0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creuis amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Servei d'acreditació de competències professionals.
4: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
5: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
6: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
3: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
7: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 79. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
8: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
9: Amb molt de gust jo vos vull contar una història perquè la duc ben fresca dins la memòria.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
2: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
3: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
4: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
2: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012, la Generalitat al teu costat.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Montserrat.
1: Què vols votar?
0: Que jo vull votar Montsant.
1: Montsant?
2: Oh, mira.
1: Montsant.
0: Perquè allà hi va haver la primera cartoixa de la península Ibèrica.
1: Bona.
0: La cartoixa d'Escala d'Ell, sisplau, Montsant, Montsant, Montsant.
1: M'encanta, és com un míting.
0: Ja,
1: escolta'm.
0: No, ja està, Montsant, perquè no li traieu el cap, que està molt bé, que mola molt, la mola mola molt, que el Montseny és fabulós. Montsant, Montsant, Montsant.
1: Joan Josep.
0: El millor vi. Dit el millor vi.
1: I apuntat. Mira, fem una cosa. Tu vés dient.
0: Adéu, que passa el siguiente, por favor.
1: Vinga, el siguiente, por favor. Gràcies, bonic. Adéu, adéu.
3: Quina energia, no? Que és mort, adéu.
1: Home, mínim el vi de l'Escala d'Ell, ja t'ho dic ara, eh?
4: A mi m'agrada molt que ho defensi amb aquesta convicció. De fet, és l'esperit d'aquest tipus de programes.
1: No en parleu tots a la vegada, perquè ara m'esteu parlant. Jo tinc encara el Montsant, Montsant al cap i heu parlat els tres a la vegada.
2: I puc dir Montseny, Montseny.
1: Montseny. A veure, en Joan, acabem aquesta ronda de trucada. Joan, bon dia. Joan de Besalú, ara sí. Joan de Besalú. Hosti, tu, de veritat, quina ràbia. Mira, en Joan de Besalú, que el volia passar perquè ens defensava Roca Corba, que encara no ha sortit. Oh. Per tant, que entri Roca Corba en aquesta travessa, mai millor dit, per trobar la muntanya més icònica de Catalunya, tot i que de moment hi ha un consens que vindria a ser Montserrat. Malcom Otero, el moment de defensar el Montseny.
2: Primer he de dir que ho diu Montserrat.
3: Hola! Però som parella, tu.
2: No, no, ja, però jo em porta mala sort. Jo vaig anar una primera nòvia, vaig relliscar i vaig acabar en crosses. La segona vegada...
1: Relliscar les muntanyes ara mal, eh?
2: La meva dona, amb el telefèric aquella que estava embarassada, es va desmaiar la meva dona quan anava. Sempre em porta coses dolentes. Jo no crec en les coses sagrades. Mai crec en les coses sagrades. I després, no hi ha vegetació. És pedra i més pedra. Què té el Montseny?
1: Primer, el Montseny? Què té el Montseny?
2: El Montseny no és, no és una muntanya, sinó que és un massís, i té el Turó de l'Home, el Turó de les Agudes, que és tot bosc, que té el bosc més maco de Catalunya. També té el Matagalls. Vull dir que, primer, està mitjan, té una part a Barcelona, una part a Girona, té una part a Osona, té una part a la Selva, té una part al Vallès Oriental. Vull dir, és una mica de tots. Jo crec que no hi ha comparació, perquè és la natura, no és només la muntanya, sinó que és la natura. I a mi, jo arribo a Montserrat allà i veig allà, doncs, sí, és pedra sobre pedra i més pedra.
1: M'agrada molt defensar el Montseny a través de Rajada Montserrat. Malcom, ets un valent a Catalunya. Fer això...
2: Ja està bé de coses sagrades.
1: En directe a l'estudi de Catalunya Ràdio, per si voleu venir a buscar el Malcom. No, que vaig a dinar amb ell. Que anem a dinar amb ell. Ai, senyor. Natàlia, escolta'm, el Tibidabo. Ara hi havia un oient que ens feia una espècie de resum d'on ve l'origen del nom del Tibidabo, que també ha estat una de les muntanyes que candidates a guanyar avui com a muntanya més icònica de Catalunya. Quin és l'origen? Aquest cim que domina la ciutat de Barcelona, què en sabem del seu nom?
5: Doncs abans de tenir el nom actual del Tibidabo, doncs durant l'edat mitjana es deia Puig de l'Àligo.
1: Opa!
5: Sí. I llavors el Tibidabo, doncs com bé ha dit l'oient, prové de dues paraules llatines que vol dir Tibidabo, que volen dir et donaré, que és una frase que surt a l'Evangeli de Sant Mateu, concretament en el passatge que el diable tempta Jesús.
1: Oh!
5: I llavors, digues.
1: No, digues, acaba.
5: No, que segons el relat bíblic, doncs el diable porta Jesús a dalt d'una muntanya molt alta i li mostra tots els regnes del món. Llavors li diu que li donarà tot allò que veu si l'adora, diguéssim. Llavors en llatí aquesta promesa és precisament Aec Omnia Tibidabo, que és això, tot això et donaré.
1: M'encanta.
5: I aquí és on entra en joc el Tibidabo.
1: M'encanta molt. No en tenia
5: llavors,
1: idea.
5: Durant el segle XVI, els monjos del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron van començar a fer servir aquest nom doncs, per referir-se a la muntanya. I diuen que precisament es va establir com una connexió, no?, entre la panoràmica que es podia contemplar des del cim i aquella escena bíblica.
1: Mm-hmm. Us he de dir que a mi m'està sorprenent que no hi hagi més gent votant pel Canigó. Actualment, quin lloc ocupa en el rànquing? Malcom. Fran, el Canigó.
4: El Canigó estaria al podi i he de dir que hi ha molts oients reclamant que parlem més del Canigó, també i tot el que representa des del punt de vista també de la cultura.
1: Parlem-ne, perquè jo li volia preguntar a la Natàlia, la muntanya del Canigó, per què s'associa el Canigó als orígens de la nació catalana, Natàlia?
5: Bé, algunes versions llegendàries doncs, vinculen el Canigó amb el naixement dels comtats pirinencs, com el de la Cerdanya i el Rosselló, i l'expansió, no?, del poder carolingi a la Marca Hispànica, que són els fonaments del futur Principat de Catalunya, diguéssim.
1: I de l'origen del nom, què en sabem, Natàlia?
5: Aquí hi ha bastantes teories, perquè jo quan vaig publicar aquesta publicació també van haver-hi molts missatges de diferents teories. Per tant, jo en diré dues, que són les que m'han semblat doncs més interessants.
1: D'acord.
5: La primera és del Joan Coromines, que és un referent en toponímia. Llavors es relacionava amb una arrel preromana, no?, vinculada al terme blancó, diguéssim. Mm. Que d'aquí vindria la interpretació que és com la Gran Blanca, no?, una muntanya molt blanca, que suposo que fa referència a la neu que cobreix aquesta muntanya durant bona part de l'any.
1: Home, segur.
5: I després hi ha una altra teoria, que aquesta és més popular, que vincula el nom amb la paraula canis, de gos.
1: Epa!
5: Sí. Sí, que segons aquesta hipòtesi...
4: Un moment,
5: t'he d'aturar
4: un moment, Natàlia, perquè la Pont-Nou...
1: Pont-Nou, què passa?
3: He fet un susto visual. Sí. No, perquè canis ara és, com diuen el jovent, el que abans eren els...
1: Els xonis,
3: ara es diuen canis.
1: Però aquell, em sembla que el segle IX...
3: Però ara he tingut un lapsus així, he confós.
1: Canis de gossos, Natàlia.
5: Sí, doncs, bé, diguéssim que el perfil recordaria com la silueta d'un gos ajagut i faria referència a antigues llegendes de gossos guardians de la muntanya. Mm-hmm. Però ja et dic que hi ha moltes teories, per tant, cadascú que agafi la que li agrada més.
1: Abans em sembla que ho deia un dels oients, no?, que mossèn Cinto Verdaguer va fer una travessa a través de la serralada pirinenca, que li va causar tanta impressió al paisatge que el va inspirar per escriure el seu gran poema, Canigó, el 1886. Precisament el cim del Canigó també ha estat conegut amb un altre nom, Natàlia.
5: Sí, era el Pic de Balaig. Sí, Balaig encara sobreviu en alguns indrets del massís, com per exemple l'Estany de Balaig o el Refugi de Balaig i tal. Sí, sí. De fet, Verdaguer va conèixer el nom amb aquest, el cim amb aquest nom.
1: Ah, clar, Balaig.
5: Sí, sí.
2: Però parlant de tradicions que són paganes i no religioses, aquí hi ha la flama del Canigó, no?, que abans del dia abans de Sant Joan, em sembla, la gent hi va i el dia següent baixa a Perpinyà caminant, no? Mm-hmm. Hi ha com una tradició catalana de... bona, vull dir, no religiosa.
1: Bona pagana, pagana. Natàlia, no sé si vols afegir alguna cosa.
5: No, que, a veure, abans vosaltres esteu votant, no?, els oients i tal, voteu les muntanyes emblemàtiques de Catalunya, però és que n'hi ha moltíssimes, i clar, votar-ne una és difícil. El Canigó també hauria d'estar al top 3 com a mínim, no?
1: És impossible, és una mica la tonteria per parlar-ne de totes, perquè ara estàvem buscant i dic, he trobat un recull que deia els 100 cims més emblemàtics de Catalunya, que dius, és que és veritat, a Catalunya en tenim moltíssims. Mira, anem a l'Albert, que vol presentar nova candidatura, que encara no s'ha dit, el 93-201-7474. Albert, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Quina defenses, estimat?
6: Jo, el Puigsacalm.
1: El Puigsacalm.
6: El llindar entre la Garrotxa i Osona.
1: Epa, per què? Dóna'ns arguments.
6: I com que jo estic a la Garrotxa, defenso el Puigsacalm.
1: Per proximitat,
6: Per proximitat, perquè és un cim que, no sé, a mi personalment em dona molta força, molta, i des d'allà dalt veus pràcticament mig Catalunya, veus fins a Montserrat, veus fins al mar, tens una vista impressionant en un dia clar.
1: Em sembla un gran
6: tot
1: argument.
6: Tot el Pirineu...
2: Que també s'ha de dir que des del Montseny dels cims també es veu el mar.
1: Vinga, va, tu ves estirant cap a casa.
2: Home.
1: Albert de Santa Pau, entrem al Puigsacalm.
6: L'única diferència és que el Montseny està molt massificat.
1: Epa, boom, baum, a veure com ho combats això. Albert, gràcies per trucar-nos i optar per un nou cim que no hagi sortit fins ara. Josep de Calella, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Què ens defenses, estimat?
7: Jo te defenso el Balandrau.
1: Epa, el Balandrau, no havia sortit fins ara. Argument, per què?
7: Per la història que té i el mal tràngol que va passar aquella gent.
1: Doncs,
7: fa 25 anys que faig muntanya. He fet quasi bé tots els 3.000 que podien ser coneguts als Pirineus.
1: Uau.
7: I aquest cim em va marcar i va ser com va passar, llavors el vaig voler anar a fer i no me'n sé venir com podia canviar el temps d'aquella manera tan bèstia. I m'ha quedat aquí en el pit, això és què vull dir?
1: Ai sí, t'entenc moltíssim, Josep. Escolta, m'apunto moltíssim, Balandrau, em sobta que no hagués sortit abans, per tant, gràcies per presentar la candidatura. Una abraçada, bonic, fins ara.
7: Gràcies, guapa, adéu.
1: Va, i acabem la ronda amb la Soraya de Santa Coloma de Farners. Soraya, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
1: Quina candidatura presentes?
8: Jo volia dir al Pic de l'Àliga, de la Vall de Núria, que no sé com... Encara no ha sortit la Vall de Núria com a símbol de Catalunya, també.
1: Estic molt d'acord. Clar, seria la vall, avui estem demanant muntanyes, però un altre dia farem un especial valls i em sembla molt interessant. El Puig de l'Àliga, que no havia sortit. A més, hi ha un refugi molt interessant, el Puig de l'Àliga, que si us hi podeu passar un parell de nits, superinteressant. L'obrim, Soraya. A tu per què t'agrada especialment el Puig de l'Àliga?
8: Bueno, tinc molt bons records perquè vaig pujar embarassada i al mes de maig i estava tot nevat. Ens va caure una nevada que no ens esperaven gens i em dona molt bons records.
1: Uau, Déu-n'hi-do, embarassada, nena, i amb una nevada,
3: és que,
1: eh?
3: És que tu creus que hi hauria algun home que ho fes? És que no, és que a la primera setmana d'embaràs ja s'agafaria la baixa i nosaltres a pujar muntanyes. La meva cunyada va pujar a la Mola quan va sortir de comptes per a veure si... per provocar-se el part.
1: Mare meva. Soraya, apuntem el puig de l'Àliga. Núria i en Josep, que també ens havia obert a Núria a Balandrà. Una abraçada bonica. Fins ara.
2: Osona va guanyar punts.
1: Adéu, adéu. Va, tenim encara més aspirants, més muntanyes per defensar. Aquesta vegada consultem a un meteo del 3CAT. Dani Ramírez, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Dani, hem d'anar superràpid perquè avui ens ha rebentat el telèfon, eh?
9: M'encanta, és que és un tema que ens apassiona.
1: És que ens apassiona.
9: I la majoria de muntanyes que heu dit les he pujat. Em faltaria el Balandrau i el Tibidabo, perquè el Tibidabo hi ha pujat amb la cuca de llum, però no de peu.
1: Home,
9: no,
1: nen, doncs ja, escolta'm, has d'anar-hi a peu, eh?
2: Pujada popular amb Dani Ramírez, amb la solució.
1: Muntem-ho.
9: Escolteu-me, mira, jo tiro cap al Prepirineu, en un lloc tranquil, on no hi ha molta gent en general. Mira, pots trobar voltors, molts voltors.
1: Molts isards, voltors.
9: Molts isards. I pots trobar aquelles vaques que van fent aquella remor amb les esquelles. I ens referim a la Serra d'en Sija, a la zona de Gallina Pelada, a prop de Saldes, a Fígols, la part alta de Cercs, i realment és impressionant. Jo allà hi faig les meves retirades al vespre i torno de nit amb el fanalet.
1: Ja ho sabeu, si voleu trobar en Dani Ramírez retirant-se al vespre, aneu a la Serra d'en Sija. Candidatura oberta, no l'havia dit a ningú, Dani.
9: Bé, perquè clar, al costat, que el veus molt bé, tens el Pedraforca, que és espectacular.
1: Eclipse, no?
9: Mirant a baix veus el Montseny, veus a Montserrat, Sant Llorenç del Munt, també molt estimat per mi, però jo penso que és un lloc... No hi aneu, és molt lleig.
1: Clar. Ai, Dani Ramírez, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis volgut ser part de la solució i que sempre abracis tant els continguts que et proposem. Una abraçada, bonic.
9: Igualment, una abraçada.
1: Fins ara, adéu, adéu. Ja. Doncs ha parlat Dani Ramírez, ha parlat de Neus Rossell, ha parlat en Jair Domínguez, ha parlat la Natàlia Moreno, el Malcom Otero, la Marta Pontnou, els oients que han decidit participar avui, la Soraya, en Josep, l'Albert, en Joan Josep, en Joan, en Lluís, en Joel, la Montserrat, en Jordi, l'altre Jordi, l'altre Montserrat, i moltíssima gent que ho ha fet a través del 677-38-77-19. Últim recompte, perquè anirem a la publicitat i a la tornada direm quina és la muntanya més representativa de Catalunya segons els catalans.
4: Hi ha molts oients que estan dient Malcom, Malcom, Malcom, Malcom, Malcom, i que han votat per Montseny, Montseny, Montseny, Montseny, la Mia, el Jordi, l'Angelina diu, penseu en tirar cap avall, si us plau, el Montsià amb la seva foradada. Molta gent també defensant el Puig de Calm, com per exemple la Mia, i molta gent defensant Montserrat, i molta gent també defensant la Mola, com l'Ali.
1: Anem a la publicitat.
4: Ai, va fer
1: i a
4: vaia.
1: La tornada sabrem, a veure, traient Montserrat, sí, de l'equació,
4: sí.
1: Sabrem quins són els cims més representatius de Catalunya.
10: La solució, amb Marisenda de Carot, a Catalunya Ràdio. Oh! La solució, amb Marisenda de Carot, a Catalunya Ràdio.
1: I després d'escoltar tots els arguments dels nostres convidats, especialistes, les vostres trucades, els missatges de WhatsApp, ha arribat el moment. Fran Domènech, l'audiència de La solució ha decidit que...
4: La muntanya més icònica de Catalunya és... La muntanya de Montserrat!
1: Bravo!
2: No es podia saber,
1: eh?
4: Per sorpresa de ningú. Però
1: aquí l'interessant és la segona posició.
4: Sí, el podi es completa en segon lloc amb la muntanya del Canigó.
1: Mira!
4: I en tercer lloc amb el Pedraforca.
1: Bravo.
4: I s'ha de dir que entre els cinc primers es colen en quart lloc el Montseny, defensat per Malcom Otero, i la muntanya de la Mola.
1: Natàlia Moreno, moltíssimes gràcies, estimada, per haver participat
3: gràcies.
1: Avui. I gràcies a Ràdio Lot. Marta i Malcom, ens sentim la setmana que ve.
3: A veure si el Malcom es tatua al Montseny, perquè, clar, ara, si tant el defenses, tatua-te.
1: Fran Domènech, fins aquí la solució d'avui. Tornarem dilluns, ho farem amb el divulgador Joan Anton Català per parlar de la Lluna. Què en sabem? Com ens afecten les fases lunars? Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem la solució.

d'Espanya. Els vostres sacrificis, les vostres joies per Catalunya.

0: Els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal. La proposta de Teheran, feta pública aquesta matinada, que contemplava reobrir l'estret d'Hormuz i reprendre les negociacions nuclears a canvi que els Estats Units aixequin el bloqueig als ports iranians, que està afectant greument l'economia del país. La presentada des de la seu de les Nacions Unides, el ministre d'Afers Estrangers iranià, volíem dir, Abbas Araghchi, que ha subratllat que ara la decisió és en mans de Washington.
1: El termini de 7 dies començarà tan bon punt els Estats Units acceptin aquest pla. Per tant, si l'accepten demà, el període de 7 dies començarà demà mateix.
0: Mentrestant, el president iranià Massoud Pezeshkian ha expressat la voluntat de recuperar el marc de negociació pactat amb els Estats Units aquest estiu. OpenAI ha detectat que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització a webs d'organismes dels Estats Units i d'una universitat, sense haver rebut instruccions explícites per fer atacs informàtics. Segons una investigació de The New York Times, aquests casos formen part de comportaments imprevistos observats en sistemes dissenyats per buscar i recopilar informació. En algunes situacions, quan no podien obtenir determinades dades, els agents van intentar identificar vulnerabilitats de les pàgines web per accedir a continguts restringits. Entre els objectius hi havia portals de la Comissió de Borsa i Valors del Departament de Comerç i del Departament d'Educació dels Estats Units. La Casa Blanca ha vetat de nou la CNN i li ha impedit viatjar aquest dissabte a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada. El conflicte se centra ara en l'accés de CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida de les activitats del president. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el Seat Ateca i Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024, els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024, i l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat amb càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona va ser detinguda dimecres a Madrid, acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte. El nou espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar amb realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
2: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
3: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar, doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
2: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'hotel Attraction projectat per a Nova York o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la. L'exposició, emmarcada en l'any Gaudí, es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
0: Esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons en la classificació, a 2 punts del Palma Futsal, que és el

0: líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0 França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0 Ucraïna 1 amb el davanter del Girona, Banat, que ha jugat 60 minuts. I aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria.
1: Fins aquí les notícies.
2: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
3: Un món on tothom està de vacances.
4: En creure un món...
5: Convidem la cantautora Marc Pujol, que publica nou disc, d'aquesta aigua no en veuré. Li proposem un recorregut per les referències aquàtiques de les lletres del disc.
6: Quan va ser l'últim cop que vas plorar?
7: Ahir, d'emoció, però si vaig plorar de bellesa, simplement parlant de com ens estimem amb la meva parella.
8: Que bonic, per favor.
7: Sí.
2: Les matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè. I no.

0: No.
1: Tantes coses que no es poden explicar. És
0: no
1: dia,
0: tantes.
1: És dia de bombes.
0: Ah, que n'hi ha més.
1: Home, n'estan passant de grossíssimes. Només diré una cosa.
2: Bé, han tret la música i tot.
1: En Marc Andreu té parella.
0: Què
3: no.
0: dius?
3: No, te'n diré una altra. Té dues parelles.
1: Carai!
0: Però posa, no. Home, però no posis, et posa festa, no dubte.
1: T'explico realment el que ha passat. Fa uns dies vam llegir un WhatsApp que havíem rebut al programa d'en xarcuter d'en Marc Andreu, que treballa al Bonpreu, persona que Marc Andreu no té ni present, vull dir, no sap ni quina cara fa, declarant-se. Un missatge molt ben escrit que venien ganes de contractar-lo de redactor,
2: sí.
1: Perquè és que era preciós aquell missatge que vam rebre. I això deu fer 3-4 dies i l'equip de Bonpreu ens ha enviat avui una carta de pernils per en Marc, un paquet d'embotit per en Marc Andreu dient bé, que de part del xarcuter.
2: Hi ha el telèfon del xarcuter?
4: No. El tinc jo perquè és el que no surti d'aquí.
2: Ah, clar.
3: Però clar, sí, que... és el Bonpreu on ell compra habitualment. Aleshores ho té fàcil en Marc Andreu.
2: On queda aquest Bonpreu?
3: No sé, perquè cada dia em conec menys els barris de Barcelona.
0: Carai, o sigui que avui no. Marc Andreu dona una bona mica, que no està gaire bon humor al matí, eh?
3: Doncs ara...
0: Ha anat pujant.
3: Està molt amunt, ara.
0: I tu, Marta, vas pujant, vas baixant, com vas?
4: Jo pujaré.
0: Ah,
4: pujaràs? Jo estic de pujada.
0: Ah, mira.
4: I tu de pujada i sobretot perquè anirem a la pel·lo amb la meva filla i segur que serà una gran aventura ara, a la sortida.
0: Ara,
4: sí, sí, al vespre.
0: Perruqueria vespertina.
4: Escolta'm, si feu plaga aquesta hora, què vols?
0: Escolta,
4: que és terrible, deixa'm dir-ho, terrible per conciliar.
0: Ni que t'obliguéssim.
4: No puc anar a buscar la meva filla cap dia a l'escola.
3: Marta, agafa-ho tot
4: vale.
3: A buscar la filla.
4: No, puja direcció i munta el pollo a Jordi Borda, que és el veritable culpable de tot això.
0: No sé si és avui.
1: És que és veritat, el Francesc... A veure, tampoc és el que manes.
0: I ho t'estimem molt, però manar...
1: Mano més jo que en Francesc, aquesta és la realitat.
0: Doncs a vegades...
1: No, és ja anirien molt millor les coses.
0: A tu, en quin departament de la casa et veuries sent molt eficient?
1: A mi m'agradaria treballar a Renfe.
3: Ah, vale, tenies ganes de... Vale.
0: A Renfe?
1: A Renfe.
0: Però quin departament? A comunicació?
1: El departament d'anul·lar Renfe, de destruir-ho per dintre.
0: Mira, perdona, Donald Trump va anomenar una consellera per desmuntar el departament d'educació.
1: Veus?
0: Podries ser tu la responsable.
3: Però llavors hauries de muntar una altra història per la gent que necessita el tren.
1: És que, escolta, ahir era festiu a Barcelona.
0: Sí.
1: Perquè són les festes de la Mercè, la patrona. Cardedeu, almenys fins ara, no és cap barri de la ciutat capital i no només això, ni tan sols és àrea metropolitana. Per fer-nos a la idea. Ah, doncs els trens com si fos un diumenge o fos 11 de setembre.
0: Compte que aquest tema va portar una discussió a la reunió del programa que va haver-hi crits i algú que no era del programa que va passar per la redacció després de la reunió va detectar mal ambient i va dir què ha passat avui a la reunió que esteu tan tensos.
1: Quin era el motiu de discussió que ara dic jo que tenia la raó?
0: No, el motiu de la discussió és abans de proposar un tema pel programa mirem què hi ha al darrere.
1: I què hi ha al darrere?
0: No ho sabem. I això és el que em queixava.
1: Però no et sembla tu que...
4: És dur, en Garriga, les reunions de temes de la tarda.
0: Jo vull
4: perquè
0: saber...
4: Perquè li donem temes i diu, vale, com el faries? I amb qui?
0: No, és que ara farem el que no vam fer la reunió. Jo vull saber si això que estàs dient tu, que efectivament no té cap sentit...
1: Home, ni un.
0: Però potser d'una explicació i et diuen, no, és que,
1: doncs que
0: han de fer X festius l'any i hem decidit agafar la Mercè per X raó. Doncs, noi, si n'han de fer X...
3: Potser és que... No
1: ho facin per Festa Major de Granollers.
3: El volum de gent baixa molt,
0: de Barcelona que no d'un altre lloc i llavors trien el... No, però que no ho sé!
1: Doncs que
0: no treballo a Renfe jo tampoc.
1: Que ens en informin,
3: exacte,
1: perquè el que és més al·lucinant que és que tampoc fan cap anunci especial els
0: això
1: dies previs i si tu
0: això
1: vius a Cardedeu i corres a Sant Celoni i cada dia agafes el tren, aquell dia si tu agafes el day 20 et quedes penjat perquè només passen els day 50.
3: S'ha d'informar.
0: Hi ha informació, això no hi ha discussió.
1: És que els nens ahir dijous a l'escola van anar-hi, a Cardedeu. No, vull dir, clar.
0: Sí, ja ho sé,
3: de tot Catalunya.
1: Exacte. És com la gent que a mi em deia no fas festa per la Mercè. Dic, treballo a Ràdio Barcelona, eh que no? Bueno, vull dir, bé que la gent de Mollerussa voldrà posar la ràdio i que l'Ostrella els estigui dient bon dia.
0: I així va ser.
1: Així va ser.
0: I
1: així
0: a la tarda li vam dir bona tarda i al vespre vam fer un club.
3: Sí, clar, clar.
0: I un club tàndem i tot vam fer, i va ser molta gent, eh?
1: Va venir molta gent, Francesc, va ser molt bonic a la Setmana del Llibre, que encara dura, eh? Encara hi ha una setmana més de Setmana del Llibre, per si us animeu. Hi havia tota una part infantil, Marta.
4: Fins quin dia dius que és?
1: Jo crec que, jo crec que diumenge, sí.
0: No, exacte, aquest diumenge.
1: Aquest diumenge encara hi són.
0: Sí, són 10 dies. Es diuen setmana, però són 10 dies.
1: Perfecte. Tenien tot de escenaris infantils, amb moltes propostes de jocs, així interessants.
4: Ah, diumenge, encara obren per això?
0: Sí. Home, perdona, que diumenge presentem el llibre del Francesc Soler.
1: A 3:15.
0: 12.
4: Molt bé.
0: A l'escenari 3, crec que és. Allà us esperem. I si no, vas allà i ens vam trobar més famosos ahir allà que cap altre lloc.
3: Et trobes a tothom.
0: Ai, allà.
3: Sí.
0: Màrius Serra. Bueno, dos, però...
4: Ja és més.
3: Bueno, però importants.
4: No és gaire, però són noms. Sí, saps on vaig jo diumenge, que no podré venir-vos a veure on? La presentació de la setmana? A un concert de Manu Guix.
0: Mira.
4: Com et quedes?
0: Estic a punt de desmaiar-me del que suposarà això un abans i un després del que no sortirà.
3: Ho sap en Manu, qui vas? O et veurà de sobte entre el públic?
4: Ho sap? I està il·lusionat.
3: Déu meu.
0: Home, com per no estar-ho.
3: Déu meu.
0: Perquè això serà una promo per ell. No s'haurà parlat mai tant dels concerts de Manu Guix.
4: Ah, els hi va fer una mica d'angúnia, aviam de què parlàvem. Van fer allò tan de famós de voler saber una mica.
3: Han demanat temes.
4: Es pensaven que potser voldríem dur-ho cap a una part molt morbosa. Dic, no saps que jo sóc fan veritable? Jo vull cantar amb tu un satèl·lit orbitant.
0: Què diu la samarreta aquella que tens?
4: No diu res, no, només és la cara de Manu Guix. Amb una imatge n'hi ha prou.
3: No hi ha lletra.
4: Si tens la cara de Manu Guix, tu creus que cal dir res?
3: En
4: Manu podria no haver cantat mai. I només passejar-se pel món.
0: Autor de la sintonia de la tarda de Catalunya Ràdio. Poc. Pum, pum, pum, pum, és seu. Doncs amb els pum-pums ens n'anem a una pausa i arriba el que no surti.
5: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. És que no és fàcil la feina de xiulador i hi ha concursos internacionals per tot el món.
0: És dificilíssim. I m'indigna que hi ha grups que quan han com de xiular tiren d'un filtre o del que sigui i no xiulen directament des de l'escenari. I l'altre dia vaig anar a un concert que vaig veure que sí que xiulaven en directe
1: tu,
0: i afinant, i em va agradar molt.
1: Roger, tens molt bon xiulet perquè tu saps xiular així amb els llavis, diguéssim.
0: Sí.
1: Però després, amb els dits...
0: Amb els quatre dits...
1: Allò de pastor...
0: I amb el cercle, saps? Uf, amb el dit gros
1: molt
0: i el dit
1: de partit
0: índex,
1: de futbol.
0: També,
1: i molt de concert, de futbol.
2: Certament, també. De voler aplaudir fort i dir, va, anem a animar, que la resta de gent hem de cridar, saps? I fer...
0: Els que sabem xiular ens sentim amb aquesta obligació moral de xiular si ningú ho està fent en un concert. Bé, està sonant aquesta cançó que ens interpreta en Carles. Sempre que hi ha un aniversari, perquè avui la Rosalia fa 34 anys, per tant, per molts anys, un aniversari que arriba només 6 dies després del de la seva nòvia, la model francesa Lori Bahia. I atenció, perquè gràcies a un oient del Que no surti, us podem dir que està passant el dia del seu aniversari a París amb la nòvia. Missatge que hem rebut a 3:45 de la tarda amb una sirena. Diu: Info Rosalia de primera mà. Surto del metro i me la trobo de cara amb la Loli. Això significa que passarà el seu aniversari amb ella aquí a París. Un petó a totes.
1: Molt ben fet. Em fa una enveja espectacular poder passar el teu aniversari a París amb un dia, a més que he vist que ja els hi fa un sol espectacular.
2: I alliberada d'una cosa que potser l'esclavitzava una mica, que és una gira mundial.
1: 100% ella devia muntar la gira dient: això ha d'acabar abans del meu aniversari.
2: Segur.
1: I ja no només per tenir el dia del seu aniversari lliure, que jo crec que en el seu cas és el de menys, perquè és que ella és una obsessionada de la feina i és molt disciplinada, sinó també gairebé per alguna qüestió espiritual. S'has de deixar el cercle tancat de looks abans de ja passar d'edat.
2: Pensava més en aquesta cosa de càrrega mental, però ella ja ha dit que està la nova era. Que el look s'ha acabat? Ho has llegit això i que ja està en la següent?
1: Està en altres, que dirien.
2: Que ja veurem quina serà.
0: De moment a l'era del relax,
1: bueno, Marta,
0: i la felicitat, tinc la sensació.
1: O no ho veurem. Perquè no passa res, però la Nina ja fumarà pitis quan surti el disc de la Rosalia, m'entens?
0: Home, 3-4 anys passaran segur.
1: Seguríssim.
0: Si no 5. Bé, anem al 677-27-1058 perquè ens comencen a arribar les primeres crítiques de la nova pel·lícula d'Ester Expósito. Hola, és la primera vegada que us escric i us escrivia per informar sobre la pel·lícula que vau comentar fa uns dies, Enfrentados, marfil de l'Ester Expósito.
3: Su padre me ha contratado para protegerla. Ángel. No eres consciente de la gravedad de todo esto.
0: I més que comentar-la, recordo que la vam destrossar, aquesta pel·lícula, abans de veure-la.
1: Bé, perdona, i quan en vam parlar, una gran oient nostra, molt amiga d'aquest programa, que desvelaré la seva identitat, em sap greu si volia ser anònima, Rita Rakosnik, em va escriure dient-me que era una pel·lícula que no me la recomanava gens perquè era tan dolenta que ni tan sols la podies veure per fer hate-watching.
2: O sigui, no fa allò del cercle de la bellesa.
1: No, és tan dolenta que no la gaudeixes ni com a obra pèssima. No aconsegueix ni això. Això em va dir ella, que és molt cinèfila, i jo me la crec molt.
2: Doncs hi ha un oient que no opina el mateix.
0: Opina el contrari, i d'aquí la riquesa d'aquest programa.
1: I tant, nena, està ple d'opinions contràries.
2: És que és
1: doncs
2: així,
1: sí, constantment.
0: Sí,
1: a mi
0: clar,
1: em pot parar la hippie, més parroflauta, que jo ja li veig als anys de ran militant a l'esquena, i la pija més pija parlant-me en castellà amb la seva copa balón i l'Aikos, pel carrer.
0: Sí, coincideixen aquí cada tarda.
1: Sí.
0: Diu, bé, doncs la pel·lícula està bé, però al principi és una mica massa romàntic. Diu, ara, quan comencen els girs de guió, entenc que s'anima. Us la recomano per veure. Jo crec que li posaria un 8 sobre 10 i està feta clarament en projecció internacional, com dèieu vosaltres. Moltes felicitats pel programa. Una llàstima que s'acabi.
1: Sí, rei.
0: Avui s'ha estrenat La Bola Negra i dimarts en parlarem, perquè dilluns tenim entrades per anar-la a veure i la comentarem aquí al programa. Passen 5 minuts d'un quart. Hem de parlar de l'Aitana, que entenc que la tenim més reivindicativa que mai, Juli.
1: Sí, tot arran del que ha passat aquesta setmana amb la Mari Carmen, que és aquesta veïna de Madrid de 87 anys que va ser desallotjada dimecres, després que el 2020 comprés el pis on viu, des de fa dècades, el grup Voltor Urba Gestión.
4: Me llamo Mari Carmen, tengo 87 años y el próximo día 29 de octubre me quieren desahuciar. Vivo en esta casa del barrio del Retiro desde el año 1956.
1: Llevo. És una situació que no ha deixat indiferent a ningú. De fet, ens heu escrit moltes perfectes comentant que fins i tot perfils com les Pombo s'havien posicionat, havien compartit imatges del cas.
2: No totes, per això.
1: Ah, però la Marta Pombo, per exemple, perquè a més era la quarta vegada que intentaven desallotjar la Mari Carmen, ja ho havien intentat en altres ocasions, mai amb èxit. I també jo crec que molta gent s'ha posicionat perquè al final de Mari Carmen n'hi ha moltes i tal i com està la situació de l'habitatge amb els preus disparadíssims, cada vegada n'hi haurà més. I és per això que ara aquesta dona ja gran madrilenya és un símbol reivindicatiu a favor de l'habitatge digne. Clar, per mi aquí cal tenir en compte també que la història de la Mari Carmen no només està servint per alimentar, depèn de quins discursos de l'esquerra, sinó que també ho està fent la dreta, d'aprofitar-se d'aquesta història. De fet, la mateixa Jessica Goicoechea també compartia imatges sobre el cas pels seus instastories o feia repost a un vídeo d'Instagram on unes noies feien aquest joc discursiu tan trampós de primers de casa.
5: A Mari Carmen le tiene que ayudar el Estado con nuestros impuestos, que para algo los pagamos. Esta misma semana nos hemos gastado 88 millones de euros para ayudar con la acogida en Ceuta. Però Mari Carmen se queda en la calle.
1: El que vull dir és que quan es comparteixen aquestes imatges del cas de la Mari Carmen no sempre és amb una reivindicació des de la perspectiva de les esquerres, sinó que la dreta també s'ha apropiat d'aquesta història, perquè al final és una història tan bèstia el fet que una senyora de 87 anys s'hagi de trobar vivint al carrer després de dècades vivint al mateix pis, que tothom ho agafa pel cantó que vol per reivindicar lo seu, al final, no? Per tant, és una qüestió que tothom s'ha fet seva i són molts els perfils que han compartit informació sobre el cas de la Mari Carmen o les convocatòries de manifestacions. I és un contingut que també s'ha compartit moltíssim en el format de la conversa que van tenir la Mari Carmen amb la comunicadora Inés Hernán.
6: Estos años me han pasado factura a mi salud. Me encuentro como una persona inútil. Yo jamás he sido inútil.
1: Estoy aquí. I una de les persones que va compartir aquest vídeo de la Inés, que ja és viralíssim, és l'Aitana, que després, a més a més, ha seguit compartint informació sobre el cas de la Mari Carmen. En principi, doncs, nosaltres estaríem a favor de que l'Aitana fes aquest repost, no, aquesta republicació, perquè a més és veritat que la Inés Hernán té justament uns colors polítics molt clars tirant cap a l'esquerra. Però la cosa no és tan senzilla. Perquè clar, jo estic del tot segura que l'Aitana s'ha solidaritzat de tot cor amb la Mari Carmen, com no pot ser d'una altra manera, si tens els sentiments mínims en funcionament. Però clar, compartint aquest vídeo ha sortit molta gent recordant-li que ella també fa negoci amb l'habitatge, com va explicar al febrer del 2025 quan va visitar la revuelta.
7: Tengo cuatro casas.
8: Cuatro casas, ¿eh? Bueno, pero...
7: Cuatro. De las cuales en una vivo, en la otra también vivo, que es en Miami, y las otras dos las tengo alquiladas.
8: Vale. A buen precio. Las que tengas alquiladas, ponlas a buen precio, Aitana.
7: Están a buen precio.
8: No especules con las casas, ¿eh?
7: No especulo con las casas.
8: Ponlas baratas para la gente.
7: Están bien.
1: Amb en Broncano fan broma sobre tenir els pisos a bon preu i quan fan aquests comentaris no es té en compte que no és només que l'Aitana sigui propietària de 4 habitatges, sinó que des del 2022 té una empresa al sector immobiliari, de qui n'hem parlat molt, anomenada Sop i Oli, S.L., en honor a les seves mascotes, aquell parell de gossos gegants que l'altre dia justament la Marta reclamava on eren, que no hem acabat de rebre respostes. Així doncs, com us podeu imaginar, l'Aitana no ha pogut esquivar les crítiques que l'assenyaren com a part del problema que ella pretén denunciar amb el que comparteix. Tot i que jo estic segura que ho fa amb bona intenció, la veritat. Sigui com sigui, jo també penso que, o sigui, que podem assenyalar l'Aitana i se la pot criticar per això, però també un de vegades s'ha de mirar ell mateix. Llavors, des d'aquí el que proposo és que si el tema de l'habitatge us preocupa tant com a l'Aitana, doncs que seguiu el sindicat de llogateres a totes les xarxes socials, que seguiu les convocatòries que fan, que les expliquen sempre des d'allà, o fins i tot que us hi afilieu perquè fan moltíssima feina des del sindicat.
0: L'altre és que ella, arran d'això, comenci a prendre consciència a partir d'ara i decideixi canviar algunes coses, que ho dubto, però bueno, que podria ser.
1: Com a mínim suposo que no ho explicarà amb tanta lleugeresa, que és el que a mi em sorprèn més d'aquest cas, que l'Aitana se senti amb la tranquil·litat de poder anar a la revolta i explicar que té aquestes propietats, per exemple.
2: El tema aquí, però també és un tema que podem veure en els nostres amics, en la gent aquí nosaltres seguim, és que de vegades hi ha històries que colpeixen tant que et veus obligat a compartir aquella història, aquella publicació, però després te'n vas a dormir tan tranquil a casa teva.
0: Ho fas perquè
2: saps que queda bé i després tu potser estàs tan tranquil amb la teva consciència.
1: Però una cosa és si comparteixes això i diguéssim que a nivell de valors està tot bastant coordinat, no?
2: Clar,
1: que tu te'n vas a dormir en el teu pis d'estudiants amb els teus companys que esteu pagant com podeu 500 euros per cap per una habitació sense llum a Barcelona perquè us toca estudiar aquí, no? Perquè sou de vés a saber on, i per tant ja entenc que ho fas des d'una perspectiva molt diferent perquè et sents molt més part del problema que no pas l'Aitana, que entenc aquesta contradicció que la gent li assenyala, clar, que ho fa des d'una perspectiva molt diferent.
0: Que també et trobes coneguts teus que potser a casa tenen 10 pisos i que també ho comparteixen.
2: No acabo de conèixer tanta gent que tingui tants pisos, però sí que està ple d'hipòcrites.
0: Sí,
1: clar. Amb això i tants altres temes.
2: Absolutament, absolutament.
1: I també és veritat que ara en aquest...
2: Però és aquest debat de posicionar-se, de si has de compartir alguna cosa o no, i si comparteixes això ara t'has posicionat, i llavors ja potser et veus esclau d'haver de posicionar-te sempre, per molt que després diguis, a mi me la pela. Això passa amb famosos.
0: Bueno, és allò que diuen que el silenci posiciona, no?
1: Però que més aquí, per mi no es tracta ni de posicionar-se ni no posicionar-se.
2: Però per mi tot no deixa de ser una lluita de la seva... reputació.
1: Clar, no,
2: però de tots els famosos, és a dir, que jo crec que això és objecte de converses de WhatsApp amb els seus equips de PR, de veure si això ho haig de comunicar. Aitana, creemos que esto deberías compartirlo. O sigui, jo crec que aquí hi ha una estratègia calculadíssima, però d'ella i de tants altres famosos.
1: Estic molt d'acord, i el que a mi em sembla també és que justament en aquest cas és molt fàcil de compartir, perquè és el que dic, qualsevol persona que tingui una mica de sentiments i d'empatia li posen els pèls de punta a veure el cas d'aquesta senyora de 87 anys fora de la casa on ha estat vivint durant dècades. Vull dir que és impossible que això no t'arribi, fins i tot encara que siguis de dretes. El que passa que és el que comentàvem amb la Goico, la dreta s'ho agafa des d'una altra banda i també es fa seva aquesta història.
2: Sí, sí.
1: Però és tan tràgica la història, és tan tremenda que tothom... És molt fàcil compartir,
2: sí.
1: M'entens? Per desgràcia.
2: Sí.
0: Bé, 2 minuts i arribem a 2:15. Toca parlar de la Dulceida.
1: No sortim de la sintonia de tensió, no?
0: Aquesta música
2: home,
0: no augura
2: res bo. To, ara tot molt més frívol,
0: no,
2: amics.
0: Ara parlarem de la seva agència, que és InManagement, que sembla que està en crisi. I abans de res, recordem que el seu web continua amb aquell comptador zero des de fa mesos.
1: Amb aquesta model amb una americana...
2: No, és la Sofia Suescun.
1: Què és aquesta?
2: La Sofia Suescun.
1: Jo no sé qui és.
2: No! Va guanyar Gran Hermano, és la filla de la Maite Galdeano. Home, però tu les coneixes, aquestes?
1: Jo conec les que, o sigui, les conec, les que s'han fet influencers de posteriori.
2: Sí, aquesta s'ha fet influencer, sí.
1: No,
2: és de les poques que li queden ara a la Dulceida.
1: No te n'aniràs a dormir sense descobrir més coses.
0: Gràcies a Déu. Sí. Gràcies a Déu. Doncs, Marta, sobre aquesta agència...
1: Sempre està com jo avui en aquest moment. Mai,
2: sí.
1: Ningú.
2: Mai no entès qui era.
0: Bueno, gràcies a Déu que vens un dia al meu equip. Tal. A veure, hi ha novetats, Marta, sobre aquest tema?
2: Sí, i no són bones. Vaja. Ja ens ho ensumàvem,
0: sí.
2: Que la crisi era galopant. I ara resulta que en només un mes fins a 4 influencers han deixat l'agència de representació de la Dulceida.
1: I com sabem que les han deixat elles i no al revés?
2: Jo no sé res, Juliana, jo tot el que sé m'ho ha explicat l'Anna Gurgui a un programa i de seguida ho explicarem.
1: La meva cosina segona i besneta de la Rodoreda, no s'ha d'oblidar mai això.
2: I això és informació real, eh? Per la gent
1: contrastat.
2: Que es pensi que la Juliana diu coses... Que... No, l'està tocant millor que mai. Sí. Doncs bé, una de les baixes, la més coneguda, és la de Susana Bicho, que és amiga de la Dulceida i aquella que ja hem explicat moltes vegades que va reconciliar almenys públicament Maria Pombo i Dulceida en un podcast. Doncs ara, com va explicar en exclusiva fa un parell de dies la cosina segona de la Juliana, l'Anna Gurgui, al programa El Sótano, hi ha una nova baixa.
9: Os puedo decir aquí en El Sótano, en exclusiva, que hay otra talent que se ha pirado.
10: Pero
9: ¿quiénes les quedan ya? Ares Teixidó ha dejado la agencia de Dulceida.
0: S'han deixat la porta oberta i...
2: Ja no en queda res. S'escapa tothom, menys algú, i després explicarem qui queda. Ares Teixidó, que suposo que la teniu controlada. Ella és catalana, habitual del món de la comunicació, des que va concursar també a un Gran Hermano, que ja no recordo si era el VIP o quin era, i també és l'exnòvia d'una de les millors amigues de l'Alba Paül, la dona de la Dulceida. El cas és que la periodista Anna Gurgui té molta més informació d'aquesta crisi que hi ha a Can InManagement, perquè resulta que ha trobat l'origen d'aquesta fuga de talents.
9: Esta fuente me dice que están pasando cosas muy graves, que la directora, no Ana Pascual, sino como la coordinadora que llevaba 8 años, se ha ido, que era la que manejaba el cotarro, porque Ana Pascual sí es la imagen, igual que Dulceida, pero al final la que estaba ahí era la que llevaba 8 años, que los talents se quedaron bastante como desamparados ante esta ida de esta coordinadora.
2: Que això és un tema també, eh? Quan en una empresa marxa una peça clau, això té un impacte claríssim en la resta de treballadors.
0: I a més en aquest tipus d'empresa que tu tens confiança en aquella persona,
2: confiança
0: perquè l'empresa no és res en si mateixa.
2: I que és veritat que ens pensàvem aquí que només hi havia l'Anna Pasqual i prou, diguéssim. Jo m'ho imaginava així una mica Paquita Salas, però una mica més pujat, i és veritat que hi ha un equip. Sí, i que l'Anna Pasqual moltes vegades és la cara o qui decideix les coses, però la feina del dia a dia la fa altra gent.
1: Bé, ja sabeu, petita història personal, anècdota, que a mi em van intentar reclutar l'equip in management.
2: Correcte.
0: És veritat.
1: És veritat. Amb totes les noies veig que totes són perfils que han sortit de Gran Hermano. Sí. De Gran Hermano VIP.
2: Sí. Bueno, l'Àlex Tous també hi havia.
1: L'Àlex Tous, que no sabem ara ben bé. L'Àlex Tous està a punt de treure nova música.
2: Ah, vale.
1: Atenti, eh?
0: Però ell sí que va dir que sí, no? A in management.
2: Sí, va acceptar. Ara no sé si segueix o no.
1: Perdona, les Marc Andreu estaven amb in management.
2: Marc Andreu, si estàs per aquí, m'has dit que li havies enviat un WhatsApp a l'Àlex Tous. Digue'm si t'ha contestat.
1: Em sent, les no, Canputades també estaven o són encara ara. És que in management, clar, no són tontes.
0: Van intentar com obrir Catalunya.
1: Va haver-hi un moment que les agències se'n van adonar que es podia fer negoci en català i que hi havia gent guanyant pasta fent contingut en català.
2: Sí, però just va coincidir que molta gent es va passar al castellà d'aquests catalans.
1: No, les Canputades no.
2: L'Àlex Tous, per ser justos,
0: ja ho havia fet alguna vegada.
2: Ah, ja ho feia.
1: És d'aquests que ja sempre havia jugat aquest joc bilingüe.
2: Què va respondre tu?
1: Jo vaig dir que no, però no em va trucar mai l'Anna Pasqual.
2: Ah.
1: Jo parlava amb una noia que es deia Raquel, maquíssima, fantàstica, que fins i tot vaig arribar a conèixer després a posteriori en alguna d'aquestes.
2: Que no fos aquesta la coordinadora.
1: No ho sé.
2: Ara hauríem de mirar el LinkedIn, jo ho miraré després, però ara haig de llegir el guió.
1: Entenc que la coordinadora no és la persona, no era la repre, diguéssim, de cada una.
2: No. És qui fa de directora,
1: vale,
2: no? En el dia a dia, a la pràctica. Doncs bé, hi ha malestar a In Management també perquè hi ha dos grans talents dins de l'agència de la Dulceida que s'ho mengen tot i que facturen moltíssim. Són dos noms que coneixem molt bé i que ara l'Anna Gurguia en revelarà, i amb una situació que contrasta molt amb la de les treballadores d'In Management, diu ella.
9: Es una agencia donde ahora mismo hay dos personas, talents, que están ofreciéndoles todo, que una es Belén Esteban y la otra es Inés García. Que las trabajadoras, algunas están hasta aquí, porque claro,
0: hacen dos el trabajo
9: ven
0: de cuatro,
9: facturando todo lo que facturan, pero ellas tienen un sueldo bastante bajo,
0: es
9: con lo
0: horror,
9: cual
0: claro,
9: hay una inestabilidad importante en la agencia. Y otra cosa que llama mucho la atención es que Dulceida, que tiene una representante de hace muchos años, que la podemos ver en el documental tal, no pertenece a la agencia de Dulceida.
2: Que és una mica contradictori, també.
1: Sí, la Dulceida no és a l'agència.
2: La seva repre no es considera In Management. Ella té In Management com un negoci, però va a banda, lo seu. O sigui, els seus contractes i tot es gestionen a banda d'In Management. Això és el que jo he entès que explica l'Anna Gurgui. I llavors, per anar refrescant la situació, ara mateix a l'agència de la Dulceida hi quedarien, com deia l'Anna, Belén Esteban, que avui crec que va a la tele. Això he vist al meu algoritme d'Instagram i de Twitter, que no sempre funciona bé.
1: A la tele, vols dir la nostra?
0: A la nostra?
2: No, a la nostra no.
1: Ah,
2: a no sé quina.
0: Ah, vale, vale.
2: Una espanyola.
1: Feu...
2: Llavors,
1: ja ho trobareu.
2: El de viernes o una cosa així. Llavors, també hi quedaria Inés García, que és la parella de Lamine Yamal, que és veritat que amb un creixement exponencial de seguidors a les xarxes des que estan junts, o sigui que és un molt bon fitxatge. Clar, de la Dulceida, aquí se li ha de reconèixer.
1: Que perdona, creus que, jo ja estic jugant a que inventem perquè no ho sabem, entenc, però creus que la va fitxar abans? Perquè m'estranya molt Inés García que la fitxessin després, perquè és veritat que In Management, tot i ser una bona agència,
2: clar,
1: no
2: està
1: més ben posicionada.
2: No, clar. Abans va un vertical de Marc Márquez amb la Maria Pombo i la fitxa.
0: Doncs un molt bon scout aquí qui la va fitxar,
2: per això,
0: perquè ella no tenia 40-50 mil.
2: A veure, ella ha tingut bon ull històricament, la Dulceida, i fent els Ídolo, que són els premis d'influencers que ella organitza, o sigui que ella sí que ha obert molt camí. Ara, que després la gent es vulgui quedar amb ell, això és una altra cosa. Llavors, a l'agència encara hi quedaria Melissa Pinto.
0: Bon nom.
2: Sofia Suez, com que la Juliana no la coneixia.
1: Imagina't com anem.
2: I t'anava a dir, para de comptar. Alguns més, però com que el web està inactiu, no pots consultar la cartera de talents.
0: No entenc,
2: Però l'Instagram sí, que el tenen en funcionament, i sí que vaig veient repost, stories i tal. Però, en fi. Llavors, l'Anna Curquí apunta una altra de les queixes dels influencers que han estat representats per InManagement.
10: ¿Y cuántos quedan? Cada vez menos.
9: Cada vez menos, y como te digo, pues es una agencia que aparte los ídolos abarcan mucho espacio, porque es verdad que es un trabajazo, y la gente que cuando se dedica a los ídolos, a representantes, si es tu representante, ya dicen entre los talents, bueno, pues nada, en 4 meses no nos va a llegar absolutamente nada.
2: Clar. De fet, és com que els ídolos són el nen mimat d'aquesta agència.
0: I tots els esforços van cap allà.
2: Tots van a organitzar aquests premis.
1: Que poder les representants o la gent que porten els negocis de les influencers no haurien d'estar ficades, però entenc que és una empresa que no és tan grossa i que, per tant, tothom fa una mica de tot que és el que passa en aquesta manera.
2: Té seu a Madrid i Barcelona, eh?
0: I l'altra és que t'hagin baixat en general les campanyes, perquè la publicitat ha baixat.
2: Bueno, i allò que de la caiguda, no?, dels influencers, clar, que es deia que petava la bombolla.
0: El destines a mantenir els grans noms, i els més petits, doncs, marxen, clar.
1: Per mi el més interessant... Avui, Marta, t'estem tallant.
2: No, ja m'agrada, perquè és un tema que nosaltres fa temps que volíem tractar-lo, l'únic que no teníem tanta info.
1: A mi el que sí que em sembla molt interessant és el paper que tenen totes les persones que es dediquen en el sector influencer des de l'altra banda, que són les que estan tancant contractes de moltíssims diners mentre segurament tenen un sou en bé mileurista.
2: Sí.
1: Que crec que aquí sí que t'ha de pujar molt la mosca al nas quan veus, perquè a més moltes vegades segurament has de fer guions a les noies que després fan els vídeos... Bueno, jo ho penso...
0: Les has d'acompanyar.
2: Ha de ser una mica com aquella escena de la pel·lícula Parasite, de Parasitos, no? Que el tio està conduint mentre té al darrere la persona milionària, sí, que l'està explotant, en fi. Doncs aquesta és la informació que tenim ara i que remena l'Anna Curguí. I jo he tirat de maroteca i he recordat que en aquest 2026 la Dulceida ja havia tingut més baixes a l'agència, de perfils molt espanyols i que aquí el programa no en sonen, però que per ella devien ser un daltabaix econòmic i una pèrdua d'ingressos, com quan, per exemple, la va deixar Anabel Pantoja al maig y la Dulceida va a haber dado una a la cara.
11: Nada, ayer lo hablamos las dos, en plan porque ella tenía un evento y yo otro. Al final nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo y ella también. Yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor. Y yo lo espero, la verdad.
12: O sea, en realidad cada agencia está para lo que está, ¿no?
11: Claro que sí. Y no ha pasado nada raro ni nada.
2: Doncs això per una banda, però clar, també coincideix amb el que va destapar una ex representada d'InManagement fa uns mesos en un podcast. Estem parlant d'una senyora que es diu Fanny Carvajal. Jo, perdó per aquests noms, perquè primera vegada que surten a la història del que no surti d'aquí. Però aquesta senyora va pertànyer a l'agència de la Dulceida i explicava que va deixar de guanyar molts calés per com treballaven a InManagement.
13: Cada vez que me meto en el correo y veía que había correos que no se abrían o que había correos que contestaban pidiendo una barbaridad de dinero y no llegaban a un acuerdo, digo, chicos, que me estoy quedando sin esa publicidad y sin poder cobrar porque a ti no te cuadra, porque no me pagan lo que tú pides. O sea, es que ¿quién soy yo? Pero si yo misma lo digo, que yo no soy Tamara Falcó, ¿me entiendes? Para que me paguen 10.000 euros porque me lleve Burger King.
2: És a dir, ella considerava que, home, no, hem de posar-nos a negociar per un contracte de 2.000 euros o de 10.000 si els acabo perdent. És millor quedar-me amb la xifra baixa i treballar i que m'arribin campanyes que no encallar-nos en aquesta negociació perquè nosaltres aspirem a més, no, com a agència. Bé, sigui com sigui, la situació d'InManagement no crec que sigui fàcil de gestionar ara per la Dulceida i la seva mare. Sumat a tot de coses que li han anat passant en aquest inici de curs, com la Dulce Wedding 3, de fa 2 setmanes. Ahir l'aniversari de l'Alba Paul per molts anys, que va ser el seu aniversari. Ser mare d'una nena de 2 anys, gairebé.
1: I amb ganes de ser-ho una altra vegada.
2: Imagina't.
1: Més en el seu cas, que també és una mica més complicat, encara és la cosa...
2: Bueno, que és tot molt més clar. Implica més temps, etc. Llavors, roda-t'ho ara, la gran cita 2.
0: Clar, la tele, pel mig.
2: I ara... El diumenge planta't a presentar el piromusical de la Mercè.
1: Senyor Trescat, no ens distreguis a la Dulceida.
2: Ella dirà que per ella també és una gran oportunitat i que està en el seu pic laboral, que també...
0: I que cobra tot això.
2: Pel que fa a la seva trajectòria personal, personal individual, li va molt bé. El que és ella com a empresària, no et sé dir.
1: Creieu que m'anava un projecte com el piromusical? Jo vull...
2: Espera, deixa'm posar la dada, vale?
1: Perdoneu que sóc plató. Només llenço preguntes.
2: Sí, però recordem que la Dulceida presentarà aquest acte de clausura de les festes de la Mercè a TV3, diumenge, a les 10, que no serà a les Fonts de Montjuïc, sinó que serà a la platja de Nova Icària. i banda sonora escollida per Josep Montero d'Oques Grasses. Això és la informació.
1: La pregunta que tinc jo és,
2: sí,
1: que no la sabreu respondre, però en podem discutir.
2: Vinga.
1: Sí, de sobte sí. Vosaltres creieu que en un cas com aquest, igual que s'havia sabut en altres moments que, per exemple, a les campanades hi havia, diguéssim, un caché bastant estàndard per a tota mena de presentador que ho fes i tu t'adaptaves, diguéssim, perquè també és una, és un somni tan gros i és una projecció laboral tan bèstia que, diguéssim, que encara que siguis la Laura Escanes i estiguis acostumada a moure més pela, acceptes, no? Tot i que després, per culpa nostra, ja van aconseguir petar els preus ja per dintre. Però el cas és, creieu que quan li presenten a la Dulceida el projecte del Perú Musical ja va amb un pressupost de X, o la Dulceida pot dir jo vull tot això?
0: Jo crec que hi ha dos contractes aquí. Tinc la sensació, no ho sé segur, un, que ella s'adapta a l'import que li diu la tele, d'aquesta presentació es paga X preu, però per altra banda on crec que pot negociar ella és si fa promo a les seves xarxes de que presentarà això. Que
2: la jo banda, crec que el això pack digital,
0: el pack digital,
2: no?
0: Crec que és una negociació a banda, i jo crec que això és el que va fer també Laura Escanes amb la travessa.
2: Podria ben ser.
1: Un pack digital molt ben invertit, perquè, per exemple, l'anunci que van penjar a Instagram amb Cross Post amb la Dulceida, 5.000 likes.
2: Està bé, eh?
1: Marta, 5.000 likes, tenint en compte que la Dulceida té 3 milions de seguidors i 3Cat en té, deixa-m'ho consultar, 700.000. Home.
2: En quina era estaves tu, la Lover, no?
1: Tenen sort, que jo estic zen, perquè m'arriben a enxampar amb ganes, m'arriben a enxampar guerrera, però vaja, que jo crec que s'entès perfectament.
0: Sí, qui ho vol entendre ja ho ha entès.
1: Clar
0: sí.
1: Que també de sobte publicaron un perfil de 3 milions on tothom deu ser gent que no parla català, perquè són 3 milions de persones que consumeixen el contingut en castellà que publica la Dulceida de les seves xarxes, com a estratègia, posa una cantputada a presentar que et farà més m'agrada si penja allò del piro musical.
2: Tu acceptaries presentar el piro musical?
0: Espero
1: Marta,
0: que
1: aquesta
0: sí.
1: Pregunta no té cap sentit, perquè
0: espero
1: ells
0: que...
1: i menys...
0: No, sí, amb,
1: i però per la meva actitud,
0: sí, és molt senzill, ja.
1: Depèn de quan paguéssim.
2: Vale, doncs per 3.000 euros ho presentaries?
1: Podríem entrar en matisos, però sí.
2: Vale. Per 1.000?
1: Home, per 1.000...
0: Va, ni tu ni jo, dos.
1: Per 2.000 poder ja sí. Mínim 2.000. Home, 1.000 euros, perdona. Per presentar el Piro Musical, que és una de les coses més vistes, havent de fer tot de públic per les teves xarxes.
0: Va molt més enllà d'un tema de preus.
1: És justet, eh?
2: Però aquí jo crec que és la P de prestigi, eh?
0: Totalment.
2: No és la P de plata, eh?
1: No oblidis aquí per això
2: la de plaer, segur
1: que no. La R de rabieta. Perquè jo aquí també hi ha un
2: punt de rebequeria.
1: Jo necessitaria també de sentir-me estimada. Això és com quan un nòvio vol tornar. Tu ja pots estar molt enamorada d'aquell nòvio i pots haver estat molt il·lusionada. Però depèn del que t'hagi fet abans, m'entens? Tu poder ja no tens ganes d'humiliar-te d'aquesta manera. També hi ha l'orgull, la O d'orgull aquí també hi ha.
2: Vale.
1: Tu ho faries, Marta?
2: Jo mai de la vida.
1: No menteixes.
2: Quins nervis. No, sola. Ni de broma.
0: Marta, ho faries perfecte.
1: Anem molt malament així.
2: No, anem malament de temps avui.
1: També.
0: No, jo ja em guardo una cosa que tinc aquí.
1: Volaria molt fer-ho els tres.
0: O fotré a la navareta.
2: Això estaria bé, però crec que no som, no?
0: I jo crec que són moltes persones.
2: No som el perfil de presentar el Piro Musical.
0: No, però campanades. Mira, jo campanades em faré il·lusió veure-us a vosaltres dues. Jo entenc que tres fent campanades, hi ha massa gent per tan poques campanades.
1: Perdona, s'ha fet moltes vegades.
0: Tres?
1: I tant, l'any de la Melero.
2: Ah, la Melero, és veritat. La Lídia Heredia i la Cris Puig, eh? Diria que
1: jo posats a somiar, escolta.
0: Fem una pausa, us sembla bé?
1: Va, fem-la perquè està l'ambient calent.
0: I tens a punt el teu, Marc Andreu?
1: El Marc Andreu el que té és 15 nòvios, vull dir que dóna-li Marc.
0: 15 nòvios i una samarreta avui que diu ens morregem.
2: Ja encaixa amb el seu moment vital.
0: Sí. Una pausa i sentirem d'uns documents en exclusiva, ara.
14: Sí.
0: Som-hi.
15: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
16: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
15: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana

0: Un minut i tres quarts de set de la tarda. Abans de res, Marc Andreu, jo crec que hem de comentar un detall que hem de compartir amb els oients, perquè ells van ser partícip de la primera part de la història.
1: Ara, ara.
2: Una història d'amor i ni ho saben. La Gran Cita 2 ja comença.
0: Exacte.
1: Sí. Ja els agradaria la Gran Cita 2, aquesta història.
3: Sí que és veritat.
0: Fa uns quants dies la Marta va rebre un WhatsApp, en el WhatsApp del programa, d'un noi que deia ser xarcuter d'un bon preu d'un barri de Barcelona, sí, que resulta que és on tu compres habitualment. Bueno, que et tenia vist i que et volia tallar el pernil ben finet el dia que passessis per allà. És el que va dir.
1: Ben enamorat d'en Marc Andreu, dient que cada dia el veia més guapo.
0: Correcte. Doncs avui ha arribat un paquet a la ràdio.
1: Bé, jo he anat a demanar, sí, com cada dia, als conserges si hi havia paqueteria per mi, i primer de tot m'han donat unes infusions que m'han fet molta il·lusió, que m'han enviat des de l'Empordà, d'un noi de les Olives que es diu Guillem, que m'ha encantat que m'ho enviés. Molt maco, i a més m'ha donat el seu telèfon, que sempre fa d'agrair. I després també hi havia que m'han dit, si hi ha en Marc Andreu, avisa'l.
0: Ell ja han vist que l'hora era greu.
1: Perquè hi havia una capsa, Marc Andreu, plena d'embotits, i una carta de bon preu esclat.
3: Una carta que en diu...
1: Vinga, Marc.
3: Hola, Marc. No sabem com acabarà la teva història amb el nostre xarcuter, però amb aquests embotits segur que tindràs una nova excusa per visitar-nos. Esperem que els gaudiu tant com fem nosaltres del vostre programa. Una abraçada.
2: Aquí hi ha algú que es mereix un 10 en màrqueting.
0: Quina meravella.
2: Oh,
1: una cosa, vull que guanyi l'amor.
2: I tant.
1: No el màrqueting.
2: Totalment.
1: Que has d'anar-hi, Marc Andreu, avui a la tarda i declarar-t'hi. Però no sabem quina jornada fa. És igual, Marta, el que farem nosaltres serà jornada completa davant d'allà.
2: A veure, també diré que...
1: 24 hores de guàrdia davant del bon preu.
2: Que tingués la seva foto de perfil aquí davant, perquè acabo d'entrar a la conversa.
0: Ah, doncs
2: de...
0: el nom, per saber qui és.
2: A veure, no, el nom no el diré.
0: No, no diguis
2: comença
0: el nom.
2: Per la lletra F.
3: Ah, vale, sí, ja
0: bueno, és que només hi ha un nom amb la F.
2: T'agrada, Marc, el nom, el nom n'hi ha molts.
0: Només n'hi ha un.
2: Què va?
0: Ferran i prou.
2: I Francesc.
1: Es diu Francesc, oi, Marta?
2: I Felip.
1: Frederic.
2: No, no. Felip, Frederic. Feliu.
1: Ja l'he dit, Feliu. Que és diferent que Felip. Tu diries que és diferent.
2: Fran.
1: Ara ho has dit, Fran. Que és el mateix que Francesc. O no.
3: A veure
1: no.
3: Quan el coles, Marta, perquè de moment...
0: És que no arribarem a 10, que no passen.
2: Flic.
1: Fèlix.
0: Flic.
2: Ferriol.
3: Ah! Ferriol.
0: Ai, sí, però 10 i deixa de comptar, eh?
3: Home.
2: Fèlix, no sé.
1: Fèlix, ja l'hem dit, Marta.
0: Bé, doncs escolta'm.
3: No, i que gaudeixis aquestes afars.
1: Ferran és un nom preciós, eh? Ferran,
3: formatge, pernil,
1: ferri, eh?
3: Amb xurís també han posat.
1: Ferri.
2: Ferris hi ha molt,
1: pot ser molt guapo o no ser-ho.
3: Bueno, sí. Fausto. Moltes gràcies.
1: Fausto. En Faust.
0: Fausto Murillo. Del...
1: En...
3: Que no és un joc, això, nois, que ja
0: ara
3: està.
0: Sí.
1: Fito, Fittipaldi. Fito.
0: Fito i Fittipaldi.
1: En Fito, de què ve el nom de Fito?
0: Franz Ferdinand.
1: Ah, mira, Frank
0: que Perea.
1: És Francesc.
3: Voleu que us parli una mica del que he vingut a parlar?
1: Tens
3: sí,
1: tema?
3: Val, sí. Va. I és que només falten 4 dies per l'estrena de Travessa VIP. I avui ja ens han fet una mica d'avançament amb aquesta videoreacció de la Laura Escanes del tràiler del programa.
4: Quins nervis, primera vegada que veig això.
5: Benvinguts a la sèrie de Tramuntana.
4: Com no s'haurien de posar nerviosos, mare meva.
3: La Laura s'emociona moltíssim en aquest vídeo, veient només el tràiler. Imagina't quan vegi tots els episodis.
1: La Laura, que per cert es vol canviar tota la sala d'estar, eh? Ja ho ha dit per stories avui al seu Instagram.
0: Canviar tota la decoració, no?
1: Ella té un menjador molt icònic, tot molt colorit, molt rosa, molts tons pastel, i ha dit que vol canviar, però vaja, tot, de vibra absoluta.
2: És que quan fas una casa tota basada en tendències, clar, tu si poses un top que és tendència, no passa res perquè això ho canvia ràpid, però clar, el sofà, els mobles, les moquetes...
1: És fàcil afartar-se'n.
2: Sí.
3: Doncs això, fins dimarts no serà l'estrena dels dos primers episodis a la plataforma 3CAT, però...
1: Senyor 3CAT!
3: No, avui he trobat el primer episodi a la Travessa VIP.
1: Què vol dir he trobat? On l'has trobat? Doncs, al calaix?
3: No, a dins del que és tot a...
1: El Digition?
3: Digition.
1: Estaves buscant el Digition?
3: Home, evidentment. Jo sempre estic mirant
0: el
3: allà.
0: El Digition pels
1: oients. Has comès una il·legalitat?
3: No diria il·legalitat. Està allà posat.
1: El senyor 3CAT te l'ha passat.
3: No.
1: Clar que li ha passat. Li ha passat la Irma Fina, que és una de les senyores 3CAT, que és fantàstica per enllaç.
3: No. Bueno, Han...
0: No, si no tenim el permís, no, Marc Andreu.
2: O sigui, pots sonar, no, això o no?
3: Explícitament jo no tinc el permís, però entenc que...
0: A la pela tot, si no us dic... Molt bé, endavant.
3: Si no veiem el final del primer capítol...
2: Ara ja, és igual tot.
0: Ara que has trobat la...
3: Bueno,
2: ara ja,
0: és igual tot.
2: Que us he,
3: us he fragmentat el primer episodi, bastantes coses que passen, i així us les mirem per primera vegada entre tots, si us sembla, abans que s'estreni aquest dimarts. Tot comença, doncs, amb la presentació dels diferents concursants.
6: Que siguem parella és una cosa bona, penso.
7: Crec que ens coneixem molt bé.
6: Sí.
8: Per seguir la travessa, o ens hem unit més que mai, o separem el grup.
9: Els dos ens encanta jugar esports. És a dir, no som bons amb res, però ens atrevim amb tot.
3: Hem sentit en Jair i la Neus, que som parella.
0: Jo m'encanta, eh?
3: L'Oriol i el Xavi, companys de feina, bueno, els tiets. En Mic i la Raquel, presentadors de 3CAT. I ara sentirem la resta, que és la Jèssica i la Natàlia, que són amigues. La Sheila i el Cristian, germans. La Nerea i la Carolina, amigues, que també. Llavors hi ha la Gador i la Carlota, activistes ambientals.
2: El que m'agrada molt de les presentacions és això, que no està molt clar si et defineixen per la feina o la relació que teniu. En alguns llocs, però amigues, parella i, de sobte,
3: activistes ambientals.
2: Diu, vale, aquest és el vincle que tenen.
0: Han posat el que
2: no
0: van
2: poden ser amigues, només són activistes.
0: Són
2: activistes.
3: I els esportistes Laia i Víctor, i així us presenta.
10: M'encanta l'adrenalina, a mi. A mi no.
11: Penso a l'altra vegada i penso, a mi res pot sortir malament.
0: A Sheila?
12: Crec que l'objectiu és guanyar, però també és gaudir.
11: Sí. Ella pren bones decisions. Jo no ho tinc tan clar.
13: Hem sigut atletes, però a la muntanya estem fora de la nostra zona de confort.
2: Amb aquesta sintonia que ens han fotut aquí els de la productora, els de Guacate, que s'han encantat. Home, ja et vols
14: fer gran. Amb la Gador i la Carlota, eh?
2: Compte, que se les veu perilloses.
3: Hi ha una actitud important, de fet, d'aquestes 8 parelles, n'hi ha una de la qual tocaran d'ell. No hi tens gaire confiança, que puguin arribar molt lluny. De fet, des d'un primer moment vas dir això dels tiets.
0: Els veig els més fluixets.
3: Això és el que ens ha arribat.
0: Els veig els més fluixets.
2: Els més fluixets, per què?
0: Home, no els veig en forma.
2: Home, la Neus i el Jair estan pujant muntanyes escalant cada dia.
0: No pots competir contra els glutis de la Neus i en Jair.
2: I és veritat, però has d'omplir amb molta més gent el concurs.
0: Clar, 10 o 12 parelles les has de tenir.
2: No, però a més l'artista té molt mala vida, Marta, normalment, perquè ells...
14: No.
2: Deuen estar entrenant, també. Sí, però vull dir que fan molts abolos, que estan tot el dia amunt i avall, i que és una vida una mica així difícil. Tan faltons sou.
3: No hi confies gens amb
2: els... Vam ser molt educats i vam dir el que pensàvem.
0: Ens
2: que
0: van dir que una setmana abans estaven al Decathlon comprant
2: material. I tots molt ben material. Fet. Gent preparada.
0: Que no, que no tenien res, vol dir.
2: No, i
0: que si comences a preparar una setmana abans...
2: Neus ho té des dels 15 anys. Escolta'm una cosa, tu quan fas el guió dels teatres, del que no surti d'aquí?
0: Sí, 2 dies abans.
2: Veus? Doncs ja jo, si el Marc Andreu diu que dilluns és la data límit, dimarts.
3: Doncs ells estan molt focalitzats en la competició. De fet, en aquest primer episodi es pot veure que poden arribar molt lluny gràcies a la seva gran química.
15: Quan ja portem moltes hores junts, comencem a delirar.
16: Sí, no variem.
17: Hem de tirar-vos a l'espí.
16: Les nostres parelles es diuen que som nòvios. I al final portem 10 anys passant tot el dia junts. Tenim 3.000 motes, 3.000 sobrenoms.
18: Sí, jo amb ell li dic Uri, Duri, Dupi, Dufi, Dupo, Ramon, Derruca,
16: Durinal,
18: Joyas.
16: Ell és el José, en Jotas, en Rey Jotas, en Coca, Xavi, per la gent.
0: Que meravella.
18: Per la gent que no ho coneix.
2: L'amistat és això, no, Xavi? L'amistat és això.
0: No són preciosos.
2: Sí que són parella. Són parella.
3: Sí, oi?
0: Doncs... que els veurem un capítol i cap a casa.
2: Tenen... Una cosa, ja és que arriben a la final. Com pretens menjar-te les teves paraules, Roger? Una mica de manideta o de patates?
3: Hi haurà un... Bueno, ja ho veurem.
2: Ah.
3: Doncs abans de començar la competició, en aquest primer episodi, la Laura Escanés ha de deixar molt clara una cosa a algun dels concursants.
19: Aventureres? Aventurers? Com esteu?
20: Molt bé.
19: Estan nerviosos, eh?
20: Però bueno, els nervis són bons, no? Al final vol dir que estàs fent algo emocionant.
21: Sí. Quan hem vist a Laura per primera vegada, ha sigut com...
0: Això no ho ha vist ni en comença.
19: Ja està. Esteu preparats?
22: Sí.
19: Heu vingut a jugar?
22: Sí.
19: I fins on esteu disposats a arribar?
22: Fins al final.
19: Aquesta és l'actitud, molt bé, Raquel. M'agrada. Abans de començar vull deixar una cosa clara. Miki, Jessica,
1: Quan t'has mentat directament a tu,
4: ui, jo
1: t'has
4: quedat... Actiu, eh?
1: No, jo també, perquè clar, he dit una cosa que a veure si em pagaria les conseqüències.
5: No, aquí no som amics.
4: Wow.
5: No seré més tou amb vosaltres, de fet, tot el contrari. Així que ja us podeu espavilar.
23: Gràcies.
4: Bé, bé. Bé, bé.
23: He intentat treure la informació, però la Laura no ha dit res de res.
2: Ai, jo no ho puc evitar, l'adoro. És que és una merda, ho de aquí, veritadores, a la Jessica. Tinc síndrome d'Estocolm, és que ella l'adoro.
0: Li hem estat molt...
2: I poc
0: molt
2: es parla dels trencaments d'amistat. No, és que és un tema.
0: Bueno, tu estàs en ple dol.
2: Estic
0: has
2: en dol.
0: Has passat de la ràbia a la tristesa, perquè són les fases del dol.
2: Tinc una pena dins.
24: I que és normal també sentir enyorament.
2: I que em fa pena, sobretot, o sigui, com haver descobert aquesta part d'ella que no m'esperava, saps?
3: Ai, clar, perquè aquí la travessa la veuràs bastant divertida. De fet, el primer episodi passen aquelles coses que sabem de necessitar luxe quan, bueno, ja ho gaudireu dimarts, però promet, el primer episodi.
2: T'ha agradat, Nino?
3: A mi m'ha agradat molt, l'enganxa. I de fet, molta gent s'ha entrenat abans de les gravacions i havia, ho havia practicat molt al nivell d'escalada.
2: Molta gent, què vols dir?
3: Molts
2: gent...
3: concursants.
2: Ah, vale.
3: I això es nota moments abans de començar.
5: He vist que molts heu estat entrenant abans d'arribar. Com van les agulletes?
1: Molt bé.
24: I la gent s'entrena molt i nosaltres...
4: La gent s'entrena molt i nosaltres hem, no hem tingut temps. Ja, si no ho haguéssim fet.
24: Sí, sí, sí, sí.
25: Jo m'he cagat un poc. Jo dic, ah, veurem ara què passa, què mos fan fer, estàvem en un far.
5: Prepareu-vos perquè aventureres, aventurers, la travessa expedició Tramuntana comença d'aquí 3, 2, 1...
2: Que em va el cor a mil!
0: Ai, que es foten a cor a tots, a les roques.
4: Va, aquesta gent!
1: Tots superamics, ei, nois, ens ajudarem.
2: Qui són els que van primers? La Laia i en Víctor, em penso.
24: Ah.
2: M'encanten la Carolina i la
24: Nerea.
2: La Nerea.
3: Tenen molt bona actitud. Ara, a nivell
24: seran la parella també simpàtica, ja es veu.
3: Sí,
24: són
3: sí,
24: molt divertides,
3: sí,
24: a més les dues, perquè es dediquen també bastant a l'humor.
3: Doncs això serà el primer episodi de la travessa VIP. Dimarts ja estarà disponible.
24: Qui creus que guanyarà? Tu que l'has vist sencer, el primer capítol, dic. No has vist la temporada, has vist el primer capítol. Qui et dona vibra de guanyador?
3: O sigui, tenen molt bona actitud el Jair i la Neus.
24: Els vostres guanyadors?
3: Per mi
2: no.
3: Sí.
2: Ui!
0: Ai, ho ha de ficar a anar a buscar una filla, eh? Doncs mira, escolta'm, Fran, tira la cinta.
2: Perdona, jo dic que guanyen...
3: Si jo sempre, si
2: jo també.
3: Sempre.
2: No, els germans Casas.
3: Què vale. Dius?
2: Tu dius aquest, tu, Roger?
0: Jair i Neus.
2: Jo dic tiets.
3: Val.
0: I tu?
3: Jo he dit ja el Jair i la Neus.
0: Jair i
3: no,
0: Neus, eh?
3: Quan acabo de dir-li la Marta.
0: I és divendres, Marc Andreu, jo he sentit moltes coses.
3: Ai, et queda molt bé la passareta, per ser, eh?
0: Sí, me l'ha portat mi mare de Nova York.
2: Que maca!
0: Llàstima que tu et posi calent.
3: A mi m'agrada, sí.
2: No vas ben servit. No vas ben servit.
24: Et posa calent una pulsa.
3: Sí, de sobte l'he vist aquí, això aquí.
2: No sexualitzis el teu company. De fet, el teu cap.
0: El teu cap.
2: Perdó, una pulsera.
0: Aniré a l'enllaç que tenim de... Escolta, m'ho deixem aquí.
3: Va, compartim el mil.
0: Fem una pausa, tanquem la tarda, bon cap de setmana, dilluns més.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana d'un alto el foc de 7 dies i preveu reprendre els bombardejos contra l'Iran.

0: congelats a l'estranger. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat que la decisió és ara en mans dels Estats Units.
1: There are certain actions to be taken by the United States.
2: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el 6è dia, l'estret estarà obert i el 7è començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
1: On mutually agreed subjects.
0: Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa social on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Més notícies. Junts negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marge perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Els treballadors dels autobusos de TMB convoquen 7 dies de vaga per al mes que ve. Hi haurà vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. Les aturades es faran en 3 franges, de 9 a les 11 del matí, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. Els sindicats van presentar dilluns una proposta en què demanen una millora dels calendaris laborals, la jornada de 35 hores i l'entrada d'unes 200 persones a la plantilla, a més d'increments salarials i una prima única d'uns 650 euros si el conveni es tanca abans d'acabar-se l'any. I Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni al sistema de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes que havien estat detectats i bloquejats amb èxit.

0: L'òpera Aïda de Verdi amb la soprano Anna Nebrebko al capdavant del repartiment ha inaugurat aquest divendres de la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans, Marc Ruiz.
1: A l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, Aïda és una esclava etíope a la cort egípcia i Radamés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aïda és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aïda, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. Anna Netrebko, que interpreta Aïda, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporada. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia al tercer acte.
0: Esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Els dos gols dels gironins els han fet Abel Ruiz i Van de Beek. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons en la classificació a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després, perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Banat, que ha jugat 60 minuts.

0: Fins aquí les notícies.
1: Els matins del cap de setmana, el suplement...
2: Tenir baldó a casa, això és interessant.
3: Tu tens baldó a casa?
2: No.
3: Tu t'han enganxat mai amb ple fornici a casa?
2: No, tampoc, però...
3: Has enganxat els teus pares alguna vegada?
2: No, però ens passava allò quan érem petits...
3: No, és que és una imatge tètrica. Si passa
2: a tu t'ha passat, sí, d'acord, ja està, perquè només algú que li ha passat pot dir que és una imatge tètrica.
1: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: Avui el tema del dia no podia pas ser un altre que el Sona Nou 2026, que ja tenim grup guanyador, que jo ara no te'l destriparé, perquè penso... Potser encara no el saps, potser no has estat pendent de l'actualitat i llavors ho podem fer com a relat que avança. Jo et puc presentar ara i aquí els tres grups finalistes que es jugaven les garrofes el dimecres a la nit en un escenari imponent que hi havia a Plaça Catalunya de Barcelona. Un escenari d'aquests de la Mercè, molt gros, val? Una plataforma, un trampolí espaterrant, una mica com el Sona Nou. Llavors jo et presento els tres grups que van actuar i llavors acabem relatant qui és el guanyador, que això ja se sap. Fem-ho per ordre alfabètic. Benny Dolores, comença amb la B, B alta. Després, Orella 2 i acabarem amb Pla Moguda, d'acord? Els tres finalistes del Sona Nou 2026, que ja saps que és l'autèntic planter de l'escena catalana. És un concurs musical que organitzen la gent d'Enderroc, també la gent d'ICAT, Catalunya Ràdio, el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Hi ha moltes mans allà ficades, hi ha molta trajectòria. 26ena edició del Sona Nou. És molt fàcil de comptar, perquè van començar el 2000 i això va amb l'any. És facilíssim. Va, full focus. Avui, en aquesta final, tres finalistes. El primer, Benny Dolores. Tenim cançons, tenim notes de veu, tenim tot el que necessites per conèixer bé aquest grup.
2: Nenes prodigi, quin...

0: Devenir Dolores som un grup de nenes prodigi vingudes a menys, que fem una mica el que podem amb la vida adulta i una de les maneres que vam trobar per l'ideari va ser formar una banda de punk o pop. Som 5, vam acabar de formar el grup amb les components actuals aquest gener de 2026 i estem molt lligades a Barcelona, tot i que som de diferents llocs. Pel que fa a la nostra sonoritat, bevem de grups com Amyl and the Sniffers, Les Cruet o Xego. Com a grup vam néixer al Casal de Joves de Can Ricard, que és un casal del jove autogestionat del Poblenou, i assagem allà i som part del col·lectiu de músics del casal. I bé, ens vam presentar al Sona Nou amb unes maquetes autoproduïdes al local d'assaig. Estem gravant el nostre EP debut, però ara mateix no tenim cap cançó publicada oficialment, així que qui ens vulgui escoltar haurà de venir a un concert.
1: Em cau una gota de suor, mala llepes de moró, quina puta...

sóc el Roc Badia, d'Orella 2, un grup de pop-rock alternatiu que fem música en català i el formem l'Eric Elias al baix, el Néstor Pérez a la guitarra, l'Oriol Ventura a la bateria, Gerard Casulleres al teclat i Quim Anglada al saxo i jo mateix a la veu i a la guitarra. Treballem molt sovint amb la Martina Morán, que té una veu increïble i volia mencionar-la, i com no el nostre gran amic, productor i enginyer de so, Andrés Anetti. Vam néixer el 2022, som del Vallès, Matadepera, Sabadell i Terrassa, i estem molt contents de participar al Sona Nou d'enguany, a veure si això ens permet posar un peu dins de la indústria musical catalana i que ens puguem conèixer tots plegats i gaudir de la música que fem. Res, un plaer, que vagi molt bé. Com

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: A l'amplificador de Catalunya Ràdio, aquesta matinada de cap de setmana, parlant dels finalistes del Sona Nou 2026, que ja tenim guanyador, que de seguida te l'explicarem. Ho estem fent així en ordre cronològic. Primer, presentem els tres grups que van competir a la gran final d'aquest dimecres, a les portes de la Festa de la Mercè a Barcelona, i després t'explicarem el final i ens centrarem en el grup guanyador. De moment hem presentat a Benny Dolores, després Orella 2, i ens queden els tercers, que són Pla Moguda. Ho estem fent per ordre alfabètic, eh? Que aquí no hi hagi favoritismes de cap tipus. Va, endavant, connectant amb Pla Moguda.

Guillem de Pramoguda. Nosaltres som un grup de vinyoles que fem bàsicament rock de Tito, que el que vol dir és que fem rock molt fort i que esperem que soni bé. I ens ho passem a dalt de l'escenari. Al final som tres amics que el que volem és fer música que ens moli i que la gent no gaudeixi com nosaltres. I esperem que així sigui el dia de la final de la zona 9.

Doncs ja els tenim presentats a tots tres, els flamants finalistes del Sona Nou edició 2026, per ordre alfabètic, sense cap favoritisme: Beni Dolores, Orella 2 i Pla Moguda. Un d'aquests tres grups es coronava el dimecres a la nit com a guanyador de l'última edició d'aquest concurs musical, que és icònic i que és referència a casa nostra com el Sona Nou. Abans de revelar-ho, abans de refrescar-ho, perquè de fet això ja fa 2-3 dies que va passar, però estic segur que potser tu no ho tenies controlat i per tant ho estàs descobrint ara, doncs allargarem el relat fent una mica el mateix que passava el dimecres a la nit a l'escenari de Plaça Catalunya, al bell mig de Barcelona. Un cop havien actuat els tres grups finalistes, el jurat se n'anava a deliberar, se n'anaven a esbatussar-se, a fer valdre raons, punts de vista i criteris. I què passava mentrestant? Doncs que gaudíem de les cançons de la Chloe Riambau, que acaba de debutar amb el seu primer disc i era qui tenia al damunt del seu cap la corona com a última guanyadora del Sona Nou. Ella es va emportar l'edició de l'any passat, del 2025. Per tant, es mereix ben bé un parell de cançons, la Chloe Riambau, aquesta que és un fil, i la que punxem ara, la Primavera, totes dues al seu primer disc, al seu debut, que va ser ara aquesta passada primavera, i un cop soni la Chloe Riambau, sí que tindrem el veredicte final. Qui ha guanyat el Sona Nou 2026? De seguida els punxem, de seguida ho expliquem i de seguida els entrevistem.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I també amb els guanyadors, flamants guanyadors, campions coronats de l'edició 26 del concurs musical Sona Nou. Arribats des d'Osona, Pla Moguda.

0: Doncs ja tenim repartits els premis, el Sona Nou per Pla Moguda, el Joventut per Beni Dolores i el Premi Èxit per als tercers classificats, que van ser Orella 2. Fem una cosa, ja hem destripat com va acabar això el dimecres a la nit en aquell escenari majestuós que hi havia a la plaça de Catalunya de Barcelona. Sabem com es van repartir els guardons, hem sentit a Pla Moguda, rescatem l'entrevista que els feien a l'especial Dicat just un cop acabada la final.
1: Tu ara explicaves al micro que feia 5 anys et van començar a ensenyar a tocar la guitarra a la teva nòvia.
2: Exacte.
1: I avui has tocat a plaça de Catalunya.
2: La meva exparella em va ensenyar a tocar la guitarra i jo és que estic en un somni, estic en el 7 a cel, estic que no m'ho crec. Ha estat un concert espectacular i hem disfrutat i hem xixat com nens petits.
1: Hem de desvetllar una cosa, o desvelar una cosa. Avui heu penjat a Instagram una frase, o volíeu penjar una frase que deia volem ser perdedors del Sona Nou?
2: Volíem ficar un post, un cop acabat el Sona Nou, que fiqués perdedors del Sona Nou 2026, perquè veiem que... no sé, que quadrava molt bé, que ens agradava molt aquesta frase.
3: Doncs escolta, ha funcionat com a psicologia inversa, diríem, perquè han guanyat.
2: No, no, estem superagrits i supercontents, fins i tot haver guanyat.
1: Escolta, a partir d'ara, ja la vostra carrera està en marxa, ja teniu un EP funcionant, aquests dies heu publicat el Jam Emprenya. Quina serà la història de Pla Moguda a partir d'ara? Aquells dos amics que us vau trobar i vau començar a fer versions, ara aquests dos amics què faran?
2: Doncs estem preparant cosetes perquè surtin de cara al febrer i ja està, estem preparant coses, ja tenim coses entre mans i fetes i ara aviam amb el Sona Nou on ens porta, no?
1: Què és el que us emprenya?
2: El que ens emprenya és el nostre estil de vida i això ens emprenya. El que ens ha passat ara ens emprenya, no? Com van dir a TV3, les cançons de desamor poden ser al final cançons d'amor propi, no?
1: Una història dels Pla Moguda és que fa uns anys tu estaves al concert de la final de Dan Peralbo i el Comboi. I avui el Dan Peralbo estava entre el públic també, sí? Aplaudint Pla Moguda. Això és com un relleu?
2: No sé si és un relleu, el que estem eternament agraïts de que sigui el nostre germà gran amb tot i que ens hagi vingut a veure. I supercontents. Estava allà i per mi ha estat un honor que vinguessin. I tants altres artistes que hi havia a mirar-nos també, eh?
3: Sí, no, sí.
2: Hi havia algun dels amics de les Arts, la Maig...
3: Bé, molts grups de guitarres que tornen a tenir el seu protagonisme. Vosaltres també, déu-n'hi-do. Heu acabat amb aquesta cançó, que ja és una cançó especial per vosaltres, això de la fatxa. Hi ha gent que diu que no existeixen, que no n'hi han de fatxes.
2: Bueno,
3: però tu vas tenir una relació amb alguna, vull dir que deuen existir.
2: Jo crec que no has de mirar gaire enllà per veure que sí que n'hi han, però ja està, cadascú té la seva opinió.
3: Bé.
1: Ha vingut aquesta noia avui al concert?
2: La Judit no hi era, crec.
1: No hi era. Escolta, ja, això ho celebreu d'alguna manera? Teniu previst alguna celebració? Teníeu ja pactat si guanyava el Sona Nou anar-ho a celebrar d'alguna manera?
2: Sí, el que teníem claríssim és que guanyéssim o perdéssim, avui sopàvem i sortíem amb Orella 2 i Beni Dolores, que hem fet
3: un grup
2: supermaco. El dinar del Sona Nou va ser espectacular i sortir tots junts i gaudir-ho tots, que ha estat el premi, ha estat arribar fins aquí i tocar aquesta final i aquesta plaça a Catalunya.
1: Això és una cosa molt especial, que no sempre ha passat el Sona Nou, que és que hi ha hagut molt bona química entre els tres finalistes, oi?
2: Ens vam avenir molt bé. Ja amb Beni Dolores vam coincidir a la Sala Nau i amb Orella 2 al dinar i, hòstia, gent super, super maca, de veritat, músics estupendos i esplèndids, i avui continuarem junts i ojalà ens trobem en algun concert o on sigui.
1: A partir d'ara teniu un any per davant per anar prenent cançons fins a que surti el disc de Pla Moguda, però t'he preguntat diverses vegades, no sé si avui es pot dir ja què vol dir Pla Moguda. Que,
2: no,
1: encara no.
2: Ja va provar l'entrevista i va dir, si guanyeu ho direu. No. És un secret que no es desvalarà.
1: No desvalarà.
2: Quin és el nostre pla?
1: El que sí que demanaré és que defineixis què us fa tan especials.
2: Hòstia, jo crec que es nota que som amics entre nosaltres i que ens ho passem bé a l'escenari. Jo crec que això és un consell que em va donar en Dan, abans de començar ben quedar amb ell perquè ens faci com una mica de mentoria, no? I ens va dir, sigueu amics i després feu el grup. I jo crec que això ho hem aconseguit molt bé i es nota que ens ho passem bé dalt l'escenari i això reflecteix en que el públic també s'ho passa molt bé.
1: La mama, que apareix en algunes cançons.
2: La mare és una...
1: T'ha trucat ja, avui.
2: La mama està aquí baix.
3: Demà.
2: Sí, sí. Tant la meva com la Tomàs, com en Guillem, com la Dolaguer, totes les mames. La mama és una peça super fonamental i especial per nosaltres, per cada un de nosaltres, i el papa també. Una pressa increïble a totes les mares.
1: Molt bé, doncs escolta, no sé si Només queda allò, felicitar-vos.
3: Enhorabona,
1: bona feina. És un sona nou que, a més, el jurat ha dit que teniu un nivell altíssim aquest any.
3: Ei, sí,
1: i, per tant,
3: veritat.
1: Tres artistes que segur que els estirem a molts concerts, a molts festivals, i, per tant, celebrarem que aquest sona nou continuï sonant arreu del país.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Enhorabona, Pla Moguda, que s'han dut el premi principal d'aquesta final del concurs Sona Nou.
0: I ja posats a recuperar, recuperem el concert de Pla Moguda a la final del Sona Nou 2026, l'actuació que els va valdre tot un premi Sona Nou. Aquesta gent gravaran un disc i aquesta gent ja inscriuen el seu nom a un palmarès on hi ha altres il·lustres com Maria Jaume, Dan Peralbo i el Comboi, Figa Flaues, Gavina Punt MP3, i si ens n'anem més enrere, Nyandú, Hola Iaia. Molt de ferro al palmarès del Sona Nou, molt de ferro aquesta setmana a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Marxem en Pla Moguda i tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi d'aquest programa que posa el focus a l'escena musical catalana.
4: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

0: en directe des de la plaça de Catalunya de Barcelona, la final de la 26a edició del Sona Nou. Aquesta banda són els Pla Moguda, és una formació que van crear dos veïns de les masies de Voltregà i Vinyoles, a Osona, i que després de fer versions ja han presentat unes quantes cançons. Ara sentíem ja emprenya un tema que just té una setmana de vida.
1: Doncs estan durant tot, eh? Tots els grups durant tot a la final del Sona Nou, però és que amb una cançó ja està suant aquest home, és que no para, eh?
0: El Jani Cabau, que és el veu i guitarra d'aquesta banda osonenca. Avui sentirem tres bandes en directe aquí a la ràdio i a més donarem sis premis, els sis premis d'aquest Sona Nou, després de que el mes de març-abril les van presentar fins a 176 propostes i hem arribat a aquesta gran final.

quina bogeria. Oh, deixeu-me obrar un segon i l'aixeixem. Quin espectacle, tio. Podríem dir perfectament que des de Palma Aguda sou el segon millor públic que han tingut mai.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 26 de setembre del 2026. Avui El Suplement, Tertúlia, Muriol, Marc Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins, a les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
2: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
1: Dos anys després d'endinsar-se al món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un premi Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació en aquest cas sobre el paper dels

0: fan.
1: Aquest que sona és Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
2: Ens portem, crec que 24 anys, és a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
3: Exacte, no? Sí, sí. Exacte.
1: Avui la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin cançons o gols del Barça, a quarts de 12 la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler. Tot això en un matí de dissabte, on també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, la flamant nova presidenta del Liceu, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
5: Molt bon dia, Roger. I avui pendents de l'Ajuntament de Madrid, que ha rebutjat l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar l'immoble i llogar-li a un preu assequible. Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons l'Ajuntament, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. El consistori, governat pel PP, sí que s'ha ofert actuar com a mediador i els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Mentrestant, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Del món, Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana d'un alto el foc de 7 dies i preveu reprendre els bombardejos contra l'Iran després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, segons les quals el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. Recordem que la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Abbas Araghchi és el ministre d'Afers Estrangers iranià.
6: There are certain actions to be taken by the United States.
7: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
5: Donald Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa social on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Estret de Trump. I OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris i ja s'estan retirant, diu la companyia. OpenAI diu que està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible. I després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere ha quedat en llibertat amb càrrecs, acusada d'homicidi sota una fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar abans de 3 dies. La dona ha sortit aquest divendres a la tarda, a primera hora del jutjat, i en sortir ni ella ni els seus advocats han fet declaracions. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní, recordem que la dona no va atendre trucades i va trigar hores a obrir la porta de la casa Baqueira, tot i que inicialment es va apuntar que la mort hauria estat per causes naturals, els Mossos van detectar incongruències en el seu comportament. La detenció es va produir dimecres a Madrid. I de la cultura, la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: Hello, Pops, you're right.
9: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb

0: Una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant i, a més, Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julian Moore com a protagonista, com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès, i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
1: I en esports, victòria del Girona per 2-1 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0 França 1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb mal al genoll esquerre tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. Avui jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substitut a la mitja part, mentre que Bernal ha jugat tot el partit. I en bàsquet, avui comença la Lliga CB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Pons Arnau, a les 9 del vespre Barça-Corunya al Palau Blaugrana, i demà jugaran la resta de catalans: Breogán-Penya a les 12, Girona-Ucamp a les 5 i València-Lleida a les 6.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Sense fronteres.
4: Tornem a activar el GPS del català.
5: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
4: Totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
3: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
4: La llengua diu qui som, aquí i al món.
3: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
6: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Els més matiners, com sempre, el Quim Rutllant, cada dissabte apropant-nos la cultura d'arrel al Mans.
3: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts a una nova edició del Mans. Tota la cultura popular i tradicional i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Programa de finals de setembre amb molt de material. Darreres hores de la Mercè, no ens fixarem en dansa i amb els cors de claver. També anirem fins a Lleida amb les festes de tardor, que tornen a omplir els carrers de cultura popular celebrant aquest any els 325 anys de Valls de Bastons a la ciutat. Farem també volta per festes d'aquest cap de setmana i atenció que entrarem a la Sala de Viladrau, la masia on va néixer Joan Sala, Serrallonga, i que ara busca complicitats per salvar la teulada i tornar a tenir vida. I moltes més coses en aquest menú que desplegarem des d'ari durant els propers 40 minuts amb la Rosa Silluer al muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rullant a la locució.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans i és de bon matí a Catalunya Ràdio amb Quim Rullant.
0: Som-hi, doncs, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Comencem mirant cap a Galícia, una proposta musical que ha passat aquests dies per Barcelona, la Mercè. Música d'arrel gallega amb el segell de Mondra, amb la col·laboració dels Ninjures, que properament podreu sentir a Fira Mediterrània. Plegats, se'ns conviden a fer-nos de dia, que se nos faga de dia.

0: Mondrain in Jures, que se nos faga de dia. D'aquesta manera, energèticament, hem començat al Mans d'aquest dissabte.
1: Cada dissabte, a primera hora, el país sona a Mans.
0: Les festes de la Mercè a Barcelona encara no avui dissabte i demà diumenge, els dos últims dies de la programació, un tram final en dansa, cancoral, bastons, foc, castells, falcons i sardanes. Dues de les cites destacades d'avui tindran com a escenari l'Avinguda de la Catedral i la plaça de Sant Jaume, el Mercè Dansa i el 75è concert de cors de claver. En el Mercè Dansa, doncs, començarà aquest matí a les 11, a l'Avinguda de la Catedral, una mostra de danses que es mantenen vives als municipis i ciutats d'arreu del país, que l'organitzen en aquest cas dins de les activitats amb l'Ajuntament de Barcelona i la coordinació de l'Esbart Català Dansaires. Anna Vigas és del Català.
2: Doncs mira, el Mercè Dansa és una mostra de danses vives que portem fent des de l'any 1993. Convidem danses vives del nostre país que s'estan ballant actualment.
0: Cada edició convida danses diferents i posa atenció especial en els balls que han estat recuperats recentment. Enguany, per exemple, hi participen, entre d'altres, el Ball de Gitanes de Martorelles i Castellbisbal, els balls del Nans i Rodó de Menàrguens, el contrapàs de Castellterçol i el Ball de Bastons de Balaguer, així com el Ball de Valencians de Tàrrega i el Ball del Pi de Centelles.
2: Per exemple, aquest any ve les Gitanes de Castellbisbal, que es van recuperar just l'any passat. Llavors, nosaltres estem sempre amb els ulls ben oberts per veure si els pobles recuperen alguna dansa.

0: La música anirà a càrrec de la Cobla Sabadell, dirigida per Joan Gómez, a més de diverses formacions de grallers, flabiols o mitja cobla. En acabar la mostra, cap a la una del migdia, es farà també avui enguany un homenatge a Montserrat Garriga i Rivera per la seva tasca en l'estudi, la documentació i la divulgació de la dansa tradicional. A la tarda seguirà l'activitat, que es traslladarà al Passat de Sant Jaume. A 5:15 començarà la cloenda d'aquest Mercè Dansa i a les 7 arribarà el Galop de la Mercè, proposta oberta perquè el públic també entri a ballar.
1: Amb el Galop de la Mercè, sí, sí, que des de l'any 97 crec que és l'hem incorporat per la cloenda del Mercè Dansa, que és un ball participatiu de tots els grups que participen al Mercè Dansa, a part de que convidem a tot el públic a participar. Els hi regalem un mocador i tota la plaça vibra aquest any d'un color que ja es veurà. Ja ho veureu, veniu a veure-ho i veureu el color del mocador.
0: I sense moure's de la plaça de Sant Jaume, a les 9 del vespre començarà Clavé a Banda, el 75è concert d'acords de clavé a les festes de la Mercè. El títol juga amb el doble sentit de la paraula banda perquè les veus claverianes compartiran escenari amb la suburbana de Sitges, Bruno Nájera, president de la Federació Catalana d'Acords de Clavé.
2: Acords de Clavé, doncs, després de 75 anys a les festes de la Mercè, doncs, tornem a fer un gran espectacle i enguany, doncs, és especial perquè l'hem posat un títol molt divertit, que es diu Clavé a Banda, que no és un plat, sinó que els cors de clavé cantarem amb la banda simfònica de Sitges, la Suburbanda.
0: El concert d'aquests cors, que va començar com una trobada de corals barcelonines, al llarg de 3 quarts de segle s'ha convertit en una gran cita del moviment claverià. Durant aquests anys ha reunit cors d'arreu del país i ha permès presentar espectacles sinfònics i recuperar obres del patrimoni musical de Josep Anselm Clavé.
2: Bueno, fa 75 anys, hi ha uns grans magatzems que hi ha a la plaça Catalunya, doncs, que patrocinaven un concert allà mateix a la plaça, i que doncs, era una mostra dels cors de clavé de Barcelona que també es volien afegir a fer un gran concert durant la festa major de la vila, per dir alguna cosa. I això doncs, a poc a poc ha anat a més, i de fet doncs, hem arribat a fer grans mostres de cors de tot el país, espectacles, amb orquestra, vam recuperar la sarsuela L'Aplec del Remei de Josep Anselm Clavé. Doncs és una gran cita que tenim els cors de clavé a les festes de la Mercè.
0: En aquesta ocasió hi participaran diverses societats corals de Barcelona, la Coral Camprodon i la Suburban de Sitges, com us dèiem. El programa combinarà el cant coral amb les sonoritats de banda i inclourà música nord-americana, temes en català i també en anglès.
2: Doncs farem un repertori de música americana, sobretot, de música de banda. Sentirem cantar els cors de clavé en anglès, que això està molt bé, també en català, i farem doncs, una gran ballada i convertirem doncs, Barcelona també una miqueta en New York, perquè cantarem el gran tema de Frank Sinatra, també.
0: La programació d'aquest dissabte es completarà amb el Matí Bastoner, el Correfoc dels Petits, i a 9:15 del vespre l'estrena de la nova Porta de l'Infern, la Septrotada i el Correfoc de la Mercè. Demà diumenge les festes de Barcelona, de la Mercè, seran ja l'últim dia. Hi haurà el Matí de Falcons, també la 76a edició del concurs de colles sardanistes de la Mercè, al Pla de la Catedral a les 11, demà diumenge, dèiem, així com la Diada Històrica Castellera al migdia, a la plaça Sant Jaume amb els castellers de Barcelona, els Minyons de Terrassa i la Jove Xiquets de Valls. A la tarda, sardanes, i a 9:15 del vespre començarà el Toc a Plegar. Els gegants de Barcelona arribaran a les 10 al Palau de la Virreina i a la mateixa hora el Piro Musical, que posarà el punt final a la Mercè, enguany des de la platja de la Nova Icària, amb una selecció musical preparada per Josep Montero, líder d'Oques Grasses.
3: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.

0: Aquesta era Davant la Verge, d'Enric Morera, amb la Cobla Sant Jordi, Cobla i Sardana, que avui podreu sentir davant la Sagrada Família, a Barcelona, a les 11 del matí. I de Barcelona anem ara cap a Lleida, la capital del Segrià. Viu avui dissabte una de les jornades centrals de les festes de tardor que s'allargaran fins dimarts, Diada de Sant Miquel. Enguany la cultura popular hi té protagonisme especial amb la commemoració dels 325 anys de la primera referència documentada del Ball de Bastons a la ciutat. És una notícia que apareix l'any 1701 al llibre de la cerimonial de la ciutat, que deixa constància de la presència de 12 balls de bastons durant l'entrada de Felip V a Lleida. La commemoració va començar dijous amb una exposició que ressegueix la història d'aquesta dansa fins als nostres dies. Ens ho explica Xavier Ramon, responsable de la colla bastonera Pla de l'Aigua de Lleida.
1: El dijous va començar amb una inauguració la qual explica tota la història del Ball de Bastons a Lleida des de la primera referència al 1701, que va ser amb una visita de Felip V, fins a l'actualitat, fins al 2026.
0: El gran acte bastoner serà avui a la Trobada Nacional Infantil de Bastons de Catalunya, que començarà a les 11 del matí a la plaça de la Catedral de Lleida i recorrerà el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Joan, amb les colles infantils arribades d'arreu del país.
1: Fem la Trobada Nacional Infantil, el qual venen diferents colles de tota Catalunya a ballar aquí a Lleida, i segueix amb diferents actes, l'exposició estarà fins al novembre, i diferents activitats de festa major a l'espai bastoner, que li diem que és l'espai de la Panera.
0: La programació bastonera continuarà a la 1 del migdia a la pista de la Panera amb un concert vermut del grup Boravent, i a les 5 de la tarda al mateix espai, punt de partida d'una gincama de cultura popular pels carrers del centre històric de la capital del Segrià.

0: I no deixem Lleida, tampoc deixem en Xavier Ramon, perquè també forma part de l'esbart d'Arrels de Lleida, que avui celebra una de les actuacions més importants del seu calendari, a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Joan, la tarda d'esbarts, amb l'esbart Arrels com a anfitrió i l'Agarenc de Terrassa com a formació convidada.
1: A les 7 de la tarda fem una actuació, l'actuació més important per nosaltres de l'any, el qual veiem a la plaça Sant Joan, on traiem els nostres vestuaris més de gala i convidem a un grup que, en aquest cas, aquest any és l'esbart Agarenc de Terrassa.
0: L'esbart Arrels tornarà a sortir al carrer dimarts, diada de Sant Miquel, en el seguici de festes de tardor. Començarà a les 11 del matí a la plaça de la Paeria i participarà amb el Ball de Valencians, recuperat fa aproximadament 5 anys.
1: També sortim al seguici festiu de les festes de la tardor amb el Ball de Valencians, que és el ball que vam recuperar fa uns quants anys, farà 5 anys, me sembla ja, que era el Ball de Valencians. Per qui no el conegui, és la dansa que existia abans de que existiguessin els castellers, els moixigangues, els falcons.
0: L'activitat de l'esbart d'Arrels no s'atura. El cap de setmana que ve, precisament els dies 2, 3 i 4, organitzarà a Torre-serona una nova edició del Festival d'Arrel, després de celebrar-se l'any passat a Vilanova de Segrià. La cita es trasllada enguany a aquest municipi amb una programació ampliada. El festival reuneix una vintena de grups de dansa i combinarà cercaviles, actuacions, esbarts, tallers, sardanes, jotes i un mercat d'artesania, jocs de fusta i el concert també de l'orquestina Trama. La voluntat és que el públic no es limiti a mirar, sinó que també participi de la cultura popular.
1: El que busquem és que no tot sigui una activitat passiva, que la gent ve, s'asseu i observe com se balla, sinó que volem que aprenguin, també volem que s'ho passin bé, fem tallers, fem alguna xerrada, volem que participin amb les activitats que es fan i que d'alguna manera o altra es puguin enganxar a la cultura popular.
0: El Festival d'Arrel serà gratuït i tindrà el poliesportiu i diversos espais de Torre-serona com a escenaris principals.
2: Catalunya Ràdio. Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. En temps de suplement, seguim amb tota l'Arrel a la Ràdio Nacional. Continuem girant pel mapa del Principat perquè aquest cap de setmana la festa no s'atura. Avui, Reus, encara ressonen les festes de la Misericòrdia. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de la Llibertat acollirà el Trabuc Fest, una de les celebracions dels 40 anys de Carrasclet amb l'os del camp improvisat. Sergi Miquel, Caram Band, Amponi Pissador i altres punxadiscos que estaran posant-hi la música. A Santpedor, la Fira de Sant Miquel arribarà carregada de cultura popular. Avui hi ha timbalada al migdia, trobada gegantera a la tarda i al vespre correfoc infantil i gran. La jornada acabarà amb una encesa del timbaler especial que commemora els 10 anys dels Bous de Foc, la recuperació del correfoc també de la ciutat. Demà diumenge, castells, puntaires, glosa i acordions a Santpedor. I seguim a Cervera, a la Segarra, perquè celebren la Festa Major del Sant Crist, enguany marcada pel mil·lenari d'aquesta ciutat. Avui, a les 6 de la tarda, hi haurà una trobada de colles geganteres, grelleres, seguides del toc general de festa i d'una mostra de balls. Demà arribarà la Diada del Sant Crist. Al Prat de Llobregat, avui, les matinades grelleres hauran despertat la ciutat i a 3:15, la plaça de la Vila acollirà el ball parlat del Ball de Gitanes. Demà diumenge, a partir de les 10 del matí, arriba la 38a trobada gegantera de la ciutat. I a Sant Climent de Llobregat, demà diumenge, la Coral La Vall organitza Celebrem 50 Diades i Més, una proposta dedicada a la memòria, la cultura i al país. Serà a la Sala Gran del Casal de Cultura, que acollirà a partir de 6:45 de la tarda mostra de gegants, de ball de bastons, danses tradicionals, diables i música coral amb les corals Renaixença i La Vall. Ens ho explica en Benet Puig, director de la coral La Vall de Sant Climent de Llobregat.
3: Una celebració que n'hem titulat Celebrem 50 Diades i Més, memòria, cultura i país. Amb aquesta celebració commemorarem un triple aniversari. Celebrarem els 50 anys de la Diada del 1976 a Sant Boi de Llobregat, els 50 anys de l'exposició de cireres a Sant Climent de Llobregat i els 25 anys de la primera Diada institucional que es va celebrar a Sant Climent de Llobregat.

0: I a la resta de països catalans, doncs a Binissalem, a Mallorca, 60a festa d'Esbaramà, que arriba al darrer cap de setmana. Avui dissabte a les 5 de la tarda hi haurà carrosses acompanyades dels xeremies de Binissalem i al vespre la 21a Fira del Vi. Demà diumenge desfilaran els baramadors i baramadores, sonaran més xeremies, ballaran els gegants de Jaume i Aina i el tall de baramadors farà el Ball de l'Ofrena. A la tarda hi haurà ballada popular amb els Almallurga i els Dali Cebes i a la nit, demà diumenge, a Binissalem, a Mallorca, com us dèiem, nit de foc. Al País Valencià, el COI la celebra la 9a Fira Modernista i Andorra, el nucli històric d'Escaldes d'Engordany, és l'escenari que cap de setmana d'Alcaldes Festival, amb espectacles familiars i propostes a l'aire lliure. Ja veieu que el Mans el tenim molt ple d'activitat i ara us fem un apunt en aquest cas de castells perquè el concurs de castells comença a enfilar-se aquest mateix cap de setmana. Demà diumenge, a partir de les 10 del matí, Torredembarra acull la primera jornada de la 30a edició del certamen. Hi participen 12 colles, les classificades entre els llocs 31 i 42 del rànquing del concurs. Serà una jornada oberta amb dues estrenes, els Xiquets de Cambrils i els Esparciats de l'Estam, que hi participen per primera vegada. Entre les colles a seguir, cal posar un ull als Castellers de Badalona i als Castellers de Castelldefels, les dues úniques formacions que han aconseguit portar un 4 de 8 a la jornada de Torredembarra. En canvi, els Anys de la Torre, guanyadors de la sessió del 2024, no actuaran a casa aquesta vegada perquè els bons resultats els han fet pujar fins a la jornada de dissabte vinent a Tarragona. I és que aquest només és la primera de les jornades dels tres capítols del concurs. El cap de setmana que ve, la competició es trasllada a la Tàrraco Arena Plaça. Dissabte dia 3, a 4:45 de la tarda, 18 colles. I diumenge 4, a partir de les 10 del matí. Serà el torn de les 12 colles més ben classificades. En total, fins a 42 colles i dos caps de setmana per tornar a viure l'espectacle casteller més gran del món.
1: No és folclore. És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
0: Deixem ara una estona al calendari festiu i passem ara pel patrimoni que demana ser salvat. La Sala de Viladrau no és una masia qualsevol, és la casa on l'any 1594 va néixer Joan Sala i Ferrer, Joan de Serrallonga. La Fundació Mas i Terra, que té la cessió d'ús, vol recuperar-la com una casa de pagès viva i convertir-la en un espai de referència per a la cultura catalana, l'etnologia i les tècniques tradicionals de construcció. Després de 17 mesos de tràmits, el projecte ja disposa de permisos per començar les obres. Ara la campanya de micromecenatge Salvem la Sala d'en Serrallonga, vol aconseguir 40.000 euros per afrontar la part més urgent, la rehabilitació de la teulada, pressupostada en més de 91.000 euros. En parlem amb la directora de la Fundació Mas i Terra, la Marta Lloret, coneguda també a les xarxes com la Caçadora de Masies. Bon dia, Marta.
2: Hola, bon dia.
0: En parlàvem gairebé fa un any, si no recordo malament, de les tasques i les feines que dueu a terme. Una de les notícies era aquestes possibilitats que hi havia amb la sala, que ja havíeu aconseguit el permís per fer les obres i tot plegat. Ara ve segurament la part més difícil, no?
2: Sí, bé, de fet la part més difícil potser ja han estat els papers perquè hem tardat molt entre redactar-los i aconseguir el permís, però bé, la dificultat aquí serà aixecar tants diners.
0: Els càlculs així per sobre la primera part de la primera fase de recuperació per d'uns 90.000 euros i sí. Esteu fent una campanya a una plataforma de micromecenatge que és Comico. Queden 10 dies llargs per poder-hi participar. Què es pretén fer en aquesta primera fase de recuperació?
2: La sala té moltes teulades a diversos nivells i la idea és restaurar-les totes. Ara mateix ja cada vegada que plou o que fa vent es mouen teules i ens va entrant, que l'hem anat repassant, però ara ens cal doncs tornar-la a col·locar tota bé i això, bueno, val pels 91.000 euros, que déu-n'hi-do, però la Generalitat té un ajut de patrimoni que assumiria el 70% del cost i nosaltres hem de posar el 30%, que entre tot plegat són aquests 40.000 euros.
0: Mica en mica anar fent calaix i poder tirar endavant aquesta campanya amb la capacitat que du a terme o la capacitat que hi ha amb el micromecenatge. Aquí apel·leu una mica a la responsabilitat de tothom, no? O una mica una crida a dir entre tots podem salvar un espai que, recordem-ho, té més de 800 anys d'història aquesta sala.
2: Sí, sí, bueno, a part de ser la casa natal d'en Serrallonga, doncs com bé dius, té molts segles al darrere i sap greu deixar-la perdre. També l'ús que li volem donar al final tampoc és... bueno, és un bé comú Sí que tots lamentem molt com es perden les masies, i jo la primera, i aquesta és una oportunitat tant per persones com tu i jo, com per empresaris o qui realment tingui ganes de donar suport a la recuperació d'aquest patrimoni.
0: Clar, la sala té tot un significat al darrere que és especial.
2: La fa molt especial ja començant per la ubicació. Està situada a la cara nord del Montseny, té un mirador espectacular cap a la muntanya, és un espai que s'ha conservat sense urbanitzar i força intacte, de gran interès natural, i evidentment la casa té un interès històric molt notable, té interès també arquitectònic, té moltes fases constructives que l'han detectat ara amb la feina prèvia que s'ha estat fent, i òbviament s'ha conservat sense gaires obres, i et pots imaginar com hi vivien, doncs, això, des de l'època d'en Serrallonga.
0: Els objectius, si no recordo malament, que dèiem, és que la sala acabi siguent la seu de la Fundació Mas i Terra.
2: Sí, això pot semblar, bueno, un ús sense més, però el sentit que li volem donar és que justament des de la sala començar a recuperar aquesta masia i totes les que puguem, perquè volem fer com una escola-taller de construcció tradicional, que també serà una de les maneres que volem arreglar aquesta mateixa casa.
0: Ara que parles d'arreglar, i un dels detalls que també fa singular el projecte és que la recuperació de la casa la voleu fer precisament amb les tècniques de l'època, amb les tècniques tradicionals. O sigui, es farà, diguem-ne, bé i com pertoca per un espai d'aquestes característiques.
2: Sí, volem que sigui una restauració exemplar, es faran servir tant les tècniques com els materials, i també volem ensenyar-ho a fer amb aquesta escola que t'he dit, i això també, entre cometes, per tirar una mica el cos de l'obra.
0: Bueno, és una manera col·laborativa també de fer-ho entre tots. Què creus que perdem com a societat cada vegada que cau una masia? Perquè la sala és singular, perquè té una història al darrere, però masies com la sala, arreu del país n'hi ha hagut moltíssimes, i n'hem perdut moltes,
2: sí,
0: pel camí.
2: Moltíssimes, milers n'hem perdut, i cada vegada que es perd una masia perdem una pàgina de la nostra història i al capdavall de la nostra identitat.
0: Si voleu seguir a la Marta, la podreu trobar a la Marta Lloret, a la Caçadora de Masies, a les xarxes, també en el web de la Fundació. I si voleu participar a la campanya de micromecenatge, és a Cucumico, amb el nom Salvem la Sala d'en Serrallonga. Marta, gràcies per atendre la trucada del programa. Molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Acabarem amb tres coses més pel cap de setmana que ve. Divendres, dia 2, comença a Balaguer una nova edició de La Sardanada, un programa que s'obrirà a 2:15 del vespre amb el pregó dedicat a Pau Casals a càrrec del divulgador David Puertas, i que continuarà amb una revetlla de la Juvenívola de Sabadell. Dissabte hi haurà més activitat amb Arnau Tordera, que hi preestrena en petit format Sirènia, la nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. I la jornada a Balaguer també inclourà ballada amb tres coples, l'estrena de dues sardanes, una de Pitu Chamorro i una d'Anna Abad, i també el concert de saxo, copla i cabaret, amb la copla Mediterrània.
1: Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rullant.
0: I ara us parlem d'una nova edició del Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat.

0: Precisament el que vol aquest festival és barrejar memòria, música i present, i en saben moltíssim. Dissabte que ve, 3 d'octubre, arrenca aquest festival, aquesta nova edició de l'Arrelat, un festival que no centra la programació només en un únic cap de setmana, que s'estén fins a finals d'octubre, i que combina doncs concerts de cant compartit, de glosa, de ball, de patrimoni i activitats participatives. Entre les propostes d'aquest any, per exemple, Terra i Vi, Remei Diví, de Marcel Caselles, una nova temporada de cantera, trobades de cantors al voltant d'una taula, o també Magali Sare o el gallec Xavier Díaz. En parlem amb la Laura Sant Agustín de l'Espluga Viva. Bon dia, Laura.
1: Hola, bon dia.
0: Primer, per situar-nos, què és aquest Arrelat?
1: Doncs, bueno, és un festival de música d'arrel, com diu el nom, és un festival folk, i llavors és un festival que vol combinar el que és la cosa més tradicional amb les innovacions que podem portar, que ens permet el nostre pressupost, no?
0: Entrem una mica amb el temari. El proper dissabte, al vespre, a les 8, al teatre, a la sala del teatre del Casal de Cultura d'Esplugues, hi haurà el Zidre, que servirà una mica de posada de llarg del festival.
1: Nosaltres el dia aquest presentem el festival, estaríem en aquest format així una mica electrònic, no massa, però una mica electrònic, i ens oferirà ball. Volem lligar també el que és el festival de música, d'actuacions, amb propostes locals, tradicionals, de música, del tema de la cultura popular i tradicional, no? I llavors, els nostres nans, que tenen un ball propi, aquest ball propi es va estrenar fa 45 anys, i farem un petit homenatge a tot aquest món.
0: Entre les línies que hi hauran, propostes conegudíssimes i que omplen sales, com són l'Aranà, la Magali Sare, però també aquestes propostes que aneu buscant la participació de la gent. Per un costat, Guillem Roma proposa fer un àpat de cantera, i alhora també la Mostra Internacional de Glosa.
1: Apostem molt pel tema de la cançó. D'una banda, Aranà, que ens proposa aquest cant redoblat de les Illes. Tenim en el món de la glosa, nosaltres fem cada any un festival de glosa internacional, que intentem és portar gent que improvisa d'altres llocs. I aquest any venen els Sard, venen dos cantants, un traductor i un músic, i ens oferiran cant improvisat de Sardenya, que es considera que és la més antiga de la Mediterrània. I després fem això de la cantera. La cantera és una mica inspirat amb el canto, etc. Doncs són sopars de cantadors, no? El dinamitza el Guillem Roma.

0: d'octubre hi ha la presentació, llavors s'allargaran del dia 17 fins al 30, cada cap de setmana amb un munt d'actuacions. Una de les coses que feu sempre, i això és d'agrair, és un cop d'ull, una clocada d'ull als músics de casa. Marcel Casellas no hi falta mai, però alhora els riu.
1: Sí, exacte. Clar, Marcel Casellas és un encàrrec directe que fem cada any. A part del seu concert, ens porta una bodega o un sommelier o qui sigui que ens fa un tas de vins, però també ho acompanya amb algun artista convidat, com pot ser una cantant d'òpera, com pot ser un número de circ, com pot ser, doncs, bueno, aquest any tindrem el Magí Serra, que és el fill del Joan Serra, un ballarí molt, bueno, que ens fa molta gràcia tenir-lo, ja veurem. I després, el de Riu, són de casa, i llavors l'any passat van presentar un espectacle nou que es deia Canigó, basat en els poemes de mossèn Cinto. Això serà, a més, un consell doble. El fan el dia 30, Riu, perdó, i La Baula.
0: A més, també Xavier Díaz, una proposta que ens arriba en aquest cas des del nord de la península, i Magali Sària amb el Descasada, que ja fa un parell d'anys que corre, però que són propostes molt interessants per veure al llarg d'aquest mes d'octubre que comença just aquesta setmana que entrem. Laura, esperem que vagi molt bé la proposta del festival d'enguany, n'estarem molt pendents, i si algú vol venir, tan fàcil com entrar al web en el buscar, el festival Arrelat. Laura, gràcies per tenir la trucada al programa, enhorabona per la feina, per la programació de gran nivell que presenteu cada any, enguany doncs no n'és una excepció. Que vagi molt bé.
1: Doncs moltes gràcies.
0: I també dissabte, dia 3 d'octubre, Vila-seca es convertirà en la capital del món bastoner. La vila acollirà la 51a trobada nacional de balls de bastons, jornada que reunirà a més de 1.500 bastoners i bastoneres i colles d'arreu del país. El moment central arribarà a la tarda amb 6 cercaviles. La Maria Marmelero és de l'Esbar d'en Sergi Ramon Dolzina, de Vila-seca, entitat organitzadora, ens parla de com serà aquesta trobada.
2: La trobada nacional englobarà unes 1.800 persones i són unes 64 colles. I el que farem és, pel matí hi haurà com una cercavila, després ja a la tarda és quan tenim la rebuda de totes les colles, que és el moment més àlgid de dia, no? Llavors ens dividirem en 6 cercaviles i van a parar a la plaça de la Riera, que és on farem, doncs, una ballada conjunta.

Nori Albrany són els fetos des del Romancet Artera, uns fetos que actuaran la setmana que ve a Sant Llorenç del Penedès. I nosaltres que ho deixem aquí, hem estat amb la Rosa Silluer al muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rullan a la direcció i locució. Marxarem amb Amunt i Crits, sardana de Bartomeu Vallmajor, interpretada per la Copla Ciutat de Girona. Una copla i una sardana que podreu sentir dimarts que ve, dia 29 a les 6 de la tarda, durant l'audició de sardanes de la Festa Major de Riudellots de la Selva. Ens retrobem demà, aquí mateix, al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Que tingueu un bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
3: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger. La setmana passada, al suplement, Ferran Adrià per partida doble. El cuiner... i també l'actor Miquel Fernández, que l'interpreta a Gènesi, la nova sèrie gastronòmica de 3CAT.
5: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant, estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però és un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No, en raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
6: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esto o me como la otra. No, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
7: T'ha passat sempre, saps, això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat, el tema de que, perquè no, t'ho deuen, sí, des de petit t'ho devien dir, no, Ferran?
5: No. Jo de petit era un tio molt normal i tant, no, això ha sigut, saps què, quan tu tens molt coneixement, això és un problema.
4: I a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, un dissabte més vam radiografiar les novetats del cas Andic, en aquest cas amb la terapeuta i també amb la seva col·laboradora al Punt de Mira.
8: Jonathan i la professora es citen el 7 de desembre per fer aquesta mateixa ruta. I abans de començar, la terapeuta li envia un missatge d'àudio que consta en poder dels investigadors, que li diu, escolta'm, Johanna, o Joe, perquè crec que li deia Joe, recorda, ara quan marxis amb el Jonathan, que li has de marcar els punts perillosos del camí. I li insisteix en dues ocasions, no t'oblidis, desconec si en aquest camí que tots dos, Jonathan i la professora d'anglès, fan aquell dia, desconec si la professora li va marcar aquests punts. Sí que tenim en aquests moments un comunicat de la defensa de Jonathan Andic dient que ell en cap moment s'ha interessat per cap teràpia de confrontació i que dos, en cap moment ningú li va assenyalar cap espai ni punt de risc en aquest barran.
4: I ens va visitar també el músic i bateria de Manel, Arnau Ballbé, ara fent però carrera en solitari. Presentarà disc el 2 d'abril del 2027 a la Sala 2 de l'Apolo i aprofitant l'estrena de la cançó Tortuga, ens va venir a explicar quina és, entre moltes altres coses, la seva relació amb la intel·ligència artificial.
7: Has provat de fer música amb IA, també?
9: No, això encara no hi he entrat.
7: Però ni per jugar?
9: Sí, no, o sigui, per fer música no, perquè és que jo ja tinc les eines i sé fer-ho i no tinc mai un repte prou gran per dir això, crec que la IA m'ho sabria fer i jo no ho sé fer. Sí que les fa servir molt per endreçar-te idees a vegades o per fins i tot escrivint lletres, allò de demanar-li una paraula que rimi amb tal i que vulgui dir no sé què. És que en el fons és anar a buscar el diccionari de rimes o el de sinònims, però ell t'ho fa a la vegada i és més ràpid. Cosa així, sí. Ara, demanar-li que sigui creativa i que moli el que fa, de moment crec que no funciona massa.
7: Quan dius que ja tens les eines per fer música, quines són aquestes eines?
9: Em refereixo a que jo sóc productor i a l'hora d'anar a buscar un so o sí, anar a buscar un gènere, anar a buscar com vull sonar, ja sé com arribar-hi, diguem.
4: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. Ara, les estrenes. Violeta Ferrer, bon dia.
10: Bon dia.
4: Al cinema ja es pot veure l'últim èxit dels Javis, La bola negra.
11: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
12: Toda esa propaganda.
13: Que te caes a tomarte un tiro en la cabeza.
14: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
10: Glenn Close, Penélope Cruz, Miguel Bernardo i Guita Rica de la Fuente protagonitzen aquesta cinta basada en l'obra de Federico García Lorca, que explica tres històries entrellaçades de tres homes homosexuals en èpoques diferents, el 1932, el 1937 i el 2017.
4: Per tant, Marta, poca cosa més cal per recomanar-la, eh?
10: Doncs sí, perquè després de triomfar a Cannes està recorrent al circuit de festivals internacionals amb el mateix èxit. De fet, els experts ja la col·loquen entre les favorites a la travessa dels Oscars, fins i tot per endur-se Marina el guardó a millor pel·lícula. De moment ha començat a preparar el camí perquè és el film seleccionat per representar-hi a Espanya.
4: Serà interessant veure què passa els propers mesos. En tot cas, també hi estrenes a les plataformes.
15: Why would you like to participate in this study?
4: És a Netflix una nova pel·lícula sobre un dels criminals més famosos dels Estats Units, una bomber.
10: La pel·lícula explora com el jove prodigi de Harvard, Ted Kaczynski, acaba convertint-se en el temible terrorista quan en plena investigació per capturar-lo reapareixen fantasmes del seu passat. Tot plegat protagonitzat per Jacob Tremblay, Russell Crowe i Shailene Woodley.
4: A qui agradarà?
10: Doncs els que teniu mono de crims, us veu obsessionar amb l'assassí del Zodíac o en el seu dia veu veure el documental també de Netflix En paraules de l'una bomber.
4: I si preferiu anar al teatre? Al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
10: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic, un espectacle per celebrar els 50 anys del Lliure i del Festival Grec sobre els baixos fons d'un Londres miserable i criminal que és una crítica ferotge al capitalisme.
4: Per què diries que l'hem d'anar a veure, Marta?
10: Entre altres moltes coses perquè compta amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nao Albet, Júlia Trullol, Míriam Mucles i Roc Bernadí. Per cert, que la funció d'avui és a les 7 de la tarda.
4: I si preferiu anar de concert, música.

0: Perquè avui a Barcelona està de festa major Love of Lesbians. Són un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja del Bocatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat ja al·lèrgiques al pol·len i la pegatina. I posaran punt final a la nit Svetlana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
0: Doncs amb Love of Lesbian i el seu himne, Allí donde solíamos gritar, arribarem avui a les 7 del matí. Ara tornem!

0: amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 26 de setembre del 2026, la crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què l'Amari Carmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i març d'aquest 2026, a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que, si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. És el cas de la Mari Carmen, aquesta veïna de Madrid de 87 anys, la història ja la sap tothom, una dona gran pensionista que porta des del 1955 vivint a casa seva i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans. Els més joves, perquè veuen com independitzar-se, encara que siguin un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou i fins i tot superen la trentena, veuen que no en tenen prou per pagar una entrada.

0: d'especulació i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent només garantirà que es tanqui en fals. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: De matinada, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies.
2: Sí, manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
0: Per tant, continua aquest estira i arronsa. Dilluns, primera reunió entre els representants de la Mari Carmen, la propietat del pis d'on va ser desnonada i la mediació de l'Ajuntament de Madrid.
2: Ahir, el consistori del PP va rebutjar l'oferta d'Urbagestión de tornar a llogar el pis a la dona de 87 anys a un preu assequible, al·legant que l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Mentrestant, Junts i el PSOE continuen negociant el decret d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar dimarts.
0: Govern i partits coincideixen que cal arribar al 6% del PIB en educació.
2: L'oposició, però, lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
0: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
2: També s'ha sabut aquestes últimes hores que es van publicar a internet una cinquantena d'imatges enviades a ChatGPT per usuaris particulars.
0: Primera víctima il·lustre del virus FIFA. Kylian Mbappé es lesiona en França. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0, França 1. Segons la Federació Francesa, el davanter del Madrid té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Aquesta nit serà el torn d'Espanya, que jugarà contra Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol.
0: La pregunta que ens hem de fer és si és aquesta lesió que es cura tan bon punt s'acaba l'aturada per seleccions i torna a jugar amb el Real Madrid. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de segona, victòria del Girona 2-0 contra l'Albacete.
3: Amb gols de Bel Ruiz i davant del Vic, el Girona se situa provisionalment tercer amb 13 punts i un partit més. Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta a 6:45 de la tarda.
0: El temps, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: Avui què?
4: Mira, avui esperem que comenci ja a trencar-se una miqueta aquesta tendència que hem tingut tan llarga d'aquest estiu amb aquestes calors i aquestes temperatures tan elevades. És una tendència que serà lenta anar deixant l'estiu, per tant no ve un canvi important amb molta fresca i pluja, però sí que, per exemple, començaran a aparèixer alguns núvols prims, el sol potser no lluirà tant, hi ha alguns núvols baixos cap al sud del territori, tot això ha d'anar guanyant terreny pels propers dies amb un cel ja menys serè, i això també farà que els termòmetres vagin disminuint. Ahir va haver-hi màximes que van arribar als valors més alts, als 37 graus, superant els 35. Avui serà difícil que aquests valors més alts arribin als 35. Tot i així, encara en un context força estiuenc. De fet, aquesta matina els núvols baixos de la costa sud han fet que les temperatures s'hagin mantingut una mica més elevades, amb més xafogor a tota la façana litoral.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
5: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
0: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei, amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació en aquest cas sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a partir de 11:15 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol al suplement.
6: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles.
0: A les 11 la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, bolcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
7: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
0: Aquest que sort és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
8: Ens portem, crec que 24 anys, és a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
9: Exacte, no? Exacte.
0: Avui la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin gols o cançons. A 11:15 la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler. Tot això en un matí de dissabte en què també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, és la flamant

0: Nova presidenta de la Fundació del Liceu, avui a partir de les 12 també ens acompanya després de l'estrena ahir d'Aïda, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències.
2: Sí, la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar la restricció restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat que la decisió està ara en mans dels Estats Units.
3: There are certain actions to be taken by the United States.
4: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el sisè dia, l'estret estarà obert i el setè començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
3: On mutually agreed subjects.
2: Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa Truth Social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Estret, estret de Trump.
0: L'Iran ha estat un dels temes precisament que Donald Trump i Xi Jinping han tractat en la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Donald Trump, han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
6: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
5: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
6: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
5: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
2: Mentrestant, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada per Trump. El conflicte se centra ara en l'accés de CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president.
0: I una derivada sobre la situació que es viu als Estats Units i també d'altres punts del planeta, la filòsofa nord-americana Judith Butler apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou en el col·loqui internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou, Laia Claret.
7: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
9: We don't have time to be panicked. We have work to do.
7: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són 3 dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UdG i l'Ajuntament de Portbou.
0: 3 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
2: Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona, de 87 anys, pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons el consistori, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert per actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar una possible solució.
0: I mentrestant, a la crònica política, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sendeaja, bon dia.
10: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
11: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
12: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
10: Però Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació mobiliària. Irene Montero, al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
10: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: Doncs a tot això, gràcies, Dani. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació de preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i si no s'acrediten que acabin amb una indemnització al llogater.
2: Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portavos del sindicat.
14: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
15: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer atacs informàtics.
2: Segons una investigació que publica The New York Times, confirmada posteriorment per la mateixa empresa, els agents haurien intentat obtenir informació de diversos organismes, entre els quals l'Oficina del Cens i el Departament d'Educació dels Estats Units. Els casos formen part d'una sèrie d'incidents en què els sistemes d'IA han mostrat comportament que no coincideixen amb les instruccions que havien rebut. I en les últimes hores també s'ha sabut que agents d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris i ja s'estan retirant. OpenAI diu que s'està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible.
0: Mentrestant, a casa nostra, la Renfe ha denunciat que ha estat víctima d'un ciberatac i que s'haurien robat dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF.
2: Els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació d'usuaris amb com noms i adreces de correu electrònic. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni tampoc als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac ha passat després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes. La incidència no ha afectat expliquen la prestació del servei de ferrocarril i hores d'ara les webs estan operatives.
0: El present i el futur de l'educació a Catalunya seu a la taula per primer cop govern i oposició. Tots els partits menys Vox es van trobar ahir amb Salvador Illa en una reunió de la qual, malgrat la poca concreció, sí que en va sortir el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa.
2: Un dels pocs acords tangibles que es van prendre va ser la creació d'un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar també d'on treure els recursos per aconseguir-ho. L'objectiu comú és que l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Esther Niubó, consellera d'Educació.
16: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic del paper, de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
2: Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Sentim Jordi Albert, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
17: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
18: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
2: I des de Junts, Mònica Sales insistia que la consellera és un escull en les negociacions.
19: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
2: El PP es va centrar a carregar contra la immersió lingüística i la CUP va lamentar la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana.
0: El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la norma. Des de Lleida, Júlia Albacar.
20: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. Al ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
21: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
20: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013 quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
0: El papa Lleó XIV oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels quatre dies de la visita que el pontífex està fent a França. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Saint-Denis. Des de París, Isabel Galí.
22: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys un divendres a 8:45 del vespre a l'estadi de França a Saint-Denis, a la perifèria de París, esportistes catòlics, cantants de rap catòlics. Les xifres indiquen que el nombre de nadons batejats a França baixa, però que en canvi cada any són més els joves que decideixen batejar-se per iniciativa pròpia, i l'Església francesa no ha deixat perdre l'ocasió per demostrar aquest ressorgiment a Lleó XIV. Ha estat el colofó d'una primera jornada del papa a França llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
23: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
22: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
23: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
22: Aquest dissabte el papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en papa mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
0: I ara música. És la veu d'Anna Netrebko i la valenta posada en escena de Shirin Nashat a la ida de Verdi, que entusiasmen el públic del Liceu en la inauguració de la temporada operística. El Teatre de la Rambla també ha estrenat Presidència. Des de Barcelona, Marc Ruiz.
1: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escenes Shirin Neshat amb un cub al mig que es transforma permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. I introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. Per la nova presidenta del patronat de Liceu, Helena Guardans Cambó, produccions com la d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
3: Jo crec que si volem atraure també nous públics, no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí, ens hem d'exigir una mica ser valents.
1: El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa Nana Trepko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Neshat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi. Pau al món.
0: I ara parlem de cine perquè Tender Loving Care és la màxima favorita perquè aquesta nit s'emporti la Conxa d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. El debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on en canvi no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Enviat especial, Marc Garriga.
4: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, l'ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minutos más es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
0: Tot això enmig de les festes de la Mercè. Marcada pels grans concerts a la platja, espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular, el Correfoc de la Mercè, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc.
2: Es fa a 9:15 del vespre al Passeig de Gràcia, al mateix escenari on es fa el Correfoc infantil a les 6 de la tarda. A les 10 de la nit, a la platja de l'Espigó del Gas, la jornada es tanca amb el Festival Pirotècnic Internacional. I durant el matí, els Valls de Bastons també són protagonistes a la plaça de Sant Jaume. També hi ha mostres de dansa tradicional a l'Avinguda de la Catedral, mentre que el Parc del Fòrum i el Port Olímpic es converteixen en l'epicentre de la dansa, el teatre urbà i el circ. Una de les propostes potents és a l'Estació del Nord, amb jocs i tradicions de Xangai, ciutat convidada d'aquest any. I finalment, la platja del Bogatell acull els concerts més multitudinaris. A partir de les 8 del vespre actuen Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana.
6: L'informatiu del suplement.
24: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia, every day.
25: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: L'informatiu del suplement.
0: Lesió de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League. El davanter torna abans d'hora cap a Madrid. Veurem si el primer partit de Lliga que tingui el Madrid ja estarà recuperat, perquè és aquest virus FIFA que a uns passa tanta factura i a d'altres, doncs, a vegades ens inventem tantes i tantes lesions. Roger Arnau, què tal? Bon dia.
26: Bon dia, sí. El davanter blanc, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Mbappé, en concret, va lesionar-se just en el moment de marcar l'únic gol del partit en el debut de Zinedine Zidane a la banqueta de França. Així ho valorava el seleccionador blu.
27: Les notícies no són bones perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
26: El blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit. I aquest vespre jugarà la selecció espanyola, s'enfrontarà Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç al Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
5: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. No creo que nada de lo que diga pueda servir para influir en su decisión. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
26: Rodri, el migcampista blaugrana, també ha parlat del seu ex-equip, el Manchester City, que ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018.
5: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
26: Segons ha avançat el portal The Athletic, la comissió independent que investiga el cas considera acreditades pràcticament totes les acusacions contra el City. El club que ha negat sempre les irregularitats encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. I tornant als partits internacionals, la selecció espanyola sub-21 va perdre ahir 2-1 contra Finlàndia amb els blaugrana Xavi Espar i Marc Bernal com a titulars. Espar va ser substituït a la mitja part, mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es va disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, amb Rafinha jugant als 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hamza Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que va jugar 60 minuts. Aquest cap de setmana no hi ha lliga de primera, però sí de segona. La jornada precisament la va obrir ahir el Girona, que va guanyar 2-0 l'Albacete a Montilivi amb gols de Bel Ruiz i de Van del Vic. Tots dos a la primera part. El Girona ara se situa provisionalment en tercera posició, en zona de promoció d'ascens, amb 13 punts i un partit més. El tècnic Quique Álvarez, satisfet amb el resultat.
7: Jo li dono importància haver guanyat avui perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues bueno, ens fa pues aquest ànim d'afrontar el partit al Mallorca, que en teoria, pues bueno, no vull dir que, però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la lliga, pues amb més ànim.
26: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta, 6:45 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per aquest cap de setmana es disputa també la jornada 5 de la Lliga F. Avui dia al migdia, a les 12, el Badalona Women rep el Granada Palamós. I el Barça, aquesta tarda, a 4:45, en directe a TV3, rep el Logroño. El partit destaca el retorn a la convocatòria d'Aitana Bonmatí. Mentrestant, en handbol, el Barça debuta en victòria al Mundial de Clubs, es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pineiros brasiler per 33-44. Demà, els blaugrana jugaran el segon partit contra l'Emzalek egipci. També avui comença la Lliga ACB de bàsquet. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao. I després, al vespre, a les 9, el Barça rebrà el Coruña al Palau Blaugrana.
8: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
9: Són 8:15 del matí.

avui ens despertem de bon humor. Això són els meus ídols, el suplement de Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè, amb l'Olga Avalós, agafem un artista. Avui és el torn de Bruno Mars i en repassem les seves cançons més destacades, les seves influències, el seu llegat i, al final, el reivindiquem. Som-hi, va!

0: Aquesta l'heu ballat tots, Bruno Mars. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Sí, sí, no, una cançó... Jo la penso.
1: És increïble, aquesta cançó.
2: Sí, sí, brutal. Amb la producció de Mark Ronson, que és el rei Midas, no?
1: El rei Midas, sí. És el gran, com ho diríem... recuperador de sons, sí. Dels 80 i dels 70.
2: Productor d'Amy Winehouse.
1: Entre molts altres, molts, no? Lily Allen, sí, també, sí. I també fer col·laboracions amb Dua Lipa, Miley Cyrus, etc. Aquesta és una de les cançons que segurament va fer més popular a Bruno Mars, però sabeu a qui em recorda? A què em recorda aquesta cançó?

0: sí que té un aire, eh?
1: Home, aquest so de teclat... És el mateix so que utilitza Mark Ronson a Uptown Funk. És el so de teclat FM, que es diu, i a més hi han diferents mashups que es diuen que uneixen les dues cançons.
2: Ah, ja ho buscaré.
1: I és un de... És que, de fet, tot el que fa Mark Ronson recorda alguna cosa, perquè
2: Ja ho veurem, ara.
1: Sí, o no?
2: Sí, i tant. Jo crec que Bruno Mars és un artista virtuós que toca molts instruments, que balla fantàsticament bé, però li trobo falta molta personalitat.
1: A Bruno Mars?
2: Sí, comparat amb altres artistes de la seva generació, comparat amb la reina del pop actual, amb el permís de Madonna, que seria Lady Gaga, que jo crec que té una personalitat molt clara i molt evident. Jo crec que Bruno Mars em recorda massa en cada cançó, en cada moviment, en cada concert que fa, a coses que ja he vist. Però si agafes Bruno Mars, que és el gran virtuós, i Lady Gaga, que és, jo crec, bueno, la gran reina del pop actual, surten grans cançons.

0: ara serà molt fort el que diré, eh? Però és com si estiguéssim al 2324 i tinguéssim una intel·ligència artificial tan ben entrenada que poguessis dir, va, et mouràs com el Michael Jackson.
1: Ah, ja sé per on vas. Seràs
0: tan virtuós com l'Stevie Wonder, tindràs el carisma a l'escenari del Prince.
2: Sí, et sembla artificial el Bruno Mars.
0: Una mica, sí. Sí, sí, sí.
1: És un gran cantant de balades.
0: És un gran cantant, no de balades, és un gran cantant de tot el que li posis, no? Però a mi...
2: Sí, et sembla construït a pedaços, no?
0: Sí, sí, sí. Jo el vaig conèixer amb aquesta cançó.
2: Seva.
0: Sí que és seva.
1: Sí que és seva, però...
0: Em va semblar un insult. Un insult als seguidors de Police. Però, això.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no, no.
2: A veure, posa l'original. Uau. A veure, recuperem Bruno Mars.
0: És que clar.
2: I ara de Police em estic. No hi va haver denúncia?
1: No
0: hi va haver denúncia, no?
1: No, jo crec que...
2: A l'estiu ja... no li cal.
1: No li cal. No, de fet, ara estava buscant perquè estava recordant un moment d'aquests que vas veient per YouTube i se't queda gravat a la memòria. Sabeu els premis del Kennedy Center? Que aquest és sí. uns premis que dona cada any, no? Des de la Casa Blanca, la gent que contribueix a la cultura americana, etc. I un any li van donar aquest premi a Sting, i un dels artistes que va homenatjar, va sortir a l'escenari homenatjant Sting va ser...
0: El Bruno.
1: Bruno Mars cantant Message in a Battle. Jo crec que deu ser com... Hi ha un acord entre ells no explícit de dir, ok, et deixo.
0: Déu-n'hi-do, Bruno Mars. Jo t'he de dir que no sóc no sóc gaire imparcial amb tot plegat, perquè vaig anar-lo a veure en una discoteca d'aquestes, no sé si, del port de Barcelona.
2: Una discoteca, Bruno Mars?
0: Sí, perquè actuava a l'Estadi Olímpic, però...
2: Ah, allò que fan un bolo extra.
0: El dia abans feia un bolo.
2: Només per VIPs com la Mercè.
1: Jo vaig estar en aquest concert de l'Estadi Olímpic.
0: Ah, pensava que des de la discoteca,
1: no,
0: a la discoteca vaig estar esperant 3 hores perquè sortia el Bruno Mars i va sortir a fer playback o dos o tres cançons i tenia un speaker que anava dient eso va para todas las mujeres que Bruno está caliente y esta noche quiere...
2: De debò? Home, doncs així, la teva experiència, clar, ja ve condicionada per aquest mal bolo. Mira, parlant de bolos, vas tenir l'oportunitat aquest estiu aquí a Pedral, vas de veure l'Sting, que a més torna a tocar tot el repertori de Police, i t'he de dir que em va sorprendre molt positivament.
1: Es conserva bé, no? Es conserva bé. Quants anys deu tenir?
2: Potser de veu, crec que 73.
0: Home, i no fa gaire, va fer una col·laboració amb els Catriel i Paco Amoroso, amb aquest duet argentí, també.
2: Ara, el que va gaudir més del concert va ser el president del Barça, Joan Laporta, que es va descamisar, se les sabia totes, i sí, sí, és de la seva època. Entrades a 300 euros, també t'ho dic.
1: Què portarà? Quin missatge hi haurà dintre?
2: Com el Camp Nou.
0: Com el Camp Nou, si no ets soci.
2: Com el Barça.
1: Doncs el que dèiem abans, de totes aquestes referències que uneix Bruno Mars, i jo sempre l'he relacionat molt amb Prince. He cregut que sempre Bruno Mars ha volgut ser el nou Prince.
0: Sí, sí.

0: Potser els fans de Prince t'insultaran si els dius que Bruno Mars és el nou Prince.
1: No, home, però ho deia de forma irònica, eh?
0: Ah,
1: sí, de forma irònica, perquè Prince jo crec que... Bueno, no, Bruno Mars no li arriba ni la sola de les sabates.
0: No, jo com a nou Prince potser diria Frank Ocean.
1: Sí, aquest sí el compro, podria ser aquest el Prince. Compro més, sí.
0: O fins i tot un gran amic de Bruno Mars que en aquella gira que va venir a l'Estadi Olímpic era el taloner i que no fa gaire van fer un disc molt recomanable, Silk Sonic, que és Anderson .Paak. Jo crec que sí que aquest sí que potser encaixaria més, si més no que Prince, jo crec que seria més fan d'Anderson .Paak que no de Bruno Mars.

0: Estava pensant en Luther Vandross ara mateix i tots aquests artistes soul dels 80.
1: Sí, potser
0: sí. És aquest estil així ensucradet, diguem. Tot i que no està malament això de deixar la porta oberta, a veure què passa.
1: De deixar la porta oberta? Ah, sí, clar. Vale, leave the door open, d'acord.
0: És el que diu la cançó,
1: I
0: no?
1: I posar el countdown, no?
0: Sí, bueno, diu no? Aquesta nit deixaré la porta oberta. Baby.
2: Teniu baldó al dormitori de casa, vosaltres?
0: No. Jo no.
1: No.
0: No, no. No, a més, jo tinc un gat i si deixo la porta oberta és un
1: I
0: drama.
1: I tu, Roger?
0: Llavors...
2: Jo tampoc tinc baldó.
1: Ah. I què fas? Agafes la calaixera i la poses allà en moments que no vols que entri ningú?
2: O entren i...
1: Entra
2: que sigui
1: jo.
2: El que Déu vulgui.
1: Ah, d'acord.
2: En fi, anem amb el mariachi, va. Todo bueno.

0: Ha canviat molt, Bruno Mars, l'estil. Ara canta en castellà,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Bueno, de fet, ell, el seu nom real és Peter Jean Hernández Jr.
0: Sí, sí. És el que això de Bruno ve per un... És un homenatge a un boxejador. El seu pare li deia el nom del boxejador perquè era molt corpulent i...
1: Bueno, molt corpulent...
0: De, quan era petit,
1: abans,
0: eh?
1: Sí, sí. Perquè molt gran no, no és tampoc
0: petit,
1: Bruno
0: Mars. Quan era bebè, allò...
1: Clar, de fet, el pare de Bruno Mars és d'origen porto-riqueny i ell ha volgut escarbar en aquests orígens porto-riquenys per portar referències com amb els mariachis, no?, que estem escoltant, que és un grup que es diu Los Criollos de Guadalajara, que col·laboren en l'últim disc de Bruno Mars, que és The Romantic, i on explora aquests orígens més llatins en temes com Risk It All.

0: Ara us proposo que tanqueu els ulls.
1: Sonaran mariachis al final, eh?
0: Però bueno. Ah, ja sentirem. No, no, sí, us proposo que tanqueu els ulls i us imagineu que esteu en un concert. Pagaríeu 70 euros per aquesta experiència?
2: 70, tal i com va els preus de les entrades avui
0: concert,
2: dia.
0: Per anar a un concert, però has d'estar amb els ulls tancats tot el concert.
2: Ah, perquè ara... Perquè... Tanca, tanca.
0: Perquè Bruno Mars encés el debat posant a la venda
2: entrades
0: d'audio only per 70 euros.
1: Mare
0: de lloc
1: meva.
0: Sense visió del concert.
1: Com el Palau de la Música, que sí, tens sí. Aquelles entrades sí, a dalt bueno, de tots que no veus l'escenari.
2: I el Palau Blaugrana també passa sí? De bàsquet. Hi ha seients amb poca visibilitat o amb visibilitat reduïda.
0: Sí, però sense cap visibilitat.
2: I jo no pago.
1: Jo he pagat.
2: O sigui, hauria, per quin sí que pago.
1: Jo he pagat per un concert al Palau de la Música.
2: Per Bruno Mars em poso el disc, i més si sí, després del bolo aquell que vas fer aquí a la Via Olímpia o no sé on.
0: No sé, a l'Òpium. Però doncs, després a l'Estadi sí. Olímpic va estar bé, eh?
1: Sí, una mica sí, massa però... focs artificials.
0: Sí, massa, però bé.
2: Fa playback o no? Fa playback?
1: No.
0: És un gran cantant. És un molt bon vocalista, un privilegiat, un superdotat, però...
2: Amb poca personalitat, no acabo de connectar. T'ha quedat clar.
1: Home, si a cada disc canvies les referències musicals, no? O sigui, ara faig Police, mariachi, Michael, sí. Ara faig Prince, ara faig Sou dels 80, doncs clar, hi ha com poca coherència. I què vols dir, no?
0: Sí, sí.
1: Qui vols ser, Bruno Mars?
2: Olga Avalos.
0: Vols ser Michael Jackson, eh? Si hem de triar algú, però bé.
2: Blai Mercè. Moltes gràcies, que tingueu bon dissabte.
1: Bon dia.
2: Igualment. Els meus ídols tornen dissabte que ve aquí el suplement, com sempre, a 2:15.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: Així és que vostès m'han vingut a veure.
3: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
4: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
5: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
6: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
8: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
9: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
10: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
8: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Els titulars del dia. Núria Pujades, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz.
13: El ministre d'Exteriors iranià ho ha anunciat a la seu de les Nacions Unides aquesta nit i ha posat un termini de 7 dies, però Trump manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
12: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa perquè el pis no s'ajusta als criteris d'habitatges socials.
13: Ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
12: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
13: Ho ha destapat el New York Times. També s'ha sabut que es van publicar a internet una 50ena d'imatges enviades a ChatGPT per usuaris particulars.
12: Mentrestant, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris.
13: Noms, adreces i correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament.
12: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de Valldigna, a la Safor, al País Valencià, per condemnar dues agressions racistes.
13: Una de les víctimes va ser un noi magrebí, l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res, i l'altra, un noi senegalès, que va acabar hospitalitzat.
12: En llibertat amb càrrecs, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere, després de més de 6 hores al jutjat.
13: A la dona se l'investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el passat 26 de desembre a Baqueira, i ara haurà d'entrar a la presó si no abona en els propers 3 dies la fiança de 80.000 euros.
12: I avui també ens farem ressò que govern i partits es comprometen a treballar per arribar al 6% del PIB en educació.
13: L'oposició, però, lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
12: Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció.
13: Es tracta d'un milió de cotxes afectats que es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món.
12: Cinemes plens aquest divendres i tot el cap de setmana, en definitiva. Xifres de prevenda de rècord amb l'estrena de La Bola Negra.
13: Que ha superat la prevenda de L'Odissea, de Christopher Nolan. L'esperadíssima pel·lícula dels Javis ja s'ha estrenat i la majoria de cinemes han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades.
12: També està d'estrena al Liceu, ha inaugurat temporada Maïda de Verdi.
13: I l'estrena ha coincidit també amb l'estrena de la nova presidenta del Gran Teatre, que serà Helena Guardans. A partir de les 12 la saludarem al suplement juntament amb el Joan Callarissa.
12: Helena Guardans i Cambó. Us diu alguna cosa aquest cognom? Efectivament, és la neta de Francesc Cambó. Avui Helena Guardans al suplement a partir de les 12 del migdia, la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu aquí al suplement. Posarem una mica d'òpera, pilotarem també cap on va el Liceu els propers anys i també sabrem com ens hem de vestir si mai ens toca trepitjar el Liceu amb el Joan Callarissa. Lesió al genoll esquerre de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League.
13: I també en esports, ahir el Girona va guanyar 2-0 l'Albacete Montilivisa, situa provisionalment en tercera posició.
12: Deu ser aquella lesió que es cura al cap de dues setmanes quan torna a la Lliga de Futbol. Marina Laminos, portades dels diaris, a les fotos comparteixen protagonisme la nova temporada del Liceu i també l'estrena de la Bola Negra.
14: A l'ara, dues fotografies, al centre un avió de guerra rus al Bàltic i a la part inferior una Aïda Corprenedora cobra la temporada al Liceu. L'estrena d'Aïda, que també és la fotografia central de La Vanguardia, una gran Aïda, diuen, i el titular aquí a La Vanguardia, sobre la crisi d'habitatge, el govern central accelera per segellar un pacte antidesnonaments. El periòdico, la imatge, en canvi, és per a l'estrena, en aquest cas de la pel·lícula dels Javis, la sala de cinema Movie Aribau plena a vessar, passió per la Bola Negra, llegim, i el titular, l'educació, planteja revisar l'autonomia dels centres. I el punt avui, un himne a Catalunya. L'autor reivindica el veritable significat del cant dels ocells.
12: A la premsa editada a Madrid, les imatges de les portades són per la visita de Pedro Sánchez a una fàbrica de Toledo.
14: Si tant a l'ABC com a la Razón, veiem el president del govern espanyol vestit de bata blanca amb un gorro blau d'aquells d'un sol ús. Doncs bé, titular de l'ABC més enllà de les imatges, el ponent del Constitucional sobre l'amnistia insisteix que el Suprem va actuar bé i al País, en canvi, la fotografia central és de Mari Carmen, la dona desnonada a l'hospital. El titular, el govern accelerarà per decret la devolució dels migrants. I el Mundo Plus Ultra va desviar 4 milions a Veneçuela en ple rescat.
12: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 63 espelmes Tomàs Molina.
15: Jo sempre dic que sóc tres vegades incrèdul, perquè sóc periodista, perquè sóc científic i perquè sóc Tomàs Apòstol.
16: Un home que des de fa molts anys ens convida a mirar el cel i que s'ha convertit en una estrella de la televisió. És un dels meteoròlegs més imitats de casa nostra i una persona que, a més, estima la ciència, també abraça la fe.
12: 65 espelmes Jordi González.
17: Jo faig la cua que he de fer per arribar a passaports, passar passaports, i tu creus que una estrella passa passaports?
16: Es considera un treballador de la televisió, no pas una estrella, però el cert és que la seva trajectòria és espaterrant. Té un ondes, ha fet molta carrera a Madrid en programes com La Nòria i Gran Hermano, i l'any passat va tornar a TV3 per presentar Col·lapse.
12: Col·lapse que torna avui, per cert. 73 espelmes, Joan Tardà.
18: He de dir que jo mai no he dit que algú havia de dir. Mai. Vol dir que devia ser una invenció d'algun guionista de Polònia.
16: Ja fa uns quants anys que s'ha retirat de la primera línia política i és una filial més d'Esquerra Republicana. La seva trajectòria és dilatadíssima, però sobretot serà recordat per les seves intervencions en castellà al Congrés dels Diputats, fent tàndem amb Gabriel Rufián.
12: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquests que sonen són Love of Lesbian. Avui Barcelona està de festa major, és un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja de Bogatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat al·lèrgiques al polen i la pegatina, i posaran punt final a la nit Svetlana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
2: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
0: A Ripoll, la Ludwig Van i els Tiets seran al Festival Inspira.
1: Els d'Espolla actuaran a 1:15 del migdia, els seguiran Xiula a les 5 de la tarda, després serà el torn de Sopa de Cabra a 7:45 del vespre i de Tiets posaran el colofó final a les 10 del vespre. Tot això a la Devesa del Plat de Ripoll.
0: I al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
1: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic. L'espectacle per celebrar els 50 anys del Lliure i el Festival Grec ens presenta els baixos fons d'un Londres miserable i criminal i és una crítica ferotge al capitalisme, tot plegat amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nau Albet i Míriam Mucles, entre altres. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 32 euros.
0: I al Teatre de la Biblioteca, no miris.
1: Pep Cruz i Marta Marco protagonitzen aquest thriller basat en fets reals a partir de la història de Verónica Stay-Stange, filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un important repressor anomenat El Fanta. Avui a funció a 7:45 del vespre amb entrades per 21 euros.
0: El CCCB acull l'exposició El culte a la bellesa.
1: Fins al 8 de novembre es pot veure aquesta mostra que explora l'evolució dels cànons estètics i l'obsessió per la bellesa al llarg de la història a través d'obres d'art, objectes històrics i instal·lacions contemporànies. Avui s'hi pot passejar a partir de les 10 del matí amb entrades per 6 euros.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula De quatre grapes.
3: La Lídia n'està ben farta. Porta una bona estona escoltant les notícies i la paraula que més repeteix el locutor és corrupció. La Lídia, galta vermella de la indignació, està a punt de perdre el bus, però la ràbia l'envaeix de tal manera que es marca un sprint per damunt de les seves possibilitats. La Lídia es treu els auriculars per saludar la conductora, rendida a les seves qualitats atlètiques. Acte seguit, torna a col·locar-se els auriculars i es posa dissimulada mala manera. Fa veure que li ha caigut alguna cosa. S'ajup i avança de quatre grapes fins que deixa enrere el validador de bitllets. Ja dempeus, es prohibeix mirar enrere, no fos cas que els seus ulls i els de la conductora ensopeguessin. I finalment es deixa caure sobre un d'aquests seients reservats per a col·lectius vulnerables, per bé que ella no forma part de cap. Mentre feia el paperot, a la ràdio no han deixat de pronunciar tecnicismes com malversació, prevaricació i tràfic d'influències. I la Lídia, ja incapaç de reprimir-se la ira, es posa a renegar de la societat i de la seva pèrdua de valors amb l'anciana que té asseguda al costat.
0: Música.

0: Garay, Blaine Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb al·lèrgiques al pol·len i el seu senzill titulat PPP, un tema sense metàfores ni embuts que carrega contra la misogínia del sector de la música i de certes persones que han menystingut a la banda al llarg del seu recorregut. PPP és el darrer avançament d'al·lèrgiques al pol·len abans de publicar el seu nou disc, que veurà la llum aquest octubre.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.
2: No tallo pas la llengua, que això segurament és un dit més d'una vegada.
3: Talleu la bandera de Girl Band.
2: Deies Maria, oi?
4: Creu com una de Girl Band.
5: Que mola.
2: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
6: Dieu no, no.

0: Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que són les al·lèrgiques al foc.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 26 de setembre del 2026, vinga, va, que ja arrenca el cap de setmana, la crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què la Mari Carmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i de març d'aquest 2026, a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. Aquest és el cas de la Mari Carmen, la veïna de Madrid de 87 anys, la història ja la coneixeu, una dona gran, pensionista, que porta des del 1955 vivint a la mateixa casa i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans, els més joves perquè veuen com independitzar-se, encara que sigui en un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat, els que ja fa temps que treballen i tenen un sou i fins i tot superen la trentena veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troben en una data en què els projectes personals s'han de consolidar, i els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme a una data en què, de sorpreses, millor que n'hi hagi poques. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tot alhora. S'han de contenir els preus del lloguer, s'ha de construir, s'han de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Lluna plena ennuvolada, abans d'avui, dies mullada. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia, i bona hora.
1: Tenim una lluna plena preciosa i sense núvols aquesta nit, eh?
2: Almenys aquí, sí, i a gran part del país també. Al sud del país no, eh? Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, han tingut alguns núvols baixos que han fet que la matinada ha sigut una mica més aixafogosa, amb més valors tropicals, sobretot arran de costa, i de fet ja són símptomes d'aquests canvis, tot i que... que deia la dita, dos dies, tres dies més tard havia de ploure o alguna cosa així.
1: Vuit dies.
2: Doncs potser sí, que a partir de dimarts, dimecres, no són vuit dies, menys, comencin a arribar alguns primers ruixats i alguns primers plogims. De fet, tot plegat són símptomes de canvis que avui notarem poc. Bàsicament, cel una mica enterbolit, potser estones, matí potser el terç oest, tarda cap a comarques de Barcelona, Girona, però en general dominant bastant el sol i aquests núvols baixos ubicats cap al sud del país, que demà es faran molt més abundants. Demà sí que ja el sol costarà més de veure'l, n'hi haurà, però ja més enterbolit per aquests núvols i per aquesta tendència a canvis que ha de fer bàsicament que les temperatures ja comencin lentament a anar reculant. No és un gran canvi de temps, no arriba la tardor de cop, l'ambient de tardor de cop, però sí que anem deixant una mica enrere, a poc, aquest ambient d'estiu. Avui les màximes més altes els hi costarà ja arribar als 35 graus.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Habitatge, educació, el Burca Lleida, però abans Donald Trump, que ha rebutjat de matinada reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, tal i com ha proposat l'Iran aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides de Nova York.
3: El termini de 7 dies començarà tan bon punt els Estats Units acceptin aquest pla. Per tant, si l'accepten demà, el període de 7 dies començarà demà mateix.
1: Així ho anunciava el ministre d'Afers Exteriors iranià, reobertura de l'estret d'Hormuz tan bon punt Donald Trump acceptés el pla i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Però Trump no només no accepta aquesta proposta, sinó que assegura que preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. La reacció de Trump ha estat a través de la seva xarxa social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Precisament l'Iran ha estat un dels temes que Donald Trump i Xi Jinping han tractat a la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Trump, s'han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, els detalls. Bon dia.
4: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
5: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
4: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
6: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
4: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
1: Gràcies. Per cert, Oriol, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada. El conflicte se centra ara en l'accés de la CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president. I enmig d'aquestes actituds totalitàries són interessants.

0: Sants Veus, com la de la filòsofa nord-americana Judith Butler, que és a Catalunya, apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou al Col·loqui Internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou ens en dona tots els detalls i sentirem també, en aquest cas Judith Butler, la Laia Claret.
1: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
3: We don't have time to be panicked. We have work to do.
1: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme, va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són 3 dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UdG i l'Ajuntament de Portbou.
0: 8 i 8 minuts. Si hem de resumir aquesta setmana amb una imatge, és evidentment el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, que encara porta cua.
4: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
0: L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, és l'empresa propietària del pis, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat de ser-hi. Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons l'Ajuntament de Madrid, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert perquè, en aquest cas, pugui actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar aquesta solució. Junts, mentrestant, a la crònica política, condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltors i no a la resta de propietaris. El govern espanyol estudia la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sendeja, bon dia.
5: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
6: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
7: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Però Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària. Irene Montero, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
5: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: A tot això, Dani, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una gran manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus del sindicat.
9: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
10: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: Avui, a partir de les 9, tertúlia al suplement, Olga Ruiz, Oriol Marc, Antoni Jalón i Marc Molins. És un cap de setmana amb les sales del cine ben plenes.
11: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla un super ben travada, super ben lligada.
12: M'ha impactat molt. molt bonica, és dura, però és a la vegada molt dolça, molt poètica.
13: Estoy llorando. No sé, no puedo pensar mucho, estoy llorando.
14: Increïble, èpic, absolut cinema, ja està.
15: Fa falta més història d'aquesta Espanya i al cinema en general. L'amor s'ha demostrat tal com és, una cosa dolorosa i bonica i m'ha encantat.
0: Són les reaccions dels primers espectadors després de veure La Bola Negra. Es va estrenar ahir al cine la pel·lícula dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, una pel·lícula esperada que ha fet història ja al circuit de festivals i que ara va camí de repetir triomf a les sales. La cinta, que parteix de l'obra de Federico García Lorca, ha superat en la prevenda L'Odissea, de Christopher Nolan, la que fins ara és la segona pel·lícula més vista del món. A la majoria de cines del país han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades fins a 6 al dia, i el primer dia, ahir, ja es van veure sales plenes a vessar, una imatge que cada vegada és més difícil de veure, malauradament. És, sens dubte, una de les pel·lícules més esperades des de la seva estrena a Cannes, on Calvo i Ambrosi es van endur el premi a millor direcció. De fet, arran del seu pas pel prestigiós festival, Netflix va comprar els drets de distribució de la pel·lícula internacional i li donarà 47 dies d'explotació comercial als cines, una xifra rècord per la plataforma, que, recordem-ho, no és especialment partidària d'estrenar a les sales. Tot plegat per aplanar el camí que La Bola Negra ja recorre cap als Oscars. És la pel·lícula seleccionada per representar Espanya i, si ens hem de fiar dels experts, podria ser la favorita en moltes categories, entre elles la de millor pel·lícula. Del fenomen de La Bola Negra i tot el que ha suposat aquest èxit rotund dels Javis en parlarem avui a partir de 11:45 amb la Marta Ferrer, que ja fa uns quants dies que ha vist la pel·lícula i que l'ha pogut reposar com es mereix. Un minut per arribar a 9:15 del matí. OpenAI reconeix que una intel·ligència artificial seva ha intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units. L'escàndol propi de Black Mirror l'ha destapat al New York Times i ara l'empresa ho confirma. Una IA que no havia rebut cap tipus d'instrucció per fer un atac informàtic ha intentat obtenir informació, per exemple, de l'oficina del Cens i del Departament d'Educació dels Estats Units, i no és l'única vegada que un sistema d'intel·ligència artificial ha desenvolupat comportaments que no coincideixen amb les instruccions que se li han donat. La polèmica i la distopia no acaba aquí, perquè aquestes últimes hores també hem sabut que, segons agents d'OpenAI, van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars, és a dir, persones que havien autoritzat l'empresa a fer servir el seu contingut per millorar els models, però que en cap cas volien que les imatges es publiquessin a internet. OpenAI diu que les fotos ja s'estan retirant i que estan investigant l'abast de l'incident, però no han aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o amb informació sensible. Sobre una altra filtració de dades, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris. Noms, adreces, correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament. Alguns detalls més: l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. Renfe assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. En tot cas, l'atac no ha tingut afectació en la circulació de trens. El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i de Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Des de Lleida, Júlia Albacar.
16: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. Al ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra, i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
17: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
16: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013, quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
0: Finalment, Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso no assistiran aquest matí a la manifestació convocada a Madrid per la plataforma Societat Civil Espanyola en suport a Ceuta i per exigir eleccions generals immediates. Els líders populars finalment s'han fet enrere, però sí que delegaran la presència a la marxa als seus números 2 del partit, que es trobaran també amb els líders de Vox. Segons el manifest de la plataforma convocant, la marxa reclama l'expulsió al Marroc de tots els migrants i, atenció, jutjar el president espanyol Pedro Sánchez per traïció i atemptat contra la seguretat de l'Estat. La marxa surt a les 10 del matí de la plaça Cibeles. Mentrestant, avui al diari El País llegim que el govern espanyol està treballant en un decret llei per accelerar les expulsions al Marroc dels migrants que encara són a Ceuta, una norma que impulsa el Ministeri de l'Interior i que el volen aprovar en el proper Consell de Ministres aquest dimarts. Ho llegim avui al País. I a Tavernes de la Valldigna, a la Safor, País Valencià, un centenar de joves s'han concentrat per condemnar dues agressions racistes que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les víctimes va ser un noi magrebí i l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res. I l'altre és un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius de migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes.
18: El meu germà simplement va tropeçar en uno d'ells i d'ahir li se va propinar una punyà des de darrere, malgrat que va acabar en la mandíbula trencada. Tota esta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Esto donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
0: Aquest que sentim era el Mohamed, el germà del noi senegalès agredit. En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. La parella de l'arquitecte Josep Juan Pera ha quedat en llibertat amb càrrecs després de més de 6 hores al jutjat, però haurà d'entrar a la presó, si no bona, en els propers 3 dies, la fiança de 80.000 euros. També se li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. A la dona se la investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre passat a Baqueira i la causa, Sofia Cabanes, està oberta per un delicte d'homicidi.
19: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona, que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
0: És sens dubte, gràcies Sofia, un cas que portarà cua. En parlarem a les 10 a l'Hora Negra de la Maica Navarro, entre altres coses, per cert, perquè el Josep Juan Pere era amic d'Isaac Andic. La cimera de tots els partits, menys de Vox, per parlar del present i del futur de l'educació a Catalunya, acaba amb la proposta de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB. La consellera del RAM, Esther Niubó, ja ha avisat que la cosa va per llarg.
20: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
0: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB, la mitjana europea se situa al 4,7%. La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Junts insisteix que la titular d'educació és un escull en les negociacions, mentre que el PP s'ha centrat a carregar contra la immersió lingüística. La CUP ha lamentat la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana. I encara la crònica política, Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia i s'obre ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli a l'esquerra del PSOE. Fonts de l'entorn de Colau confirmen que ha rebut la proposta per fer el pas i ella ho condiciona al fet que les converses entre partits avancin i es defineixi, segons ha dit, un front ampli d'esquerres. En aquest escenari, Colau diu que se sentiria responsable d'ajudar per evitar que la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Els rumors del seu retorn s'han disparat aquesta setmana amb el vídeo que Colau va publicar a les xarxes pressionant Sumar perquè trenqués la coalició de govern si el PSOE no defensava clarament el dret a l'habitatge.
21: No se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
0: Això és el que apuntava Ada Colau. El moviment de l'exalcaldessa de Barcelona precisament agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms clars per formar la candidatura. Després del seu pas per Barcelona i per Catalunya, el papa Lleó XIV fa aturada ara a França. Oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels quatre dies de visita que el pontífex està fent al país. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Saint-Denis. Ho va seguir des de París la Isabel Galí. Bon dia, Isabel.
2: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys, un divendres a 8:45 del vespre, a l'estadi de França, Saint-Denis, a la perifèria de París. Esportistes catòlics, cantants de rap catòlics, ha estat el colofó d'una primera jornada del papa a França, llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
3: Pour ne pas perdre notre humanité.
22: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
2: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
22: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
2: Aquest dissabte el papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en papa mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
0: Un quart i mig de nou del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i el juliol del 2024. Igualment rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris de l'Audi Q3 si han estat fabricats entre el 2017 i el 2025. Volkswagen diu que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller. 1 milió de cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món. I a l'aeroport del Prat, ahir un avió de la companyia aèria Delta Airlines va fer un aterratge d'emergència. Segons fonts de Protecció Civil, l'aterratge es va fer després que el pilot detectés fum en un dels motors durant l'enlairament. L'avió feia la ruta Barcelona-Atlanta i un cop detectat el problema, es va demanar autorització per aterrar d'emergència i es va retirar de la pista sense problemes. Una família es pot estalviar un 20% dels que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. De fet, en un any es pot arribar a estalviar fins a 1.310 euros. La xifra, a més, es pot superar a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una valoració positiva.
23: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
0: De fet, Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i Cerdanyola del Vallès se situa entre les ciutats més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació. Els productes que més s'han disparat són els frescos, la carn i el peix. I ara tornem al cine. Perquè més enllà de l'estrena de La Bola Negra, ja ens n'hem fet ressò, aquesta que sona és Tender Loving Care, la gran favorita per endur-se aquesta nit la Conxa d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. De debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on en canvi no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Arriba, bon dia.
24: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, l'ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor, amb diferència, de tota la secció oficial a competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minutos más es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
0: Gràcies, Marc. 2:02 del matí. Ara anem cap al Liceu. El Liceu ha inaugurat temporada envaïda de Verdi, l'òpera que es podrà veure fins al dia 15 d'octubre al Gran Teatre. Està dirigida per Shirin Neshat i la protagonitza la soprano Anna Netrebko, que ahir doncs va tenir una gran acollida. Els detalls de com va anar l'estrena amb el Marc Ruiz.
1: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escena Shirin Neshat, amb un cub al mig que es transforma, permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. Introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa Anna Netrebko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Neshat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi. Pau al món.
0: Gràcies, Marc. L'estrena d'ahir del Liceu ha coincidit amb l'estrena també de la nova presidència al Liceu. Helena Guardans i Cambó serà la nova presidenta del Gran Teatre. Avui a les 12, primera entrevista en aquest estudi, al Suplement de Catalunya Ràdio, la nova presidenta del Liceu, Helena Guardans, aquí al Suplement. Enmig de la Festa Major de la Mercè, d'aquesta manera ha sonat els Amics de les Arts mentre la Colla Jove de Barcelona alçava un castell als concerts de la Mercè. El trio ha presentat una de les seves últimes cançons, Encara som aquí, dedicada als Marrecs de Sal en una nit festiva a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Pel mateix escenari també hi han passat els Catarres, Diumenge sense drama, Teràpia de Xoc, Sense tu, jo, i avui concerts de la Mercè amb caps de cartell com Love of Lesbian, seran a la platja del Bogatell amb la Pegatina, Al·lèrgiques al Polen i Svetlana. És un dels plats forts d'una programació de la Mercè que no s'atura. Avui també es podrà gaudir del Correfoc, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern i els Valls de Bastons. Sense moure'ns de Barcelona, els treballadors dels autobusos de TMB convoquen 7 dies de vaga pel mes que ve. Hi haurà vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre, quan són en punt 8:45 del matí. Les aturades es fan en 3 franges, de les 9 a les 11 del matí, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. Els sindicats van presentar dilluns una proposta en què demanen una millora dels calendaris laborals, la jornada de 35 hores i l'entrada d'unes 200 persones a la plantilla, a més d'increments salarials i una prima única d'uns 650 euros si el conveni es tanca abans d'acabar-se l'any. Fonts sindicals reconeixen que la direcció la va assumir en la pràctica totalitat, però que davant la falta d'acord s'ha de decidir anar a la vaga. U2 ha celebrat d'aquesta manera 50 anys de trajectòria amb un concert sorpresa a Dublín. Els de Bono han tornat al mateix escenari en què es van formar com a grup, com a banda, per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar algunes cançons noves com aquest Silencio que sentim. També cançons que no moren mai. Temes que han forjat 50 anys de carrera.

0: Dos minuts passen de 8:45. Als esports, jornada de partit de seleccions. Espanya debuta aquesta nit contra Anglaterra al Nations League i ahir qui va jugar va ser França amb Mbappé, que va marcar un gol i que acte seguit va demanar el canvi, en aquest cas per lesió. Espera el que queda de seleccions i veurem si recupera quan torni al Madrid.
1: El suplement amb Roger Escapa.
2: Arriben els dies de bellesa del Cort Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi, només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Cort Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
6: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
7: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
9: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Cort Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics Essència Única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
10: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
11: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
12: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
14: Esto promete, Manu.
13: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza a Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: Huele, huele. Va, va, va, va. ¡Y va! ¡24 horas!
14: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
13: Venga. Ocasión Plus.
15: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Els esports amb el Roger Arnau. Kylian Mbappé és la víctima del virus FIFA. El davanter del Madrid marca en França, però es retira lesionat.
1: Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0 França 1 de la Nations League, el davanter del Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre, una dolència lleu, tot i que Zidane ja l'ha descartat per la resta de partits.
2: Les notícies no són bones, perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
1: Qui no torna és el blaugrana Jules Koundé, que ahir va jugar tot el partit.
0: Aquest vespre la selecció espanyola s'estrena contra Anglaterra
1: a
0: Wembley.
1: A 3:15, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç amb el Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
3: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
0: Rodri també ha parlat del seu exequip, el Manchester City, que pot rebre una sanció exemplar.
1: Ha estat declarat el club britànic culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018. Entre elles, ocultar informació, no cooperar i incomplir el fair play financer, segons han avançat el Times i el portal de l'Athletic. Rodri, però, el blaugrana confia en la innocència del seu exequip.
3: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
0: A tot això, sigui com sigui, la comissió independent que investiga el cas considera acreditada pràcticament totes les acusacions contra el City.
1: Que sempre ha negat les irregularitats i que insisteix que el procediment encara no està tancat. La Premier li podria imposar des d'una advertència a una multa fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, expulsar-lo de la competició.
0: Més partits de seleccions. Espanya sub-21 cau contra Finlàndia.
1: Amb els blaugrana Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars, Espart va ser substituït a la mitja part mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es van disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, Rafinha va jugar els 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hams Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Benat, que va jugar 60 minuts.
0: I aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de segona, la jornada l'ha obert el Girona amb victòria.
1: Per 2-0 contra l'Alba té a Montilivi amb gols d'Abel Ruiz i de Van der Beek. L'equip de Quique Álvarez ara se situa provisionalment tercer amb 13 punts i un partit més.
4: Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. Jo sóc el primer crític i el que vull millorar. Aconseguir aquests 3 punts jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
1: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta 6:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre Aitana Bonmatí pot reaparèixer avui al camp del Logroño.
1: És la principal novetat de la convocatòria del partit del Barça femení d'aquesta tarda, 4:45 a les Gaunes. També la Lliga F aquest migdia, a les 12, el Badalona rep el Granada Palamós.
0: Avui comença la Lliga CB de bàsquet.
1: Obrirà la competició el partit entre el Bilbao i el Kitchener Manresa, ho explicarem al Tot Gira també. També avui a les 9 del vespre debutarà el Barça contra el Corunya al Palau Laugrana. Demà jugaran la resta d'equips catalans, Breogán Penya a les 12, FIAC Girona Múrcia a les 5 i València i Lerna Lleida a les 6.
0: Avui, que precisament a les 11, el suplement, conversem amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, un català, un dels més universals de tots, que sentim poc parlant en català perquè la seva vida doncs passa més enllà de Catalunya. La seva parella és nord-americana i és evident que doncs té una agenda molt atapeïda, molt vinculada també a la Fundació aquests últims anys, i ha passat ja més de mitja vida als Estats Units. Avui, Pau Gasol, el suplement a partir de les 11, segur que serà interessant de sentir-lo. Què més ens queda? Anem ara al futbol sala. Pas enrere del Barça,
1: que perd el liderat després d'empatar 2 contra el Cartagena a casa. Els blaugrana, a més, també perden Mateus per problemes al genoll.
0: I continuïn imparables al Barça d'handbol.
1: Ha debutat amb victòria al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pinheiros brasiler per 33-44. Demà els blaugrana juguen el segon partit contra l'Emzamlec egipci.
5: T-90.
0: Joan Anton Català, bon dia.
5: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
5: Cada cop costa més veure Venus, aprofiteu que queden poques setmanes per veure'l, s'amaga ben d'hora al vespre, i per altra banda Saturn és visible al començament de la matinada en posició sud, i de matinada tenim Mart i Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Calafell, al Baix Penedès?
5: A les 7:44.
0: I a quina hora es pondrà?
5: 19:44.
0: Salut, Joan Anton.
5: Igualment, Roger.
0: Temperatura a Calafell a aquesta hora, Jofre Genuer.
6: Bon dia, doncs al voltant dels 20 graus ha pujat algunes dècimes, perquè aquests darrers dies baixava lleugerament per sota d'aquest valor que anomenem ja tropical de matinada, i per tant avui doncs una matinada una mica menys fresca en alguns sectors de la costa, sobretot central i sud, Camp de Tarragona, Costa Daurada i la zona del Delta de l'Ebre, especialment perquè aquí hi ha hagut alguns núvols baixos que no acabaran de desaparèixer al llarg de la jornada d'avui, com a molt generar un cel una mica variable i poc més. A més també avui esperem que vagin arribant alguns núvols prims per Ponent, que bàsicament el que faran és que el cel potser a estones quedi una mica enterbolit, potser al matí més al terç oest i a la tarda doncs comarques de Barcelona i Girona, però són núvols inofensius. Són símptomes de petits canvis, d'aquesta tendència que deixem enrere aquest ambient tan estiuenc. De fet, avui les temperatures màximes també baixen 2 o 3 graus, per tant, dels 30-35 que vam tenir ahir, de fet, es va arribar als 37 a les zones més càlides, doncs avui poden haver valors ja de 28 a 33, que és calor, però ja una calor doncs, que va afluixant, tot i que la xafogó augmenta una mica a la façana litoral, i és perquè hi haurà més aportació de vents marítims, d'humitat, i això es traduirà pels propers dies amb més núvols. Per tant, demà el sol que costarà una mica més de veure'l, amb més variabilitat, fins i tot amb alguns petits plogims, algunes gotes cap al Camp de Tarragona, a l'Empordà, i tot això ha d'anar una mica més a l'inici de la setmana que ve, fent alhora doncs que també es vagin perdent alguns graus i, el que dèiem, deixem una mica enrere aquest ambient tan de ple estiu.
0: Fantàstic. Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
7: O sigui, tot allò que esperes, no?, d'una classe alta, d'un ric, a nivell de cultural, a nivell d'il·lustració, i resulta que s'estan passant els uns als altres, com qui es passa un pollo de farlopa, s'estan passant una pseudoterapeuta.
8: Una setmana més entre aquest estudi.
0: A veure, sóc el pitjor anfitrió de la història de la ràdio, ho reconec, abans de que tiris la cavalleria pel damunt, jo em vaig comprometre que avui la Maica tindria aquí unes safates amb esmorzars, amb fruita, amb croissants...
8: Si amb un croissant em conformo. Sort que he entrat aquí a la cantonada, he entrat amb una banana de la Palma menjant-me-la.
0: Sí, t'estaves menjant dos plàtans.
8: Dos plàtans de Canàries, sempre de Canàries.
9: Tema com parlo, clar, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant, estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però és un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona es cabreixa, saps? No, en raó, perquè no posa l'atenció.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 26 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Abbas Araghchi.
1: There are certain actions to be taken by the United States.
2: El ministre d'Exteriors de l'Iran ha proposat al ple de l'ONU un pacte amb els Estats Units per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. Trump ho ha rebutjat i promet nous bombardejos després de les eleccions de mig mandat de novembre.
0: Félix Bolaños.
3: Nos vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes...
2: El ministre de la Presidència promet treballar a fons aquestes properes hores per tirar endavant el decret d'habitatge. Junts demana que es prohibeixi fer desnonaments al fons voltor com el de la Mari Carmen.
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi.
4: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla...
2: Bona rebuda als cinemes de La Bola Negra, la darrera pel·lícula dels Javis. De fet, supera les xifres de la prevenda de l'Odissea de Christopher Nolan i molts cinemes han hagut d'ampliar sessions.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera al 8.
2: Els models de Seat, Audi i Volkswagen, que s'han de revisar per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són l'Ateca i el Tàrraco i també s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy i els Audi Q3, fabricats en un període concret.
0: I sobretot venuts a Alemanya, o sigui que no es van vendre a casa nostra en principi. El número 7.
2: Dies, els que TMB preveu allargar la vaga de treballadors d'autobusos a l'octubre seran vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29. Les aturades es faran en tres franges de matí, migdia i nit.
0: El 50.
2: Anys, els que ha celebrat U2 a Dublín amb un concert sorpresa, els de Bono han tornat al mateix escenari en què es van formar com a grup per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar també alguns nous temes.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres sons propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Olga Ruiz, l'Antoni Xalong i l'Oriol Marc, un mateix 26 de setembre, en aquest cas de l'any 2006, el Parlament japonès va escollir Shinzo Abe nou primer ministre del país. Aquest era el moment de l'elecció i d'aquesta manera se'n feia resolt a les notícies de TV3.
5: El conservador Shinzo Abe és des d'avui el nou primer ministre del Japó. Està considerat un dels falcons del Partit Liberal Demòcrata. El seu objectiu...
0: Shinzo Abe va ser primer ministre japonès durant un any, fins al 2007, i va ocupar el càrrec un segon mandat entre el 2012 i el 2020. El van assassinar l'any 2022 mentre feia un discurs públic. Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un temple de Tòquio, des del Mont Fuji o des d'una exposició d'art catalano-japonès que es titula L'últim maqui.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos. El diari Ara, el Xavier Bosch, diu... parla sobre l'Assemblea General de l'ONU que ha deixat més palès que mai com d'enrabassat està el planeta.
7: Sí, i si una cosa ha quedat clara, diu, és que si parlem de l'ONU, més aviat hauríem de dir-ne Organització de les Nacions Desunides. És cert que encara que sigui per dir-se el nom del porc, allà hi havia fins a 130 líders mundials, un espai on, malgrat tot, tothom es pot asseure l'un a prop de l'altre, i potser fins i tot rere les càmeres, entre passadissos, la cimera de Nova York serveix per mantenir oberts els canals diplomàtics. Però l'Assemblea General de l'ONU ens ha demostrat, diu, com de polaritzat i dividit està el món. Massa discursos i poca capacitat d'acció, bones intencions, però sense cap capacitat d'aplicació, escriu Bosch. Una ONU imprescindible, però, això sí, impotent, més desunida que mai i que no pot fer res per aturar els trams de torn. I etziba una reflexió final, diu així... Que lluny que queda el desig d'Eleanor Roosevelt que l'ONU fos la casa comuna on les nacions resolguin les seves diferències abans que les resolguin les armes.
0: A La Vanguardia, la Isabel García Pagán denuncia que a Espanya hi ha gairebé 50 Mari Carmens cada dia i apunta a la incapacitat de la Comunitat de Madrid i a la falta de voluntat de l'Ajuntament per trobar una alternativa.
7: I també a la debilitat d'un govern espanyol que no pot mantenir la bandera social. Mari Carmen és una víctima més d'un sistema que ha fet fallida. És símbol i alhora arma llancívola en una política que recorre el gas pebre i argumentaris carregats de neutrons, escriu. Quan el sistema fa fallida, el govern no pot declarar-se aliè a la realitat. Pagant, per tant, fa una lectura política de les derivades de tot plegat. Òscar Puente afegeix, qualifica de ximple útil sumar. Sumar demana l'expropiació del pis de la Mari Carmen i Podem es vol apuntar al renaixement del 15M avui davant el Congrés. Sánchez no té res a guanyar en aquest escenari, sentencia Pagant. En tot cas, el drama de la Mari Carmen desborda ideologies i generacions. Té tots els ingredients per prendre la metxa de la protesta. Les administracions han permès convertir un dret en negoci i una emergència d'habitatge en emergència electoral. Hi haurà moltes Mari Carmens més, alerta, i les seves també seran tragèdies que no podem acceptar.
0: El periòdico Pablo Meléndez comparteix que li va semblar l'estrena de la temporada del Liceu amb una emocionant aïda. Avui, per cert, a partir de les 12, rebem la nova presidenta del teatre, Helena Guardans.
7: El Liceu es veia espectacular amb una catifa vermella plena de personalitats. La majoria dels assistents, diu literalment, no es van emperifollar. El més vist, el casual distingit entre les dones i el vestit, amb corbató o sense, entre els homes. L'elegància discreta va imparar i la soprano russa Anna Netrebko, encarnant el paper d'Aïda, es va mostrar en bon estat vocal i en ple coneixement del paper després d'una entrada una mica nerviosa. L'Aïda de Shirin Nashata encerta amb la seva foscor teixida d'horror, amor, lleialtat a la pàtria i poder polític. La posada en escena ha madurat i està plena de vídeos que mouen l'emoció. El decorat únic ofereix espais tan poètics com pràctics, igual que el vestuari modern i elegant. Una Aïda que es permet ser llibertària i que sembla voler revelar-se davant la barbàrie. Diu el crític de música clàssica, la versió va ser rebuda amb calidesa en la nit inaugural.
0: Anem a la premsa internacional. Un robot estúpid i lleig apareix en una passarel·la de moda de Milà, ho llegim al Washington Post.
8: Va ser en un esdeveniment de la marca Vogue. Segons la comissària Judith Clark, en aquesta desfilada els robots formaven part d'una narrativa més àmplia sobre la història de la industrialització de la moda. El cronista del Washington Post, Shane O'Neill, explica que els representants de les marques Prada i Valentino no van aplaudir els robots i escriu: "Em sorprèn que algú aplaudís, sobretot en una sala suposadament plena de persones, el sou de les quals depèn del seu bon gust. El cert és que portem molts anys veient demostracions de robots humanoides en diferents àmbits, però fins ara, llegim, aquestes màquines han demostrat no ser gràcils, ni elegants, ni estèticament agradables." I remata la crònica amb aquestes paraules: "La moda, en els seus millors i pitjors moments, pot ser voluble, capritxosa, inescrutable i profundament beneita. És redundant dir que el món de la moda viu desconnectat del món. Això no sempre és dolent. Ara, però, la moda sembla desconnectada de si mateixa."
0: Albert, avui els diaris esportius parlen d'aquest Anglaterra-Espanya, monopolitza, de fet, les portades.
8: Les de l'Esport i Mundo Deportivo són pràcticament un calc, mateix titular, duel d'or, i imatge en què apareixen Lamine Yamal i Harry Kane, dos dels aspirants a guanyar la pilota d'or. A la franja superior, les dues capçaleres també es fan ressò de la sanció a què es pot veure exposat al Manchester City, després d'haver incorregut en 114 infraccions financeres. I en un requadre de la part inferior, l'altra gran notícia esportiva: Mbappé marca i es trenca en el debut de Zidane. A Madrid, la lesió del genoll d'Mbappé passa més desapercebuda. A les portades, a les llegim, estrena mundial amb foto de Lamine amb la samarreta de la selecció espanyola, amb les dues estrelles impreses al pit, i al marca, Espanya, escrit amb lletres gegants, estrena les seves dues estrelles.
6: Avui, el suplement...
0: A les 9 obrim tertúlia al suplement amb Oriol Marc, Antoni Xalong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
9: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
0: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas, per cert, aquest divendres s'ha estrenat HBO Max El Buen Espíritu. És una investigació, en aquest cas, sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a quarts d'11 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui al suplement un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol al suplement.
10: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles, de germanor i de família. Sí que sempre vaig tenir molt de respecte al que era formar una família i al poder dedicar-li el temps i l'atenció necessària.
0: A les 11, la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, bolcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
11: Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor els dies que vindran.
0: Aquest que sona és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
12: Ens portem, crec que 24 anys, és a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
13: Exacte, no? exacte.
0: I la realitat és que compartíeu el pare, no?
13: Quan el meu pare es va casar amb la Pilar, amb la seva mare, doncs jo ja no vivia a casa. O sigui, en realitat no hem compartit mai casa.
12: No hem conviscut mai. Ah. El meu pare es va casar amb una dona, amb la Maria Galí, va tenir tres fills, el gran era el Toti, dos més, la Montserrat i el Martí. La Maria Galí va morir, el meu pare va quedar vidu i al cap de bastants anys,
13: uns 15 anys,
12: va conèixer la meva mare, la Pilar. Aleshores es va casar amb la meva mare i va tenir dos fills més. Jo sóc el gran i després el Pau, que és el meu germà petit, que té dos anys menys que jo. Per tant, el meu pare, el doctor Jordi Solevax, va tenir cinc fills.
13: Exacte.
12: Tres d'una tongada i dos d'una altra, però amb molta diferència d'anys i d'edat. Jo el Toti sempre la meva imatge d'ell de petit és d'un artista, clar, l'artista de la família, el músic.
0: Avui al suplement, a partir de 12:15, la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin cançons o els del Barça, a 12:15 la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler, tot això en un matí de dissabte en què també tindrem temps de conversar amb Elena Guardans Cambó, la flamant nova presidenta del Liceu, l'endemà de la inauguració envaïda, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. 5 minuts per les 9 del matí és l'hora en què arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre la més original de totes, sortegem un talonari de xec regal pel valor de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la Comerciada. Avui l'enigma criminal del Lluís Soler diu així.
14: Enigmes criminals. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat? El suplement amb Roger Escapa.
0: Respostes a suplement@catradio.cat. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat? La resposta més òbvia de totes no s'hi val. La més original s'emporta aquest xec regal per parlar de 200 euros bescanviables a prop de 1.500 establiments adherits a la Comerciada.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
17: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Aquí el tens.
17: Ja?
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM.
1: Són les 9 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Isabel.
0: En Josep Florensa és fill de Can Cargol, del carrer Montserrat, nascut a l'any 1958. I la seva professió és mestre de primària. Però la teva dèria, el teu gran amor és la història.
1: Sí.
0: I Esplugues.
1: Sí.
0: I el 2018 això et porta a publicar un llibre,
1: sí,
0: que es diu El paisatge agrícola i ramader.
1: Sí.
0: I que va estar publicat pel grup d'estudis d'Esplugues.
1: Sí.
0: Josep, primer de tot, explica'm una mica com era la vida d'Esplugues quan tu vas néixer, bon, si ets de l'any 58 cap a l'any 60-65, que deuries jugar al carrer,
1: sí,
0: del carrer Montserrat. Ara és un carrer peatonal i de passeig, no veiem criatures allà jugant de dia.
1: Ui,
0: oi?
1: El carrer Montserrat en aquella època, als anys 60, hi havia molta canalla, sí, en que en aquests moments alguns hi ha corrent per aquí Esplugues, però els que jo vaig conviure, el carrer Montserrat potser seríem uns 10 nens, 10-15 nens, que cadascú anava a escola, cadascú feia el seu món, perquè els nens de l'escola anaven separats de les nenes,
0: sí,
1: però que, per exemple, quan arribava a Sant Joan, fèiem la foguera del carrer de Sant Joan i tots els nens, doncs, preparàvem els ninots que s'havien de cremar, i tota la festa de Sant Joan al costat dels tilers, doncs fèiem una foguera i després amb tots els amics que sempre, els caps de setmana i a l'estiu, fèiem fresa i xivarri per tot el carrer Montserrat,
0: sí,

0: Molesta, no et molesta, de fet.
1: Forma part del teu ADN, ara que està tan de moda dir-ho, això del ADN, i tu ja no notes que l'has
0: campanat. Vaig viure allà fins als 16 anys.
1: Molt bé.
0: Als 16 anys vam vendre la casa en el Xavier Corberó i ens vam anar a viure a la Miranda de Sant Just.
1: L'any 2018 publiques aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues, però és una feina de molts anys. Què et porta a estudiar, perquè has hagut d'estudiar primer la història,
0: sí,
1: i a voler publicar aquest llibre? Què et porta?
0: És a dir, primerament, a casa meva, jo de petit, ja em dic Florença Brilles, i el germà de la meva àvia materna, mossèn Esteve Carbonell, vam viure a casa sota el mateix sostre, eren dues masies, i vivíem allà. Llavors, jo, en aquella època, no, de petit, no tenia pas aquestes inquietuds. El que passa que quan vaig estudiar batxillerat, a mi m'agradava la història. Després vaig estudiar magisteri, vaig fer l'especialitat d'història, però no, mai la vaig poder exercir. Quan vaig acabar magisteri, vaig començar a fer la carrera de geografia i història. I llavors, quan tenia 33 anys, vaig acabar la carrera, però clar, és a dir, tu estudies unes assignatures, el que sigui, però aquests coneixements els tens interioritzats, tranquils, però estan allà com una cultura passiva.
1: Uh-huh.
0: Però quan vaig fer 50 anys, em vaig plantejar el fet de començar a investigar a nivell del meu poble.
1: Sí.
0: El poble que t'estimes, que és Esplugues, i va ser com vaig començar a fer recerca. El grup d'estudis, la Rosa Bós, em van proposar de que si volia fer alguna cosa, vaig fer un parell de conferències. La tercera conferència va ser explicar el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat, i vaig fer una cosa que va ser primer fer les conferències i després redactar el que havia estat investigant. Jo, quan tenia 50 anys, em vaig plantejar de fer tres treballs de recerca d'història contemporània. Un, que és l'agricultura, en quant a la transició d'unes Esplugues de paisatge natural, evolució cap a l'industrial.
1: Sí.
0: Un segon, que seria la indústria, en l'altre tercer de l'urbanisme. Aquests dos últims, això no sé si ho faré mai, però el primer és aquest.
1: Aquest que tenim a les mans.
0: Aquest em va portar 5 anys de treball, bàsicament 3, els 3 primers, que va ser un treball d'entrevistes, de localitzar antics pagesos, gent que feia bastantes dècades que havien deixat el seu ofici, el seu o el de la seva família, i llavors vaig anar buscant, entrevistant, i vaig fer un treball mixt entre l'arxiu municipal i aquestes entrevistes, i vaig anar construint un relat que tingués una coherència.
1: Perquè us feu una idea, aquest llibre té unes 230 pàgines, de mida D4, o sigui, no és un llibre de format petit, amb moltes fotografies.
0: 500.
1: I això porta molta feina.
0: Sí.
1: La documentació i recopilació també de fotografies.
0: Sí, sí, sí.
1: Ens expliques a la teva primera part, perquè hi ha dues parts amb aquest llibre, no podrem tocar-ho tot avui, Josep, però en general parles de l'agricultura, del sol d'Esplugues, de l'activitat que hi ha ramadera i de la població agrícola. I també parles en aquesta primera part de les masies, però ja dic que no podrem parlar de tot, perquè ara no podem resumir aquestes 230 pàgines, i el que sí volem és fer-vos 5 cèntims aquest llibre, perquè l'heu de comprar. O sigui, avui el que volem és potenciar la nostra cultura, però que aquesta cultura s'ha de transmetre, i hi trobareu el llibre, no sé si a través del grup d'estudis i també de la llibreria Esplugues, Josep.
0: Efectivament, la llibreria Esplugues. De fet, per Sant Jordi del 2018 va ser quan el vam editar, i hem venut 270 llibres. És a dir, 270 llibres pel que és el municipi.
1: Està força bé,
0: és a dir...
1: Doncs vinga, encoratgem a les persones que ens estan escoltant que aquest Sant Jordi del 2021 teniu aquest llibre per regalar-vos sobre el paisatge agrícola i ramader aquí a Esplugues, i és Esplugues de Llobregat durant el segle XIX i XX.
0: Sí.
1: l'agricultura aquí a Esplugues

0: era molt extensa, perquè clar, Esplugues és un terme municipal petit.
1: Esplugues té 4,6 quilòmetres quadrats, i el que passa que jo el que diria és que això va en funció de la població. La població d'Esplugues fins a mitjans del segle XIX era reduïda, 1.000 habitants com a molt, i anteriorment menys. Llavors és una agricultura de secà, no hi ha riu, per tant l'aigua que es podia extreure del subsol era escassa a través de pous, i llavors bé, bàsicament era, si era de secà, eren ametllers, oliveres, tot un seguit de conreus, vinya. Fins al 1851, que aquí en el llibre figura aquesta data, fins al 1870, bàsicament, 1888, perdó, que és quan apareix bé la filoxera i tota la vinya desapareix. Fins a aquells moments, bàsicament, el 60% de l'agricultura era vinya, l'altre 40% era cereal. A partir d'aquells moments que la vinya és mort a tot Catalunya, per després replantar-la, el que succeeix a Esplugues és una diversificació dels conreus. S'introdueixen fruiters, es comença a plantar ametllers. A Esplugues no hi havia, molt poca olivera, no n'hi ha hagut, molt poca. Llavors es va diversificant el conreu. El que passa que, clar, per la proximitat a Barcelona, serà a mitjans, a principis del segle XX, quan aquesta proximitat farà que Esplugues comenci a créixer urbanísticament i comencin a aparèixer algunes primeres indústries.
0: Exacte.
1: Però fins al moment el que havia era agricultura, i el que explico aquí és aquesta agricultura de mitjans del segle XIX fins la desaparició, i el que faig en aquest llibre és anar relatant com aquesta agricultura va desapareixent. El gran canvi de l'agricultura és després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil molts camps s'abandonen, i són, però els molts conreus, llavors hi ha un canvi que anirà transformant la població d'Esplugues com a poble cap a ciutat.
0: Sí. En l'últim capítol d'aquesta primera part ens parles de les masies i les cases de pagès. No són el mateix, Josep?
1: No, per mi no. És a dir, hi ha un capítol que parlo de l'estructura de la propietat.
0: Sí.
1: Sí, exactament, el punt 9, que parla de l'estructura de la propietat. L'evolució de l'estructura de la propietat, Esplugues, com en altres municipis, ha passat de grans propietaris, terratenents, en el cas d'Esplugues no, terratenents no, perquè és reduït,
0: sí,
1: però hi havia una vintena de grans propietaris que pràcticament tenien el 80% del municipi. D'aquests 20-30 propietaris, 12 tenien el 1851 tenien el 49% del territori. Però aquests grans propietaris no treballaven la terra, no s'embrutaven les mans. El que tenien eren o bé masovers, el masover treballa en una masia per cuidar aquelles terres que el propietari les cedeix, o bé arrendaven les terres. I aquí està la diferència amb la casa de pagès. La carretera, Laureà Miró, avui en dia la carretera, Àngel Guimarà, tot el carrer Mossèn Cinto de Verdaguer, a l'inici de la Plana, totes aquestes zones que molts de vosaltres heu vist, cases molt velles, Esplugues el 1950 ja ha comptabilitzat uns 70 cups de vi.
0: El 1950, vull dir que no fa gaires anys.
1: No fa gaires anys, és a dir, a mesura que aquelles cases velles que alguns de vosaltres heu vist es van anar enderrocant per edificar els pisos que avui en dia ocupen aquests carrers principals,
0: sí,
1: aquestes cases s'enderrocaven i a nivell del terra sortien els cups. Què indicava això? Indicava que els seus antics propietaris o els seus arrendataris era gent que treballava del camp. La gent tenia, doncs, el cavall, el carro, i tenien una vinya arrendada normalment o en propietat, depèn, a vegades la gent tenia una vinya petita pròpia, i la gent el que feia era cuidar la vinya, fer el seu raïm, portar-lo a casa, premsar-lo i fer el seu vi. El seu vi que podríem bé vendre'l o l'altre, consumir-lo. Aquest costum que hi ha avui en dia de prendre cerveses i refrescos gassejats, això no existia. La gent bevia aigua o bevia vi. I el consum de vi era un consum, era habitual i era sa. I és, sí, sí.
0: Diuen que fa sang el vi.
1: Bueno, el que permetia el beure vi és que hi havia la seguretat de que, com que el vi és la fermentació d'un producte natural, alcohol que es transforma en sucre, el sucre que es transforma en alcohol i tal, el que permetia la fermentació és que si aquella aigua estava contaminada, deixés de ser-ho.
0: Molt interessant.
1: I llavors, clar, si tu anaves a veure amb un pou d'aigua que estigués contaminat, era, o que estigués net, però tu que et pensaves que estava net i hi hagués algun tipus de contaminació, potser t'infectaves d'algun problema. El que tenies molt clar és que beure vi no era dolent.
0: Clar, perquè com has dit al principi, no tenim riu aquí a Esplugues, alguns pous, torrenteres sí que en tenim,
1: sí.
0: Però aigües freàtiques tampoc en
1: sí,
0: tenim.
1: Sí, sí que n'hi ha.
0: Però són abundants, bueno, en aquella època eren abundants, perquè clar, si no, molt de conreu no es podia haver produït si no haguéssim comptat amb les aigües freàtiques.
1: El rec constant de les aigües freàtiques no s'aconsegueix fins a la dècada del 1900-1920, quan apareixen les primeres bombes i es fan els pous que baixen fins a nivell freàtic, és a dir, hi ha un capítol que parla de les aigües, el capítol 6, que hi ha un plànol en què hi han dibuixades els corrents freàtics que baixen. És a dir, aviam, els grans propietaris tenien mines. La família Vidal i Ribas, sobre el 1840, porta de Sant Just la mina Vidal. Aquesta mina Vidal, que la construeix, que li val una fortuna, quan porta l'aigua de Sant Just cap aquí a Esplugues, ell no necessita a la seva casa de canvi d'elèctric, no necessiten tota aquella aigua, i el que fan és vendre-la. Es venen en plomes, la mesura era la ploma i es va distribuint.
0: Podríem trobar la primera, com ho dia jo, no picabaralla, però sempre se'ns sent dir els cargolins, els rifenyos.
1: Sí.
0: I jo pensava que això era molt recent, però poder ja bé per l'obtenció de l'aigua que ja venia des de Sant Just.
1: No ho sé.
0: No?
1: Perquè, no,
0: això em passa pel cap a mi, no és història.
1: No crec que sigui per l'aigua, sinó més aviat per, bueno, per un tema de faldilles.
0: Ah, val, doncs això serà un altre capítol, no serà sí. Cap llibre, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors, serà un debat.
1: I llavors, bé, vull dir, aviam, les parts més fèrtils eren els fons dels barrancs. Per exemple, Can Cervera, Can Vidalet, els fons dels barrancs, on hi ha Can Rigal, a la part de sota.
0: Sí, que són més humides.
1: Són més humides, allà sí que hi havia aigua, i allà hi havia una producció d'hortalisses molt importants.
0: Clar.
1: En aquests moments, si passeu pel pont que separa Can Vidalet de Can Clota, i es veu Can Clota sota,
0: sí.
1: Tot
0: allò de petita, quan jo era petita, tot allò eren camps d'ordi.
1: D'ordi i hortalisses, també.
0: Alguna, però més cap avall, sí. Més que a tocar cap a la masia de Can Cervera,
1: sí,
0: no passa.
1: I avui en dia encara, és el poc, sí, que encara. Queda. És el poc que queda.
0: Per situar-nos, per la sí. Gent que ens esteu escoltant, estem parlant de la Ronda, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: On està la Ronda eren camps d'ordi i d'hortalisses.
1: I llavors, clar, això és el fons dels barrancs. A partir del 1920, és a dir, hi havia mines, la mina Vilar i Ribes, la mina que venia de la Miranda, que anava a les Monges. Després del Raval cap a Sant Pere Màrtir baixaven dues mines. Del Torrent de la Moneda, és a dir, la falda de Sant Pere Màrtir, en baixava una altra que passava cap a les Masies de Can Aguilar i anava cap a Hospitalet, cap a Pobilla Cases. I aquestes mines el que feien era recollir les aigües que venien de Collserola, que es filtraven a través de la licorella de la muntanya, es canalitzava i baixava avall, i els propietaris el que feien era usar-la pels seus camps i vendre-la a qui corresponia.
0: Però això a partir, has dit abans, de 1920.
1: No, no, això, 1820, que tinguem testimonis, però segurament que són anteriors, eh?
0: Val.
1: La de Can Vidalet, la de Can Vidal i Ribes és del 1830-1840. Clar, què passa? Havien pagesos que tenien una altra forma d'obtenir aigua. Fer un pou, el nivell freàtic passa a l'alçada de l'autopista, passa a 26 metres de profunditat, no és cap broma, i té una ruta concreta que va de Sant Pere Màrtir, baixa, fa una corba i baixa pel torrent de la Creu i baixa avall, i allà es van fer pous, i quan el 1920 i 1930 hi ha bombes elèctriques que permeten pujar aigua, allà hi ha un ús més intensiu d'aquestes aigües. Però què passa alhora, entre el 1820 i el 1840? Que la companyia d'aigües de Sant Just, que era la que va aparèixer pel propietat del marquès de Monistrol, que va començar a fer la canalització d'aigües cap a Sant Just, de Sant Just cap a Esplugues, i els primers les primera aigua corrent, per això es deia aigua corrent, perquè obries l'aixeta i tenies aigua, va arribar un moment al 1920 que aquesta companyia d'aigua, que era local i privada, és comparada per la
0: Aigües
1: de Barcelona.
0: Per això no fa tants anys, jo de petita anava a pagar el rebut amb els meus pares al carrer del Nord, el rebut de l'aigua, sí, a Sant Just.
1: Sí, clar, però de fet el que succeeix és que, clar, és a dir, Esplugues, tenim un... Quan la companyia d'aigües de Barcelona, a través del projecte del senyor Pearson, es fa la canalització de les aigües, el rec, l'aigua corrent de Barcelona, comença a Esplugues, a Sant Pere Màrtir, on hi ha un gran dipòsit d'aigua. Jo no l'he vist mai. I l'altre és a l'altre extrem. I llavors, clar, a través de la carretera de les aigües hi ha una canalització que el que fa és distribuir tota l'aigua cap a Barcelona. I per decantació, perquè baixa i agafa pressió i baixa. Però el gran dilema és pujar l'aigua del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, dels diferents pous, pujar-los cap a l'estació d'Esplugues, Esplugues Sant Just, perquè aquella finca que havia estat propietat de la família de la família Gelabert de Campí, a finals del segle XIX, s'instal·la la companyia d'aigües i d'allà es bombeja cap a Sant Pere Màrtir. I els l'aigua és... Bueno, és a dir, què pretenc amb això dir? Que l'ús de l'aigua ha anat evolucionant en funció de les necessitats de la població i del sistema productiu. Uh-huh. El sistema productiu agrícola necessitava poca aigua. O tenia pous, o utilitzava l'aigua de la pluja, o els grans propietaris tenen la capacitat de fer-se mines d'aigua. Els romans ja tenien mines d'aigua.
0: Sí.
1: Els perses també. O sigui que això és més vell que el napeu. I el que succeeix és que la crescuda demogràfica de Barcelona i els pobles de la Rodalia obliguen a crear un sistema molt potent que substitueix els anteriors. Llavors, clar, el sistema de mines va desaparèixer i el de pous també.
0: I dona pas a un altre tipus d'economia.
1: Exactament.
0: A la nostra ciutat.
1: Exactament.
0: La segona part del teu llibre parla de les masies, de les cases de pagès, i enumera tota una sèrie de cases que ja no existeixen, perquè jo m'ho estic llegint i veig si Can Cervera, que està a baix de tota Can Clota, sí. Can Clota, Can Cortada també hi és, Cal Esteve, bueno, Can Biel, aquesta la coneixes tu perfectament, eh? Però n'hi ha moltes que no les conec absolutament per res.
1: No, perquè no existeixen ja.
0: Ja no existeixen, han estat enderrocades o...
1: Sí, sí, sí, clar.
0: Clar, perquè ara, per exemple, coneixem Can Rigal, que està a Hospitalet.
1: Sí.
0: Can Oliveres, ho coneixem també perquè li han posat nom al metro amb aquestes masies que
1: sí,
0: hi ha allà.
1: Sí,
0: val? Can Clota, també han respectat. Can Clota se li han posat el nom a l'abaixador del tramvia. Però bé, veiem aquí un llistat de 81 masies o sí, cases de pagès, no?
1: Sí, sí. I excepte tres hi ha lleteries i després hi ha la Torre de Picalquers i després la barriada de Sant Llorenç, que aquí el que faig és explicar molt breument quatre coses de les cases del barri de Sant Llorenç. Clar, hi ha cases molt humils, que és allò que comentava abans, gent molt humil, amb cases d'estructura molt simple, sí. I després hi ha les grans cases potents, és a dir, les grans cases potents, històricament, primer, el castell de Picalquers, sí. Que era, el sabem que era el gran terratenent d'Esplugues, el gran senyor d'Esplugues. El 1714, com a totes les fortaleses catalanes, com Catalunya va ser vençuda per les tropes castellanes, Felip V les fa enderrocar, malgrat siguin fidels i els de Picalquers siguin fidels i defensors de la causa borbònica, la seva muralla es fa enderrocar i queda només el que és l'estructura del quarter, perquè era un quarter, una fortificació molt simple, però que el que hi havia simplement era unes instal·lacions agrícoles en què l'administrador de Picalquers, el pagès que vivia allà, quan els arrendataris de les terres de la muntanya anaven a portar el vi, una part se la quedava el senyor, una altra part se la quedava el pagès. I llavors, de fet, el que podia haver estat un castell passa a ser, a finals del segle XIX, una gran masia. Després ja tenim les grans cases.
0: Can Ramoneda també és una de les grans.
1: Can Ramoneda, Can Cortada, Can Pi, Can Clota. Can Clota és magnífica, que perdura en aquests moments encara.
0: Perdona, Josep, situem-nos, Can Ramoneda i Can Pi estan al costat de l'església, perquè la gent que ens escolta...
1: A la Sagrera, al voltant de l'església, hi ha les grans masies que van començar com a petites, però van anar creixent en la funció que els seus propietaris tenien més beneficis. I és Can Cortada, Can Ramoneda, Can Casanovas, que després seran les monges, el convent de Montsió, Campi, que és potser és més petita,
0: sí.
1: I després, baixant al carrer Montserrat, cases més humils, que era Can Cargol, Can Vialet, i després cases, que ja no eren masies, que és Canteio, però això és el cantó de la Sagrera. I després, fora d'aquesta zona, el que tenim, la principal casa més gran i més espectacular, és Can Clota, que Can Clota ve del segle XV, que sapiguem, uh-huh. I després hi ha cases del segle construïdes del segle XVIII-XIX, que serien Can Cervera, que en aquests moments ara està ja mig enderrocant, Can Oliveres...
0: Can Cervera, una llàstima que s'està perdent.
1: Després Can Oliveres, que només queden les parets externes, Can Esteve, Cal Esteve, també queden només les parets externes, allà on hi ha el Mercadona, a la parada del metro de Can Clotes,
0: sí.
1: És a dir, el que hi ha és, hi ha una política simplement de deixar enderrocar el que és vell, perquè aquestes masies velles, aquestes cases molt velles, les parets són fetes de tàpia, llavors no cal que ningú les enderroqui, l'aigua, els agents, els
0: sí,
1: agents,
0: l'erosió dels agents naturals,
1: els agents naturals ja fan la seva feina.
0: Exacte.
1: Llavors no cal, bueno. I després el que hi ha són moltes casetes, que això que explicava, de pagesos que treballaven pels altres, és a dir, o que treballaven per propi benefici. Hi ha pagesos que tenien terres fora d'Esplugues, a Cornellà, el pla del Llobregat, que és terra molt fèrtil,
0: sí.
1: I llavors aquesta gent amb el seu carro i se n'anaven a treballar allà, havien de fer el que havien de fer, i tornaven a casa a Esplugues. Esplugues té un avantatge, o tenia un avantatge, és a dir, a partir de l'última gran inundació del Llobregat, si no m'equivoco, va ser el 73, no ho tinc present ara. Fins als moments, el Llobregat, de tant en tant, periòdicament, a la primavera, però principalment a la tardor, el riu sortia de llera i inundava els camps. Però clar, els romans ja fa més de 2.000 anys van fer la via Augusta Romana, i la via Augusta Romana no passa per la llera del riu,
0: no.
1: Perquè el riu se l'emportaria.
0: Uh-huh.
1: Llavors sortia de Barcelona, pujava a Clilanc, de Collblanc pujava per Hospitalet fins a Can Rigal, bueno, per sota de Can Rigal, agafava el carrer de Sant Mateu, que el carrer de Sant Mateu és l'antiga Via Augusta, pujava cap al Raval, arribava a Can Carbonell, entrava pel Raval, bueno, el Raval, pel que hi havia per allà, i anava cap a Sant Just, sempre seguint aquesta cota elevada que possibilitava el fet de que no hi haguessin greus incidents climatològics de pluges i de torrenteres, potser sí, però que el camí es mantenia estable i segur.
0: Els romans eren molt savis.
1: Van fer créixer Europa, i llavors,
0: sí.
1: Bueno.
0: Josep, haurem d'emplaçar-te per un altre dia per continuar parlant del teu llibre, i a mi ja m'agradaria finalitzar, si et sembla,
1: sí,
0: per l'inici del teu llibre.
1: Sí.
0: Tu comences, i això m'agrada molt, amb els agraïments. Normalment la gent fa els agraïments cap al final, i a mi m'ha agradat perquè obres el llibre i un cop veus l'índex fas tota una sèrie d'agraïments a moltes persones.
1: Sí.
0: I entenc que són les persones que t'han ajudat a estudiar i a recercar tota la documentació que tu aportes en el teu llibre.
1: No, aviam, les quatre persones primeres sí. És a dir, jo el que vaig fer va ser iniciar el treball a través de l'estudi del Sindicat Agrícola d'Esplugues. L'últim president, en Josep Caselles, i Vilà, el masover de Can Cortada, després l'Anit Hernández, la Roser Llorenç de Cal Carratxec, i el Joan Puiggròs, el Quico Malivern, ja, que ja és mort. Llavors, tota la informació que jo vaig aconseguir a l'arxiu municipal d'Espluga sobre el sindicat agrícola, que vaig anar fent llistats de pagesos, vaig anar-ho contrastant amb ell i amb ells, i llavors el que vaig fer va ser contrastar a quatre persones diferents que havien treballat en àmbits diferents. Vull dir, el Josep Caselles com a pagès i membre del sindicat i president durant molts anys i tota la vida siguent pagès, l'Anit Hernández també de Cal Carboner dels Camp Preciós, la Roser Llorenç com a carreters, com eren carreters, i en Joan Puiggròs, el Quico Malivern, com a matarife, que anava per totes les cases, ells coneixien a tothom. Llavors, clar, jo, la informació que jo aconseguia en els documents oficials escrits, jo els havia de contrastar amb la realitat.
0: Clar.
1: Llavors, jo el que vaig fer va ser, d'aquelles 80 masies, vaig trobar 60 descendents directes o indirectes, o gent que va portar aquelles masies, i un per un els anava entrevistant. Vaig estar 3 anys contínuament buscant i anar-los a entrevistar. Llavors, d'aquelles masies he trobat tot aquest llistat de persones. Algunes són vives, la majoria, moltes són mortes.
0: Sí. O algunes recent mortes,
1: sí.
0: Perquè estic veient el nom d'alguna persona que no fa ni un any que s'han mort.
1: Ui, tant, aquí n'hi ha uns quants.
0: Uns quants, oi?
1: Uns quants.
0: Josep, això segurament et donaria per fer un segon llibre, no? Amb tot el que m'estàs dient ara, amb aquestes entrevistes?
1: No, perquè tot això està escrit.
0: Ja està recollit aquí.
1: Això ja està recollit. Jo el que no vaig fer va ser recollir, que tu un dia m'ho vas proposar, perquè no entrevistaves amb Ràdio Caset? No, perquè no hagués acabat mai.
0: Clar.
1: I el que feia era un treball de síntesi. Jo anava recollint dades, sí, contrastava, i clar, la meva gran sorpresa va ser veure que aquesta gent tenien imatges, fotografies de quan ells eren joves.
0: Clar.
1: I llavors, jo, la meva intenció és seguir fent recerca per d'uns altres temes.
0: Doncs, Josep, moltes gràcies
1: a tu,
0: per haver estat amb nosaltres.
1: Sí.
0: També gràcies a totes aquestes persones que t'han ajudat i ha fet possible tenir el llibre a les nostres mans. I us recomanem aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader, d'en Josep Florença, que el trobareu a la llibreria Esplugues, i és un llibre dintre dels quaderns que editen el grup d'estudis d'Esplugues.
1: Moltes gràcies, Isabel.
0: T'emplaço per una propera, perquè segurament tens moltes més coses que explicar-nos. Avui hem estat poca estona amb tu, i segurament que ja deus estar preparant algun llibre.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs ens retrobem ben aviat.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom, gràcies, com Ràdio sempre. Des d'Esplugues FM, com sempre, una forta abraçada. I ja sabeu, si heu escrit un llibre, poseu-vos en contacte a esplugasfm.cat. Bona tarda i bon dia.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brias, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
0: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
2: El plantejament és que la caminada de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel. És a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament Escolta farà tallers orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al Centre Excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
0: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. Al Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora, un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: Esplugues FM.
1: Són les 10 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
4: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
3: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95, quin
4: 95, any? 95, a l'octubre del 95.
3: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
4: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
3: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
4: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre

0: i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues,
1: sí,
0: perquè Esplugues, l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
1: Jo ara m'ha vingut al cap, eh? Per exemple, recordo de petita que es deia Cal Cadiraire, que hi havia una cadira.
0: Sí, jo també l'he conegut.
1: La patatera, que era sí, una casa...
0: El carboner,
1: que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
0: Sí.
1: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5s, resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens.
0: Però
1: amb quina parella
0: reproduir. Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres també ho pensem.
1: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot sí, això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
0: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió,
1: sí, sí,
0: i aquest treball sí, és la seva tesi de la seva carrera.
1: L'he d'entrevistar, la Lídia, també.
0: Sí, és una persona molt interessant.
1: Sí.
0: I després, doncs, hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Casellas, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
1: A la venda de la llibreria Esplugues.
0: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, eh? Perquè qualsevol llibre que li portem, el recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. La veritat és que és un aparador molt important.
1: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura Esplugues, del claustre de Montsió,
0: sí,
1: el treball que ha fet el Miquel, no sé, ves-me...
0: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec, a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar, la junta d'ara crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes
1: no, clar,
0: ni de res,
1: no, perquè
0: no, em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues, la coneixeries tota, alguns han anat desapareixent per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies, sobretot són unes fotos entranyables. És un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
1: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
0: Ah, sí, sí.
1: Per incentivar l'imaginari
0: sí,
1: cultural.
0: Sí, sí,
1: eh?
0: Sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt d'èxit. Són molt complicades de preparar les sortides,
1: sí,
0: perquè s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni, que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar. Tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc. Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
1: N'heu fet moltes i...
0: Moltes, moltíssimes.
1: Cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
0: Tot. I
1: cap
0: Lleida,
1: Lleida,
0: tot.
1: Una.
0: Sí.
1: On podem trobar el grup d'estudis?
0: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles, que si tu mires la façana de cara dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra.

0: dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic i sí, el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat. Sí, però el lloc és preciós i estem contents.
1: Normalment us reuniu els dimarts?
0: Sí.
1: Algun correu electrònic?
0: Tots els dimarts de 7 a 9.
1: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant digui, doncs mira, jo ara vull tenir contacte amb aquesta entitat, sí, fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
0: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. Al Facebook també ten grup d'estudis d'Esplugues i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
1: Bàsicament, doncs, seria
0: a YouTube això. També, hi ha alguna cosa penjada? Les xerrades.
1: Ah, les xerrades que les enregistreu?
0: Totes.
1: Les podem trobar, bueno, ara
0: totes,
1: la pàgina
0: sí,
1: web,
0: sí, al YouTube.
1: Al YouTube.
0: Totes, sí.
1: Explica'ns les xerrades, perquè clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina fer això.
0: Sí, sí, molta, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes.
1: Sí.
0: Que és el dia que tenim assignada la sala del Robert Brilles. Mm-hmm. El primer dijous de cada mes és pel grup d'estudis. Llavors sempre intentem fer xerrades que estiguin molt, molt d'actualitat i les relacionem amb tot el que convingui. L'any que, per exemple, és l'any d'un autor o l'any d'un músic, o l'any que va ser la commemoració del 1714, o l'any que hi va haver una pandèmia, la de l'èbola, per exemple. Va venir un expert i ens va explicar moltes coses sobre això, també. Sobre cultura, sobre patrimoni. No fa molt ben fer una xerrada que va venir un conferenciant del País Basc, sí, del País Basc, i ens va parlar de la història de l'euskera.
1: Sí, que aquesta me la vaig perdre.
0: Està penjada, la pots
1: ja
0: recuperar al YouTube.
1: La buscaré, perquè clar, teniu conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, eh? Però, per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petit havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
0: Espectacular, sí.
1: Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintoré amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les babiles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
0: Vam fer una molt interessant que va ser la història de la fàbrica Montesa.
1: També.
0: Que va ser una, sí, molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
1: No.
0: Però val la pena, eh?
1: Sí.
0: Val la pena anar-la a veure.
1: Sí, doncs això, feu conferències molt interessants, a més dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies que en si ja són una xerrada.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I això de les que et deia de les sortides matinals,
1: sí,
0: doncs hem anat al parc de la Ciutadella, vam anar a veure a l'Espai Monet, també,
1: sí,
0: i són sortides molt curtes, que hi ha vegades hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la presó Model, també.
1: Sí.
0: Aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades. Al Museu Nacional de Catalunya, tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
1: Alguna coseta més que no vull deixar cap cosa ara?
0: Bueno, ara en aquest moment som uns 115 socis.
1: Ah, Déu-n'hi-do, major... molt bé.
0: Sí, sí, sí, la mitjana és de gent molt gran. i la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
1: Quina pena.
0: Quasi sempre, sí, sí. I la, es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros.
1: Mensual o anual?
0: Anual, perdona, mare
1: anual,
0: meva.
1: 25 euros.
0: Anual.
1: Doncs vinga,
0: animem-nos. Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barato. Sí. És una estratègia.
1: Molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal del mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres...
0: Sí, tu poses a YouTube i busques conferències, grup d'estudis i surten. On estan és a la pàgina web, hi ha ordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjades,
1: doncs,
0: sí.
1: Buscarem a YouTube totes aquestes conferències que s'han arribat a fer. Algunes, gràficament o visualment, complicades, perquè recordo una que es va fer a l'Avens amb el Josep Florença, de les famílies d'esplugues.
0: Oi.
1: Que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany d'inatres amb els noms de les famílies i els anys. I
0: va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres. Aquella. És que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que confecciona l'Ajuntament.
1: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
0: Sí.
1: Que no avança.
0: No avança. No. Nosaltres, sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra veu.
1: Aquesta seria la part reivindicativa de l'antic.
0: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
1: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
0: Sí, clar. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. Una vegada. I es va dir, doncs, que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar, és una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del...
1: Sí.
0: I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions...
1: Que és una pena, perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant...
0: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions... No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
1: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de Trancrota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural molt potent.
0: Sí, és el que dèiem nosaltres.
1: Ben comunicat, de persones que vinguin de fora d'Esplugues a poder gaudir de conferències o d'exposicions.
0: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
1: Exacte.
0: Aquesta mica de masia. No queda res més.
1: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? Que et veig que t'has preparat moltes coses.
0: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, al Recercat, que és el, normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot Catalunya.
1: Hi ha els del Baix Obregat.
0: Exacte. El Centre d'Estudis de Parla Catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i l'Alguer. I després som socis, això que tu dius tu, del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
1: I és molt important, no solament per tenir contactes externs, sinó també perquè aquestes entitats puguin fer difusió
0: Exacte.
1: De la vostra tasca i de la vostra...
0: És el que et deia al principi, que a nivell d'estatuts ens hem expandit una mica més del que al principi deia només Esplugues i la comarca del Baix Llobregat. El que ens agradaria és tenir més gent jove preparada darrere, però això és difícil. És difícil, eh?
1: Avui en dia amb les tecnologies la gent jove està més per fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves,
0: sí,
1: en totes les matèries.
0: Sí, sí, això és una de les coses que ens dona esperança, perquè clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
1: Sí. Doncs Rosa, si et sembla, doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues, hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta, i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
0: Doncs també tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada,
1: sí,
0: fem un cartell,
1: sí,
0: per anunciar-ho, i són uns cartells preciosos.
1: Rosa, moltes gràcies
0: a vosaltres,
1: a tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
0: Igualment, gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic esport, difusió, muntanya, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de Gelade, és actualment una secció de l'Avent Centre Cultural, i tenim amb nosaltres el Sergi Oriola. Benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Sergi, ets veí d'aquí del barri del Gai, d'aquí d'Esplugues, tot i que actualment ara no estàs vivint a Esplugues, però la teva vinculació amb Gelade, doncs és que ets d'Esplugues.
3: Sí, sí, jo soc d'Esplugues, i de fet, com a anècdota, si vols sentir-la, va ser fent jo aquí en el símbol feies marcials, hi havia un noi que era de Gelade, que es deia Rai, i parlant d'això de muntanya, jo començava a tenir curiositat per la muntanya, tenia llavors 16 anys o així, i em va dir, jo soc d'un centre d'aquí d'Esplugues, que es diu Gelade, i vine. I a partir d'aquesta vinculació amb aquest noi dels marcials del símbol, vaig acabar aquí a Gelade fent muntanya, i fins ara.
1: Anem a començar una mica. Fa 50 anys es funda Gelade, i amb aquests objectius que tenen els centres esportius i excursionistes, que és fer la difusió i la pràctica de l'esport, en aquest cas el centre excursionista, doncs pujar a la muntanya.
3: Sí, sí, correcte. De fet, ja sigui fer muntanyes com fer travesses, rutes, fer cims, sempre al final la motivació o el fil conductor és fer muntanya, des de fer una ruta, diríem, d'un dia circular per una zona X, a fer una travessa pel Pirineu, a anar pel Montseny o Montserrat, o escalar. Al final tot el que estigui vinculat amb la natura.
1: I infundeu aquests valors de respecte a la natura.
3: Correcte, sí, sí, això sempre se surt, amb respecte, amb cura, minimitzant temes com anar amb el cotxe, si podem anar en un cotxe, millor que anar en tres. I igual les escombraries tassen dos totes, en aquest sentit, com ens ho estimem, som molt conscients d'on anem, l'impacte que arribem a generar, i anem sempre amb el màxim respecte. Podem dir que de vegades nosaltres anem caminant, veus un paper o un plàstic per la muntanya i ets incapaç de mirar cap a una altra banda. L'agafes, te'l fiques a la butxaca i te l'endús.
1: Com ha evolucionat aquests 50 anys justament això, les caminades i anar per la muntanya? Perquè no és el mateix ara, actualment, que fa 50 anys, o fa més de 50 anys, quan la meva àvia pujava a la muntanya?
3: Home, la diferència és bastant important. Aquí gairebé podríem dir que el punt d'inflexió ha estat la pressió d'internet. A partir d'aquí ha estat molt important. En el seu moment, les generacions anteriors a les meves, les fundadores de Gelade, com la meva quan vam començar, ens reuníem a Gelade, miràvem els mapes, traçàvem la ruta, miràvem el llibre, ens documentàvem, i anirem per aquí, anirem per allà. I també quan sorties anaves amb, diguem, amb la idea assumida de que et podies equivocar en un camí. És a dir, anava seguint marques, fites, o diríem per on havia baixat un riu, sabies que jo enfilava cap amunt, però assumies que et podies equivocar i acabar en una paret de la qual havies de recular per anar per una altra banda. Avui dia això ha quedat una miqueta com descartat, a part que està tot molt més marcat perquè hi ha molta més gent que va a la muntanya, l'aparició de les aplicacions mòbils ha fet que la gent vagi gairebé amb els ulls tancats, per dir-ho d'una manera, seguint el GPS, seguint el Wikilogs, seguint la ruta que s'han descarregat en el rellotge intel·ligent, i gairebé sense preparar-t'ho, d'un dia per l'altre la gent surt i t'ho trobes. Hi ha gent que va, diríem, sense saber ben bé on va, perquè realment únicament han mirat una, diríem, una ruta d'internet, però no s'han mirat un mapa realment per entendre on són. Llavors aquí hi ha hagut un canvi. També et dona molta més facilitat, això sí que és cert, de que no t'ho has de preparar tant quan ja et coneixes el terreny, però és el canvi bàsic. Abans ens ho preparàvem molt, ens ho miràvem, i sobretot el concepte per mi important és que assumíem que ens podíem equivocar. De fet, nosaltres sempre hem tingut el que li dèiem la variant gelade. Anàvem a fons cim, ens equivocàvem i en comptes de seguir, diríem, el camí natural, perquè te'l saltaves, perquè no és una autopista, acabaves per una paret estranya, mig grimpant, per tornar a aparèixer en el camí correcte una hora més tard. I a això li dèiem la variant gelada. Sempre podíem acabar una miqueta liats enmig d'una paret.
1: Ara em dius, i fem un cim, quants cims heu fet a gelada aquests 50 anys? Suposo que tu no els portes comptabilitzats, però... Fes-ne 5 cèntims alguns importants.
3: Bueno, molts. Podríem dir que el més important de tots podria ser l'Everest, òbviament. De fet, aquí tenim el Xavi Arias, que ha estat un dels socis més importants de Gelade, que és un himalaista, i llavors bueno, ha pujat ja diversos 8.000. També hem anat a, diríem, el que és els Alps, Montblanc, altres cims, Cervino, etc. S'han pujat, i també de lo que seria, Amèrica del Sud també s'han pujat cims. És a dir, en aquest sentit, a part de tot el Pirineu, fet, en aquest sentit. I mitja muntanya també, i escalada.
1: Perquè hi han persones que fan muntanya i que van publicant els cims que van fent. Això, teniu alguna fita concreta per fer cims? S'han de fer 100, 150 per ser un bon escalador?
3: No, en principi no. O sigui, com s'ho s'ha de disfrutar i a passar-ho bé. Sí que és cert que els que fem alpinisme tenim la petita obsessió, entre cometes, si se li pot dir així, de que hem de fer tots els 3.000 del Pirineu. És una mena d'obsessió, però...
1: 3.000, l'has dit?
3: Sí, els 3.000 del Pirineu els hem de fer tots. Llavors, sempre intentes anar fent els 3.000. Ara em falta aquest, ara faré aquest d'aquesta zona, ara faré aquesta cresta... És a dir, hi ha una tendència natural a fer tots els 3.000 del Pirineu. De fet, hi ha bastanta obra publicada, diríem, de cartografia i de rutes per fer tots els 3.000 del Pirineu.
1: Home, hi ha editorials dedicades a la muntanya i a la cartografia de la muntanya.
3: Sí, sí, tal com desnivell, alpina, etc. I això. Però, bueno, en principi, en general, durant l'any no et planteges fer un mínim de cims. Va sortint quan pots, i sempre que puguis, òbviament, però no tenim, diríem, una obsessió en dir, haig de fer tants cims a l'any. Tant les generacions anteriors, els sèniors de Gelade, com els que són de meva generació, algun més jove, doncs estem fent muntanya.
1: I aleshores què feu? Us convoqueu als membres de l'associació? Perquè a part de la Junta, quants socis teniu a Gelade?
3: Els socis ara són fruit dels, no te'ls sabria dir. Hi ha tant soci com simpatitzant. Sobre això sí que hi ha un tema que ha passat, que és a partir de l'aparició de xarxes socials, etc., la gent no es vincula tant físicament a una entitat, passa a Gelade i passen altres, eh? La gent no es vincula tant físicament a una entitat, però sí que són simpatitzants. I al final és gent amb la que quedes per sortir, i alguns són membres, altres ja no ho són, però estan en l'entorn de Gelade.
1: I les xarxes socials on ho publiqueu, per si algú li interessa?
3: A veure, en principi, doncs, Instagram es publiquen coses, en el seu moment a Facebook també, i després amb els grups de WhatsApp o amb la gent que et coneixes, ja directament et ho comentes, escolta, aquest cap de setmana qui li ve de gust anar a fer això, anar a fer allò, algú vol, algú pot, i ho vas compartint, perquè al final sempre és millor anar acompanyat que sol, per descomptat.
1: Si entrem a la pàgina web de l'Avens, ens explica que des de Gelada s'han realitzat audiovisuals, xerrades, cursos, activitats, caminades populars d'alta muntanya, vies fèrries, escalada, bicicletades i activitats màgiques, com per exemple el Rocòdrom infantil, que va ser un referent durant molts anys aquí a Esplugues. Explica'm quins tipus d'audiovisuals heu fet, i començarem pel darrer audiovisual, si un cas.
3: Vale.
1: L'últim que heu fet.
3: Doncs mira, el darrer audiovisual va ser justament quan el 1973 es va crear Gelade, els socis fundadors van fer, diríem, una expedició, que en aquell moment se podia dir expedició, fer el Mont Blanc. Avui dia la gent en un cap de setmana o en una setmana santa agafen el cotxe, fan el Mont Blanc i tornen. En aquell moment allò se li deia ja expedició. I va ser un fet important aquí a la ciutat, i van anar a fer el Mont Blanc. Llavors ara, pel 50 aniversari de Gelade, doncs s'ha fet un audiovisual amb fotos de l'època projectades i una miqueta d'ambientació del material que es feia servir aleshores per pujar muntanyes. Anteriorment, quan s'havien fet cims com l'Everest o pel 25 aniversari de Gelade, que es va pujar al Xollo, es va intentar pujar al Xollo, que al final no es va poder, que són 8.000 de, diríem, de l'Himàlaia, també es va passar un audiovisual, diríem, mostrant tot el que havia estat aquella expedició dels 25 anys de Gelade a l'Himàlaia.
1: També feu cursos?
3: M'ho dic per mi mateix com a experiència, Quan algú vol fer, te l'endús i ja li estàs ensenyant. A vegades ja no estàs fent un curs regulat, però que la persona automàticament, que és el centre, es fareda, ja té una assegurança de la FEC, i a partir d'aquí, doncs, tots hem après dels que en sabien i tens, diríem, el deure moral o d'ensenyar els que comencen de zero. I s'havien fet cursos, ara no se'n fan, però ja et dic, sempre que surts a la muntanya no tens cap problema en endur-te algú que no en sap i li ensenyes a mesura que estàs fent muntanya amb ell, en aquest sentit.
1: També de tant en tant aquí, al vestíbul de l'Avens, teniu unes cordes que feu escalada, feu cursos d'escalada o és la secció de la SEAS, es diu?
3: Deu ser els d'espeleologia, sí, correcte. Vale. Els que deuen muntar les cordes. Nosaltres, en el seu moment, havíem muntat un rocòdrom a la façana de l'Avens quan els permisos, diríem, no eren tan estrictes, i de fet era un rocòdrom que havíem construït, no jo personalment, el rocòdrom es va fer abans que jo entrés a Gelade, però sí que vaig participar de les festes majors que muntàvem el rocòdrom a la façana, lligat, al final fas muntanya i saps de seguretat, i lligàvem el rocòdrom a la façana i els nens escalaven pel rocòdrom. Però sí, sempre que es pot, s'intenta, diríem, ensenyar als petits, diríem, el que és la muntanya, el joc, les cordes, els arnesos, escalar, perquè, al final és una forma de renovar, diríem, les generacions.
1: Anem a parlar una mica del tema de la reglamentació, perquè heu d'estar federats. Per anar a fer muntanya no és allò de dir pujo la muntanya i prou. En el moment que hi ha una entitat s'ha d'estar federat, perquè hi ha unes responsabilitats també jurídiques.
3: Correcte, és a dir, quan una entitat excursionista està associada a una entitat superior que es diu la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, Gelade, via l'Avens, diríem, és una agrupació de muntanya vinculada a la FEC. I a partir d'aquí, la gent que vol fer muntanya amb assegurança, òbviament, paga una assegurança a la FEC, i per estar assegurat via la FEC és imprescindible ser d'una agrupació de muntanya. És a dir, com a persona individual, fins on jo sé avui dia, no pots assegurar-te si no estàs, diríem, en una agrupació de muntanya. Òbviament hi ha gent que surt a la muntanya, no serem il·lusos, hi ha gent que surt a la muntanya sense estar assegurat, però si té un problema o un accident, no té cap garantia de que allò, diríem, li surti bé, ja sigui a nivell de salut, responsabilitat, assegurança, etc. Quan surts a la muntanya, tu pagues en funció de l'activitat que fas. Hi ha diverses, la A, la B, la C, la D. Si et mous pel Pirineu, pagant la quota C, pots fer muntanya, alpinisme, etc., i estàs cobert en cas d'accident.
1: Doncs si en cas recordarem que Gelade està a l'Event Centre Cultural, que és al carrer Àngel Guimarà 27 d'Esplugues de Llobregat, i si un cas tirem el telèfon de secretaria per si algú estigués interessat. I el telèfon de secretaria d'aquí d'Esplugues és el 93 513 54 45. Teniu algun altre telèfon directe?
3: No, ja seria via internet, és a dir, la pàgina web i l'adreça de correu electrònic.
1: Hi ha una pàgina que és gelade.cat?
3: Correcte. Vale. Ja hi ha el correu electrònic, i si no, ara que estem a les xarxes socials, òbviament es pot enviar via Instagram. Al final, avui dia s'ha de ser actual, via Instagram s'entra a Gelade i allà, òbviament, pots escriure un mail que se respondrà igualment. Al final, avui dia, els canals de comunicació poden ser diversos.
1: Quin futur tenim per Gelade? Com ho encarem?
3: Home, jo vull ser optimista, de fet jo soc optimista de mena, de fet no pots fer muntanya si no ets una miqueta optimista, perquè sempre tindràs problemes amb el temps, etc., i li has de posar ganes. La idea és que el bo d'aquests 50 anys és que gent que, diríem, s'havia desconnectat, perquè la vida, diríem, fa que et desconnectis, han tornat a una miqueta a Gelade i pots tornar a generar xarxes, i la idea, òbviament, és, ara que els 50 hem tornat a agafar força, doncs, aprofitant les xarxes socials mal que mal, i el WhatsApp, i els grups de WhatsApp, seguir quedant i fent muntanya, i sobretot dir-li a gent jove que s'apunti, que s'animi, que vingui, i que, bueno, i que faci muntanya, òbviament, i sempre amb seguretat, però bueno, que és el fet d'anar, diríem, aportant gent nova a l'entitat. Avui dia, fer muntanya és més fàcil que abans. Realment, llavors és fàcil, diríem, entre cometes, però és fàcil animar-se a fer muntanya, perquè l'equipament és més assequible, els vehicles, diríem, tothom en té, les connexions, les carreteres fan que sigui més fàcil anar i tornar, i llavors el fet d'animar-se a fer muntanya, avui dia és... t'ho posa més fàcil, sempre amb seguretat, òbviament, i assessorat, i aprenent, però que diguem que fa menys respecte perquè és més fàcil animar-se a fer muntanya.
1: Al llavors, principi ens comentaves que internet us facilita bastant la feina?
3: Mira, diria que és una moneda de doble cara. Per una banda, ajuda molt a la connexió amb la gent, perquè crees dinàmiques, la gent es parla, vols fer una sortida i decidir a tothom, encara que no hagin pogut venir al centre, es parlen i pots coordinar una sortida, pots enviar un mapa per WhatsApp, un referent, un link d'alguna pàgina com Wikiloc, i sigui t'ho permet. Per altra banda, passa en muntanya, com passa en moltes coses de la vida, diríem, els mòbils, etc., ens han fet més individualistes i fa que estiguem més en el nostre micromón. Llavors fa que la gent tampoc, diríem, vagi tant al centre a informar-se, a conèixer la gent, i a la vegada, com a autocrítica, anem menys també al centre, perquè no ens cal, perquè ja ens parlem per WhatsApp. Llavors és una moneda de doble cara. Per una banda és molt pràctic, et permet ser molt dinàmic, però per l'altra taïlla, diríem, de la gent, per una banda i per l'altra.
1: I hi ha una cosa que us ajuda molt a internet o a la tecnologia que tenim ara avui en dia, que són els partes meteorològics que ja s'avancen més d'una setmana. Això, esteu constantment pendents? Condiciona l'organització d'alguna sortida?
3: A veure, els partes de muntanya, o sigui, t'has de mirar ben bé quina pàgina seguir que sigui fiable, perquè et diré que les aplicacions aquestes que venen per defecte amb el mòbil no són gens fiables, són molt automàtiques, molt genèriques i no acostumen a encertar. Mal que mal, mirar el temps de TV3 encara segueix sent una bona opció.
1: Per tant, el Meteocat és una bona opció?
3: El Meteocat és una bona opció i sempre jo personalment la consulto, ja sigui per risc d'allaus, que és molt important tenir-ho en compte, com l'evolució d'una tempesta, d'on ve, cap a on va, per saber ben bé què et trobaràs d'aquí dos dies. I també aprens també a observar el temps. Depèn com veus els núvols, ja veus que un front està venint o marxa, que això és important també.
1: Com ho calculeu quan esteu a la muntanya i sabeu que ha de venir imminentment una tempesta perquè de cop i volta el cel es posa negre, per exemple?
3: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Meteocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
1: I sabeu els noms dels diferents núvols?
3: Mira, jo els sabia, però francament ja m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus i el cúmulus convectus, que això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
1: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
3: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya és un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passes, surts de Barcelona a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera a ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible. Terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà. Llavors, és tan variat que no és el típic, diríem, la típica tempesta que comença per l'Atlàntic i acaba al Mediterrani, sinó que és tan variat que realment fa que t'interessis pel temps. I en fer muntanya és imprescindible.
1: Sergi, no sé si voldries afegir alguna cosa més de tot això que estem parlant, si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa que creguis important ara comentar.
3: No, crec que no, crec que hem dit tot el que era important en aquest sentit. Sobretot això, que fer muntanya realment val la pena, però sempre realment, encara que soni una miqueta típic, s'ha d'anar amb seguretat i ben informat. Això sobretot, t'has d'informar per gent que en sàpiga, per l'experiència, i sempre hi ha la voluntat de transmetre els coneixements als següents. O sigui, a mi van fer-ho i jo ho faig. I llavors, bàsicament, seria això, i que bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
1: Molt bé, doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans, del Xavier Arias.
3: Correcte.
1: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
3: Sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. O sigui, si la primera va anar a fer, diríem, el Mont Blanc al 73, a partir dels anys 90, amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Darío Laiseca, etcètera, es va començar a fer una altra com muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
1: Doncs novament, gràcies, Sergi.
3: Gràcies a tu per convidar-me.
1: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
3: Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
3: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem de l'Associació de Veïns del Barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. N'hem parlat diverses vegades. Uh-huh. Primer la seu era a Sidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que es deia, que es va morir de repent, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge,
1: dintre
0: per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer sí. mateix, Àngel Guimarà, sí. però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també,
1: sí, sí.
0: però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, l'arregla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona, cada que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: No, els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Mm-hmm. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem dos dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, feien sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'associació de veïns, per dir-ho d'alguna manera, és a l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Ah, clar, al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns
1: també,
0: de Can Clota,
1: això mateix. Que són molt grans. Llavors fem És molt maco aquest concurs perquè és ser molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exactament, col·laborem, que ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. Si alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començarà antigament, però ara no et deixen ni collir, O sigui, ara està prohibit.
0: No es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors,
0: les flors
1: fem
0: al carrer,
1: reunions, també, vinga reunions...
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels veïns...
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem les xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això, col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció, de moment se'n van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, doncs fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de l'associació de veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem... Primer, si anem per dades, primer, sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs
0: panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, a fora, al Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit. Veixent, inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Bicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi.
0: Sí.
1: Bueno, bé. demanant amb un i amb l'altre,
0: està bé.
1: Ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè a local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Uh-huh. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya. Ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè ja prou feina és fer un autocar, per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda a ajustar molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple a vegades del tot i surt molt car. Però bueno,
0: no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dos excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
1: tu.
0: Sí,
1: mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre Nosaltres, amb Joan Carles Simón. Tot seguit a les 11:00.

0: Esplugues FM.
1: Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Us agrada sortir a caminar? Sou més de córrer o potser preferiu fer senderisme, rutes per la muntanya o pel bosc? Si heu respost sí a alguna o totes aquestes preguntes, us interessarà el programa d'avui. Ens endinsarem a una activitat física o esport? Bueno, això ens ho aclarirà la nostra convidada més tard. Què diuen és dels més complets que podem practicar, la marxa nòrdica. Jo, de fet, ja porto posada la roba tècnica, calçat tot terreny i el més important per a aquest esport, ja veureu per què, els bastons. Bona tarda, Montse, i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bona tarda, un plaer i molt agraïda per haver-me convidat al teu programa.
3: Gràcies. La Montse és diplomada en òptica i optometria per la UPC, és màster en teràpia visual i optometria comportamental i, per tant, optometrista de professió. Com sempre diem, professió i passió de vegades no van junts de la mà, i en aquest cas, a banda dels seus dos fills, que és la veritable passió, en té una altra, que és l'esport, la salut, i s'ha preparat de forma molt intensa en aquests camps per poder dedicar-s'hi. La Montse és instructora de marxa nòrdica des de ja l'any 2017, és tècnica esportiva en marxa nòrdica a l'Escola Catalana de l'Esport, instructora de pilates a terra i, com complement a aquesta part més esportiva, s'ha format amb altres matèries com tècnic superior en dietètica, també màster en psiconeuroimmunologia el 2024 i moltes més coses vinculades amb tot aquest món. Com veieu, és la persona més indicada per saber tot sobre la marxa nòrdica i els seus beneficis. I per això comencem avui preguntant-li, Montse, com vas descobrir la marxa nòrdica?
4: Doncs mira, fa cosa d'uns 9 o 10 anys, amb unes amigues va sorgir la proposta de fer un Camino de Santiago i uns mesos abans doncs, ens vam començar a preparar per poder dinar, vam començar a sortir a caminar. Bueno, només dic que fins aleshores jo era sedentària, amb les meves obligacions laborals i familiars ja en tenia prou, diguem-ne. Total, vam fer el Camino i un cop vam tornar, vaig tornar convençuda de mantenir aquest hàbit de caminar que em sentava la mar de bé. Tinc la muntanya al costat de casa també, per tant creia que l'havíem d'aprofitar. I vaig sortir regularment, però sovint doncs, pensava que llàstima que els braços, la part superior del cos, doncs, no treballés gens quan anem a caminar. I un dia que bueno, una mare del futbol del meu fill em va parlar de la marxa nòrdica i de seguida vaig veure que era el que jo buscava, perquè amb la marxa nòrdica es posaven a treballar els braços i sí, vaig buscar informació, vaig buscar d'on podia aprendre'n, vaig fer un curs d'iniciació i de seguida em vaig comprar els primers bastons i a practicar. I d'aquí em va agradar tant que vaig començar doncs, ja a interessar-me per formar-me com a instructora. I aquí va començar tot.
3: I fins avui, no?
4: Sí.
3: O sigui que pràcticament diríem que, com passa moltes vegades, arribem a les coses sense tampoc haver-ho previst, per dir alguna cosa. Va ser també una miqueta producte de
4: però,
3: tot això.
4: Però sí, va ser la connexió aquella de dir, ostres, això és el que jo buscava perquè ja ho anava rumiant, no? De dir...
3: sí, fantàstic, sí. Molt bé. A l'iniciar la presentació del programa, jo he fet una mica una pregunta, he deixat una pregunta en l'aire i deia,

0: anar a comprar, caminant, etc, etc. Aquesta és l'activitat física habitual. L'exercici físic és activitat física planificada i estructurada amb l'objectiu de millorar una o més de les habilitats físiques o capacitats físiques de la persona. I l'esport ja és la pràctica d'exercici físic en forma de joc o de competició sotmès a unes regles que estan establertes. Tenint en compte això, doncs, la marxa nòrdica de fet es pot encabir en qualsevol de les tres categories, perquè jo puc utilitzar la marxa nòrdica amb els meus desplaçaments diaris com a activitat física, però també puc fer exercici amb la marxa nòrdica, doncs, assistint a sessions dirigides on es pot millorar, doncs, habilitats com la velocitat, la força o la resistència. I també com a esport, de fet hi ha competicions de marxa nòrdica. Aquí a Catalunya només se'n fan des de l'any passat, però arreu de l'Estat ja fa uns anys que se'n fan i ja és considerat un esport. Per tant, la marxa nòrdica ho pot arribar a ser tot, de fet.
1: Competicions amb la que, diguéssim, suposo que lo important és arribar més ràpid que l'altre, per dir alguna cosa.
0: És velocitat, però mantenint una tècnica la concreta. Tècnica. De fet, hi ha uns àrbits que van traient. Sí.
1: Ah, està bé.
0: Hi ha targetetes. Sí,
1: podria passar igual que amb la marxa, diguéssim, habitual d'atletisme, no?
0: Sí,
1: amb el que si veuen que hi ha algun moviment tècnic.
0: Has de complir uns requisits, exacte. No pots aixecar, els dos peus han d'estar sempre en contacte amb el terra, el moviment del braç ha de passar...
1: Ha de ser el que toca.
0: Exacte, si no, una targeta, dos targetes, penalitzen, et fan aturar, sí.
1: Fantàstic. Molt bé, llavors podem dir, per lo que has comentat d'aquestes tres vessants de la marxa nòrdica, podem dir que pràcticament qualsevol persona podria practicar-la i que tampoc cal tenir una preparació física massa especial, per dir alguna
0: cosa. Sí, de fet, precisament un dels avantatges de la marxa nòrdica és que pot ser practicat per qualsevol persona que pugui caminar, sigui quina sigui la seva condició física, i cadascú en el seu nivell, doncs anar millorant capacitats i guanyant forma física. De fet, tenim grups especials amb persones amb certes malalties que provoquen, per exemple, dificultats de mobilitat.
1: Com per exemple? Quines malalties?
0: Tenim, doncs mira, grups amb Parkinson, col·laborem amb l'Associació Catalana de Parkinson, persones amb esclerosi múltiple, per exemple, també els hi va molt bé. Llavors, els objectius de cada grup o de cada persona són diferents.
1: Clar, suposo que es pot adaptar perfectament a cada necessitat.
0: I tant.
1: No?
0: Sí.
1: I una qüestió que també a vegades veig grups, algun cop que hem sortit a muntanya i veus persones de diferents edats, però aquest tipus d'esport enganxa els joves i la gent, els nanos o més petits?
0: Mira, la gent jove en general no els hi crida massa l'atenció. De fet, quan tu surts a la muntanya veus molta gent d'edat mitjana, i joves sí que n'hi ha, però bueno, tenen més tendència. Els nanos potser a practicar esports d'equip o en bicicleta, i els més grandets solen tenir tendència a anar al gimnàs. Però sí, és un esport que es pot practicar a totes les edats. De fet, s'han fet amb escoles, amb tallers i amb molt d'èxit. Però ho penso també, per exemple, doncs, famílies, no?, amb nanos que surtin a la muntanya perquè ells ho hagin fet tota la vida i els nanos comencin a sortir de petits, i per què no, i tant, que ells practiquin marxa nòrdica.
1: Potser
0: també
1: més amb joves i nanos, o sigui, d'edats més entre fins a 12, 14 anys, suposo que priva més l'esport aquest que deies col·lectiu, no? El tema del futbol,
0: esports
1: del handball, per exemple, aquí a Sant Esteve es practica moltíssim el handball, i després, doncs, això també, esports que vinculen més a nivells extraescolars o possiblement, suposo, per això t'ho preguntava. I després hi ha una altra qüestió també interessant, que hi ha esports amb els que requereixes fer una inversió important econòmica per poder-ho practicar, i em sembla que la marxa nòrdica no és així tampoc, no? O sigui, no requereixes una especial inversió.
0: Amb la marxa nòrdica, mira, el protagonista principal són els bastons, que són específics per la pràctica de la marxa.
1: Bastons que no pals, no? Perquè crec que...
0: No, bastons, jo això insisteixo molt. Sí, és com tenir un cert respecte amb el nostre material bàsic, que són els bastons, sí. I, de fet, són diferents també els que s'utilitzen en el trekking o en el senderisme típic. La funció del bastó a la marxa nòrdica és més important i és diferent. Com a segon lloc podríem afegir

0: un bon calçat. Els requisits, doncs, que si fem muntanya la sola sigui amb tacs per millorar l'adherència, i que la sola sigui també flexible, perquè una de les coses que tenim en compte també és que el peu pugui fer una bona articulació mentre fa la passa, i que la sola, doncs, no sigui molt rígida i no ho permeti. Botes, per exemple, a nivell de calçat, botes no les recomanem per permetre al turmell fer tot el moviment complet de flexió, i per la resta, doncs, bueno, roba còmoda, bàsicament, i bueno, després, mica en mica, quan t'hi aficiones, doncs ja vas buscant-li més detalls a la roba, a nivell de característiques tècniques, que siguin transpirables, que l'hivern sigui roba primeta que et permeti la teva mobilitat però que abrigui, que mantingui l'escalfor corporal, llavors talla vents pel dia que fa vent, no impermeable si surts quan cauen quatre gotes.
1: Bueno, ja estic segur, Montse, que com passa amb qualsevol altre esport, als inicis deus trobar-te gent que ve als cursos o a l'inici amb roba acabada de sortir pràcticament de la botiga, no? I que no té res a veure amb la que s'hauria de portar, m'imagino.
0: Bueno, hi ha de tot. Ens trobem de tot, però mira, més que amb la roba, on més incidències hem tingut és amb el calçat, bàsicament.
1: Clar.
0: Que és una de les coses que insistim bastant, però botes obertes, allò que la sola va per un cantó i la resta de la bota per un altre, perquè he tret a l'armari unes bambes que feia segles que les tenia allà, i la cinta americana forma part de la nostra equipació quan sortim d'excursió, perquè ja ens ha passat 3 o 4 vegades. La roba en si, bueno, és hi ha persona que sí que el primer dia, igual que els bastons, jo sempre aviso, primer deixa'm no compris res, primer de tot deixa'm explicar-te els diferents tipus que hi ha, perquè hi ha materials, hi ha bastons extensibles, hi ha bastons fixes. L'alçada del bastó és molt important a l'hora de practicar la marxa nòrdica. Llavors prefereixo que escoltin primer les nostres recomanacions i després poder escollir amb aquest coneixement quin és el bastó més adequat, perquè sí que és cert que hi ha certes dificultats en trobar bastons i personal de comerços, diguem-ne, dedicats a l'esport, que puguin fer una bona recomanació al respecte.
1: Ja,
0: que m'he trobat que moltes vegades bastons
1: de qualsevol altra
0: fixes
1: activitat,
0: que no són regulables en alçada i molt més alts, per exemple, perquè per exemple en el senderisme els porten els bastons més alts, i que després dius, bueno, ara què faig?
1: No? Clar, perquè la funció deu ser diferent. El senderisme suposo que simplement per apujar-te, perdó, recolzar-te, i en canvi aquí sí que té una funció absolutament
0: activa,
1: de mobilitat
0: totalment.
1: I activa.
0: Sí, en el senderisme els bastons es porten en primer lloc més alts, es porten al davant, i la funció que tenen és per transmetre seguretat o equilibri en l'usuari. I en la marxa nòrdica, no, en la marxa nòrdica els bastons, doncs, formen part activa de l'exercici.
1: Molt bé. Llavors, per la pròpia denominació marxa nòrdica, jo que sóc un profà en la matèria, entenc que això ve de països del nord, però m'agradaria que ens expliquessis una mica, doncs, on neix, com arriba a casa nostra, de quina manera, doncs, això ens ve, no?
0: Doncs sí, les arrels de la marxa nòrdica efectivament estan en l'esquí de fons dels països nòrdics, en concret a Finlàndia, i és cap als anys 30, el 1930, que l'equip olímpic finlandès va començar a utilitzar els bastons que utilitzaven per esquiar en els seus entrenaments fora de la temporada de neu, és a dir, a l'estiu quan no tenien neu, doncs per seguir mantenint-se en forma i poder reproduir el mateix gest que ells fan en l'esquí de fons, doncs van començar a utilitzar-los a l'estiu, sobre terreny que no hi havia neu. Més endavant, cap als anys 70, també a Finlàndia, dos professors d'educació física van introduir a les seves classes, a les escoles, exercicis amb els bastons d'esquí. I ja més, una miqueta més endavant, prop dels anys 90, la marxa nòrdica ja va sortir del món de l'esquí de fons i de Finlàndia, i se'n va anar ja cap als Estats Units primer. Es van començar a dissenyar els primers bastons per marxa a nivell d'empreses, i van sortir ja diferents tècniques i variants. I l'any 2000, va ser l'any 2000 quan es va crear la primera associació internacional per promoure la marxa. I d'aquí va Àustria, Itàlia,
1: O sigui, estem parlant que pot tenir entre uns, bueno, aproximadament sobre uns 80-90 anys en quant als orígens, però realment, per lo que dius, fins a l'any 2000 no es fa algo com molt, diguéssim, molt proper a Centre Europa, bàsicament, que és on, sí, on comença. I a casa nostra quan arriba, llavors?
0: Doncs mira, va ser la primera associació aquí a Catalunya, va ser el 2004, per divulgar, doncs, ja la seva pràctica, i mira, justament ara, el novembre, fa 20 anys que va
1: 20
0: arribar.
1: 20 anys?
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. Després, per exemple, el primer hospital en utilitzar la marxa nòrdica per rehabilitació de lesions o com a eina de salut a la sanitat pública va ser l'Hospital de Sant Rafael a Barcelona l'any 2006.
1: I això com a teràpia per recuperació de malalties o...?
0: Sí, lesions físiques, sobretot, al principi, rehabilitació de lesions de genolls, per exemple.
1: Sí, molt, sí, interessant, eh?
0: Sí.
1: I, a més, un hospital de la xarxa pública.
0: Sí, sí, sí,
1: és molt
0: correcte.
1: Curiós, això, també. Molt bé. Imaginem-se per un moment que els oients, la gran majoria, doncs, no han sentit a parlar de la marxa nòrdica i els hi tinguessis que explicar com fas amb els alumnes, com fan aquell curs d'iniciació que tothom ha de passar. A veure si ens pots explicar, sé que la ràdio potser faltaria una mica aquesta part més visual, però a veure si són capaços d'explicar-los justament aquesta tècnica, aquesta manera de poder fer.
0: Ho intentem. Mira, en primer lloc, la marxa nòrdica és un esport que consisteix en caminar seguint el patró natural de marxa humana que fem servir sempre per caminar de forma espontània, però afegint l'ús actiu, que és el que dèiem abans, l'ús actiu d'uns bastons que estan especialment dissenyats per això i que permeten impulsar-me i augmentar el rendiment de la caminada, diguem-ne. Els bastons es porten sempre inclinats enrere i en cada passa que jo faig s'exerceix una força amb el braç contralateral, amb el braç i amb el bastó, vaja, contralateral, contra el terra, i d'aquesta forma el terra em retorna una força en sentit contrari que fa que m'impulsi, em propulsi endavant.
1: I perdona que t'interrompeixi, eh? Es diu que el bastó sempre va endarrere.
0: El bastó va inclinat enrere. És amb el bastó inclinat enrere és quan jo pressiono amb ell contra el terra, és quan em retorna llavors,
1: clar,
0: una força...
1: Per
0: endavant.
1: Això abans comentaves que la diferència amb el trekking, que el trekking moltes vegades tenim aquesta imatge vertical, no?, i que és com d'apoyo.
0: És que és
1: anar.
0: Així, és clar. Així, és així. De fet, molts usuaris de bastons de trekking, el seu sentit comú, diguem-ne, ja ha fet que ell modifiqui i porti els bastons inclinats enrere perquè l'ajuden amb les pujades o amb les baixades a retenir pes, diguem-ne. Sí, sí.
1: Interessant.
0: Doncs aquest impuls amb els bastons precisament és el tret diferencial de la marxa nòrdica respecte al caminar normal o al senderisme, i permet la involucració del tren superior i de l'abdomen a la feina de caminar, i per això la marxa nòrdica és un exercici tan complet perquè treballes pràcticament tot el cos.
1: Tot el cos, que dèiem que es mou pràcticament el 90% de músculs del cos, és possible?
0: És possible, sí, sí,
1: sí.
0: Amb una bona tècnica, amb una tècnica de llibre, eh? Per això...
1: Si ho fes jo, segurament seria el 30%.
0: Bueno, tot, no? tot és proposar-s'ho.
1: Hauria de fer molta pràctica amb tu i sortir a fer moltes, moltes marxes.
0: Eh? Exacte, sí, bueno. Sí. A més, una cosa que volia comentar, en la marxa nòrdica, precisament, degut a aquest impuls que fas amb els bastons, com que et propulsa endavant, la longitud de la passa és més llarga que l'habitual, com que la passa i l'abraçada van sincronitzades, doncs l'abraçada també és llarga, i aquest pas més llarg i braç més llarg fa que treballin molts més músculs que si fem passes més curtetes, no treballen. Sí, sí.
1: I a més, entenc que això mateix que estàs dient vol dir que també et desplaces més ràpid, no? Perquè si allargues la passa, si allargues l'abraçada...
0: Amb menys passes
1: fas
0: més terreny. Més recorregut.
1: I en cas d'arribar pujades, baixades i tal, aquesta tècnica també ens ajuda a controlar millor, per exemple, si estem fent una caminata pel bosc o per la muntanya?
0: Sí, bueno, de fet, en pujades, tant en pujades com en baixades, té la seva pròpia tècnica. En pujades sí que no exigeixo mai una passa llarga. Una cosa és practicar-ho en terreny pla. En pujada, el cos... instintivament ja s'inclina endavant, la teva passa ja no és tan llarga, no ho pot ser, però sí que els bastons en les pujades prenen un paper rellevant, perquè és gràcies a ells, en part, i a les cames, però els braços també, et permeten pujar amb més facilitat, diguem-ne, que si no els durs. I en baixades, passes també són més curtes i deixes molt de pes als bastons, de manera que disminueixes l'impacte que reben els genolls, sobretot caderes, genolls i turmells, però genolls bàsicament, que hi ha molta gent amb els genolls delicats.
1: Clar. No? I... Llavors, Montse, pel que estic entenent, crec que sí que és un dels esports, bueno, jo crec que amb tots, perquè en aquest país som molt atrevits i hi ha gent que s'hi fica a jugar a pàdel com si no hi hagués un mañana i amb sa vida agafat una... Doncs m'imagino que en aquest cas, per tot el que has explicat d'aquesta posició al caminar, etc, entenc que és important que abans de posar-nos a fer marxa nòrdica passem per algun tipus de curs o de tecnificació, no? M'imagino.
0: Sí, sí, nosaltres demanem a les persones que s'incorporen als grups o a les excursions que hagin fet el curs d'iniciació, perquè és una estona llarga que dediquem a explicar tots els aspectes de la tècnica, que n'hi ha més de la que pugui semblar a priori, i sobretot de cara a aprofitar al màxim els seus beneficis.
1: Clar, perquè ha d'haver-hi un treball, que és el que suposo que ensenyeu, un treball de coordinació d'aquests moviments, no? per evitar justament el no fer moviments que siguin estranys al cos o...
0: Sí, sí. De fet, ja et dic, la marxa segueix el patró de marxa natural humana, per tant no hi ha d'haver cap gest que sigui...
1: Que suposi tensió o que
0: no.
1: Pugui generar...
0: No, el que passa que sí que el que et dic, per treure-li tot el suquet, diguem-ne, a la marxa nòrdica, doncs has d'aprendre pas per pas en què consisteix exactament, quin moviment ha de ser el del braç, inclús el moviment del peu. Hi ha tota una sèrie d'aspectes interessants que la gent agraeix molt al conèixer-los i que després tu a poc a poc els pots anar aplicant.
1: Perquè, per el que has comentat també, el ser grupal, aquesta activitat, entenc que hi ha diferents nivells també, perquè lògicament si surten 10 o 15 persones, per exemple, a fer una caminata, lògicament hi haurà qui tingui aquesta tècnica molt més assumida, qui menys, però suposo que es pot practicar igualment en grup, no? És a dir,
0: sí, sí, sí.
1: Ja aneu esperant a l'últim, que seria jo en aquest cas, no? Aneu esperant a l'últim sempre.
0: Sí, sí, bueno, amb les sortides... les sortides que fem tipus excursió, diguem-ne, sortida de diumenge, aquí no anem a filar prima amb la tècnica, per això ja hi ha les sessions d'entrenament setmanal, i aquí sí que cadascú té el seu nivell i que cadascú tregui doncs, el millor rendiment possible, però sí, sí.
1: Molt bé. Després d'escoltar-te, de veure tot el que estàs explicant, tècnica, el cos, postures naturals, tot el que has dit, almenys la percepció que jo tinc és que els beneficis de cara a la salut física són molts, i m'ha semblat entendre que diria que no ha de generar contraindicacions, és a dir, no hi ha, així com en altres esports sí que podem tenir lesions relativament importants de genoll, de turmell, entenc que aquí és tot el contrari.
0: Sí, aquí de fet serveix la marxa, sobretot està indicada amb lesions, més que res pel fet de que, o sigui, per permetre a les persones seguir caminant i seguir disfrutant de les seves caminades amb menor impacte en genolls i en turmells, però poden seguir practicant-la, sí, sí.
1: I totes aquests beneficis que dèiem de salut física, crec que hi ha un... Bueno, has fet una mica quatre pinzellades, però crec que n'hi ha un munt, no? Podríem veure una miqueta en detall quins són?
0: Sí, mira, d'entrada m'agradaria recalcar en primer lloc, primeríssim lloc, la importància que té per la nostra salut el deixar de ser sedentaris. De fet, la inactivitat física és el factor de risc més important per contraure malalties cròniques, d'aquestes que es diuen modernes.
1: Aquell lema que deia jo al principi del programa d'avui, no al sedentarisme, no?
0: Exacte, sí, sí, és el meu objectiu principal és aquest.
1: Ho tens difícil, ja ho saps.
0: Bueno, pues mira, cadascú que... Sí, sí, cadascú que posi el seu granet de sorra, però si hi ha malalties modernes que es diuen de caràcter inflamatori, metabòliques i cardiovasculars, que són fruit directe del sedentarisme.
1: Un excés de sofà i de poca, com deies sí, abans, de poca activitat
0: totalment,
1: física.
0: Totalment, sí, sí. De fet, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana, ja fa temps que té estipulat, un mínim de entre 150 i 300 minuts d'activitat física a la setmana, moderada, o si aquesta és intensa, doncs entre 75 i 150 minuts a la setmana. I afegir, sobretot, que això també és molt important i també ho intento inculcar bastant, dues sessions de força a la setmana. La força és molt important.
1: La força vols dir, o sigui, reforçar els músculs?
0: Exercicis de força amb peses o... Sí.
1: Això és important també.
0: Llavors, activitat física en general, abans d'entrar en la marxa nòrdica, disminueix la mortalitat per totes les causes, disminueix la mortalitat per accidents cardiovasculars, disminueix hipertensió, la diabetis, càncer de colon i càncer de mama, disminueix la adiposidad, és a dir, el percentatge de greix en el cos, millora la salut mental, la funció cognitiva i el son, per exemple, també.
1: Déu-n'hi-do, no? Són un bon grapat de beneficis.
0: Sí, és que quan ets conscient... La motivació per moure't realment val molt la pena per la salut en general. Llavors, dins de l'activitat física, de fet...
1: Digues, sí.
0: El caminar és una de les activitats que més adherència ha demostrat. És fàcil, és segur, és econòmic, es pot practicar a qualsevol lloc i és una activitat social.
1: Fantàstic. Doncs bé, fins ara hem fet una mica d'història, tant de com vas arribar tu, com ha arribat la marxa nòrdica també a casa nostra, i hem vist tota una sèrie d'avantatges realment importants dels beneficis que té. Ara farem una breu pausa de 20 segons i recuperem on estem amb la Montse Jansana.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, recuperem de nou la conversa amb la Montse Jansana, tècnica en marxa nòrdica, i que durant tota aquesta primera part ens ha explicat, com dèiem, una mica totes les avantatges i els beneficis que té a nivell físic, però encara queden, i aquí recuperem una mica el camí.
0: Molt bé, doncs dèiem això, que el caminar és una de les activitats més triades o que millor adherència ha demostrat. I podem dir doncs, que enforteix el cor i els pulmons, millora la circulació sanguínia, disminueix tassa d'obesitat i hipertensió, disminueix colesterol, millora el to muscular de cames i d'abdomen, disminueix l'estrès i la tensió.
1: Això estem parlant, Montse, del
0: caminar.
1: Com recomanen habitualment els metges, no? Que et diuen que has de caminar i has de fer... Val, fins ara, diguéssim, seria com uns beneficis generals d'aquesta activitat.
0: Sí, diguem-ne, he volgut començar amb els beneficis de fer activitat física de per se. Després, doncs, com el caminar és l'activitat que més adherència ha demostrat, quins beneficis té, però si a més en aquest caminar hi afegim els bastons amb la tècnica de marxa nòrdica i sumem beneficis propis de la marxa nòrdica, i és que, per exemple, doncs involucrem tot el tren superior i tot el tronc a l'exercici, per tant es mobilitza molta més quantitat de musculatura, i aquí és on entra aquell 90% de la musculatura si fem una tècnica de llibre.
1: Correcte.
0: Hi ha més consum energètic pel fet de mobilitzar més músculs i més oxigenació en tot el cos. El fet de dur els bastons menys impacte i menys pressió en caderes i genolls. Reparteixes tot el pes del cos en 4 punts de pollo, per tant, disminueixen les lesions en aquest sentit, lligant amb el que dèiem abans. La sensació d'esforç, la gent que ho practica és menor, reparteixes molt més l'esforç i la sensació és que et canses menys. Entrenem la força, la resistència, la mobilitat, l'equilibri i la coordinació en tots els nivells. Mentre fas la marxa nòrdica també hi ha una contrarotació entre l'eix pèlvic i l'eix escapular, el fer la passa contralateral, diguem-ne, el moviment creuat, i això fa també que mantinguis la columna vertebral en forma, perquè hi ha tota una estimulació de tota la musculatura paravertebral amb aquesta contrarotació dels dos eixos. Facilita una bona postura corporal, i la bona postura corporal també s'ha demostrat que millora l'autoestima i l'actitud positiva de les persones. Activa la circulació sanguínia en braços i cames, i aquest moviment contralateral també estimula la interconnexió dels dos hemisferis cerebrals, per exemple. Vale?
1: Això sí que és també un efecte importantíssim. Clar.
0: Sí.
1: Hi ha una qüestió que, a més, no sé si l'ha sortit en algun moment, crec que no, que a més estem parlant que és una activitat que es practica sempre, com és evident, a l'aire lliure. Per tant, doncs, ja no és aquella sensació de tenir que estar tancat en un lloc i practicar un esport que moltes vegades t'impedeix disfrutar de l'aire, del sol, aquí és el contrari, clar.
0: Sí, sí, jo de fet... El gimnàs a mi personalment no m'havia agradat mai, i per això buscava poder treballar mentre caminava els braços, mentre caminava la natura. Sí, sí, la natura és un plus espectacular.
1: Inclús crec que feu algunes sortides que combinen caminar pel bosc o per muntanya, fins i tot en platja, no?
0: Sí, caminar a la platja, fer marxa nòrdica a la platja és brutal, perquè una, que pots incorporar el caminar descalç, que té les seves avantatges, i després que a la platja, per exemple, com que... Bueno, a la platja hi ha les dues versions. A mi m'agrada molt perquè tu pots caminar per la sorra tova, seca, i llavors el treball dels braços és el peu, al tenir la superfície inestable, el braç treballa molt més, els braços, els ombros. I després, per exemple, pots fer-ho arran d'aigua, amb la sorra més dureta, i a nivell de... Bueno, el contacte amb l'aigua o no, hi ha gent que li agrada més,
1: clar,
0: o menys, però bueno, es pot jugar amb tot això, però sobretot l'estar descalç té una sèrie de beneficis també.
1: Això és interessant i curiós, perquè jo sincerament pensava que només era a través de camins o a través de bosc, i aquest fact realment li dona moltes més possibilitats, no?
0: És un... Sí, sí, sí, és platja.
1: Que bé. Hem vist, sincerament, jo crec que els oients que estan seguint el programa no els hi queda ja cap excusa per no interessar-se per l'activitat física, segur, i per la marxa nòrdica en concret, perquè si sumem la quantitat de beneficis, realment és importantíssim. Però hem parlat sobretot de beneficis físics, amb els, diguéssim, amb tota una sèrie de millores respecte a malalties o inclús la minoració de lesions, la recuperació, i la part de salut mental?
0: Doncs molt important també. De fet, quan es practica exercici físic, se segreguen endorfines, que són unes substàncies, les substàncies internes nostres amb un efecte opiaci, diguem-ne, milloren la sensació de benestar totalment. I altres hormones com la dopamina, relacionada amb la motivació, amb el plaer, amb la recompensa, o la serotonina, per exemple, que controla l'estat d'ànim i les emocions. Per tant, a nivell de millorar estats depressius o ansiosos, és molt indicat fer l'exercici físic. A més, la marxa nòrdica, el que dèiem, el practicar-se a la natura, ens toca el sol, que també és un bon estimulant, el practicar-se en grup, que les relacions socials són molt positives, i el que dèiem de la postura, hi ha una relació directa de la postura que adoptes quan estàs practicant marxa nòrdica i l'actitud positiva que té un mateix al canviar la postura. Sí, sí.
1: Interessant. Llavors, a més, bueno, clar, suposo que no solament és el sol, perquè a vegades us deveu trobar que feu marxes nocturnes o que es fan en pluja, perquè lògicament el temps és variable, no? I m'imagino que en aquest cas tampoc és un impediment, no?, per fer-ho.
0: No, de fet, no, gens en absolut. A més, animo, a no ser que hi hagi un dia d'aquells de pluja continuada, no. Però sí que els animo que quatre gotes no ens espantin, perquè és que canvia molt passar-te un diumenge a casa perquè han caigut quatre gotes o semblava que havien de caure, i arriben les 7 de la tarda i tu et sents, ostres, no he fet res, no he sortit, i en canvi els que han sortit i s'han mullat res, quatre gotes, perquè realment ara, perquè portem dos mesos,
1: sí,
0: o un mes, sí, però realment és difícil que et caigui en aquest país un dia d'aquells, sempre n'hi ha, aquests dies ja els evites, però per quatre gotes que no s'espanti, no ens hem d'espantar, portes un impermeable i la sensació després a les 6 de la tarda quan arribes a casa no té res a veure clar. amb la que té la persona que ha decidit quedar-se perquè hi ha quatre gotes.
1: Sí, i sí. fins i tot el tema aquest de les, del caminar de nit, no? O amb poca llum, que suposo que aneu amb les llums aquestes
0: frontals,
1: sí. i té que ser també una sensació curiosa de caminar diferent. Pel bosc i diferent, perquè no estem acostumats, no?
0: Sí, és una activitat... De fet, els grupets que tenim entre setmana hi ha una franja horària que és de 5 o a 7 de la tarda, que a l'estiu és de dia de sobres, però a l'hivern, doncs, cap allà a les 6 ja ens hem d'encendre els frontals i, de fet... pot impactar quan no ho has provat mai, però sí. amb grupet, cadascú amb el seu frontal, t'hi veus perfectament.
1: Li afegeix un punt de certa emoció
0: sí,
1: al tema,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Està bé. Perdona que m'he anat una mica de lo no, que estaves no comentant sobre el tema de les malalties i crec que estaves comentant que també doncs, anava força bé per malalties tipus degeneratives o Parkinson, etc.
0: Sí, de fet... no sé si ho he comentat, però treballem amb l'Associació Catalana de Parkinson, tenim uns grups que treballen regularment cada setmana, i per ells és molt important mantenir, almenys poder mantenir les habilitats motores, i llavors la marxa nòrdica precisament amb aquesta coordinació de braços i cames és molt important. De fet, durant la pandèmia si van estar 3 mesos sense caminar se'ls va notar una davallada important. Sí.
1: I altres malalties vinculades o que també tinguin favorables des del punt de vista aquest físic o físic mental?
0: Qualsevol accident cerebrovascular que hagi de rehabilitar els hi va molt bé. I després, per exemple, també és molt adequada la marxa nòrdica per a pacients de càncer de mama. Algunes d'elles tenen risc de patir el linfedema, que és la inflamació del braç del costat on han extret els ganglis, i que és una inflamació deguda a la falta de circulació linfàtica. I la marxa nòrdica té una de les característiques de la tècnica, que és que el meu braç, en tot el moviment, al final, a darrere de tot, has d'obrir la mà, després tornar-la a tancar per recuperar el bastó, i aquest constant obrir i tancar la mà afavoreix molt la circulació tant sanguínia com linfàtica per prevenir o tractar el linfedema aquest secundari. Sí, és molt important.
1: Fins aquí hem fet un recorregut realment ampli sobre tot el que seria beneficis, especialment sobre la salut física, també hem vist sobre la salut mental, i a mi m'agradaria explorar ara, si et sembla, la part vinculada més amb tot allò que suposa una activitat lúdica, una activitat de competició. Què podem parlar de tot això?
0: Mira, de les competicions, per exemple, doncs aquí a Catalunya organitza competicions per part de la federació. Se'n fan des de l'any passat només, i a la resta de l'estat ja fa més anys que se n'organitzen a tot arreu. Mira, de fet, aquest mes passat, aquest octubre, s'ha realitzat la tercera i última prova de la primera Copa Catalana. I, bueno, dir-te, no sé, potser l'any que ve m'animo a participar-hi.
1: Home, clar que sí, segur. On ha sigut aquesta competició?
0: L'última prova, Cerdanyola, del Vallès. Sí.
1: I quin recorregut fa, més o menys, en quilòmetres, una prova d'aquestes?
0: 10 quilòmetres. Sí, i aquí, bueno, és...
1: 10 quilòmetres tu fas sense baixar de l'autocar, tu, en aquest cas.
0: Però prima la velocitat, és a dir... Clar,
1: o sigui que hauries d'entrenar prèviament, també.
0: Sí, perquè són habilitats diferents, de fet. Una cosa és més la resistència a més baixa velocitat, i l'altra és a velocitat, i 10 quilòmetres a plena velocitat
1: no és fàcil.
0: No.
1: S'ha d'estar preparat.
0: De totes maneres, així com a punt personal, no m'ha acabat de cridar molt l'atenció, per això no ho he fet. Potser ho provaré, ja et dic, ho provaré, perquè amb la velocitat precisament se sacrifiquen alguns dels components importants i ergonòmics que té la marxa nòrdica, no? L'amplitud de moviments ja no pot ser tan ampla, l'articulació del peu tampoc, llavors, bueno, per això no m'ha entusiasmat mai, però segurament ho faré l'any que ve, perquè sóc de provar-ho tot.
1: S'ha de provar, Bueno, suposo que al final, quan entres a competició, és el que diem sempre de qualsevol esport competitiu, no? Que és posar el cos més al límit, i per tant aquí sí que deixa de ser,
0: bueno, en aquest cas, tampoc,
1: algo tan lúdic, no?
0: No és un límit allò, però sí que els
1: T'exigeix.
0: Sí, t'exigeix, però més que res és això, que sacrifiques una miqueta tots aquests beneficis de la tècnica pròpia de la marxa nòrdica, però...
1: El que sí que m'ha quedat, almenys personalment m'ha quedat molt clar, és que és una forma saníssima, com deia jo a l'inici també del programa, que deia que ens posàvem saludables i esportistes, no? Em sembla una manera saníssima de gaudir de la natura, sobretot, no?
0: Doncs mira, sí, sí, ja que parles de, o parlaves d'aspectes lúdics, per mi és, o és més, el poder gaudir d'una bonica sortida de marxa a la natura, en grup, per poder conèixer gent i compartir experiències, mentre gaudeixes de paratges bonics i ho combines amb alguna altra cosa cultural, que és el que intentem fer, no? Fer
1: un mix.
0: Exacte, que tot sumi. I ressaltar, doncs, això, el contacte directe amb la natura, caminar dins del bosc, poder gaudir de bonics paisatges, que ens toqui el sol, que ens fa molta falta a tots, també, perquè passem moltes hores en interior.
1: Tancats, sí, sí.
0: Faci sol o no en faci, val?
1: Sí, perquè és veritat.
0: Toca igual. L'aire, el que dèiem, posar els peus a l'aigua, o caminar descalç per la platja, o per un prat de gespa que et trobis, tot això fa salut.
1: De fet, no sé si t'ha arribat, però darrerament a Sant Esteve s'ha creat un grup de marxa nòrdica al casal de gent gran, i hi ha dos persones que de manera voluntària se'n fan càrrec, i com a experta, diguéssim, entenc que és una activitat que pot ser ideal per la gent gran, no?
0: I tant, si és ideal, fantàstic, els hi ha d'anar. La gent gran, de fet, ha de continuar movent-se per mantenir la seva mobilitat i la seva autonomia, i si mentre es practiquen poden millorar alguna de les seves habilitats físiques, millor que millor. Sí, sí, l'activitat física és necessària per tothom, i per ells encara més, i cadascú en la mesura de les seves possibilitats anar-ho practicant. Per tant, em sembla una iniciativa fantàstica, i felicito des d'aquí a l'Ajuntament per fer.
1: De fet, et dic una cosa, jo que cada matí bastant d'hora surto a passejar els gossos pel poble, m'he trobat aquest grup en diverses ocasions, i et soc molt sincer, o sigui, només veure'ls amb el ben preparats que van, amb l'alegria que porten i amb tot l'equipament, perquè no els hi falta absolutament de res, la veritat és que penso que això ja és molt positiu,
0: i
1: no,
0: tant,
1: per aquest col·lectiu.
0: És que, bueno, ells ja saben que tenen aquesta hora on sortiran a caminar amb el grup d'amics, i si s'incorpora algú nou, doncs mira, això de més que tenen, fantàstic per ells.
1: Sí, sí. Sí, sí. Bé, estem pràcticament arribant a una mica a la recta final. Crec, no sé si ens hem deixat alguna cosa que consideris important per comentar, si ens vols dir algun tema concret del centre vostre o de...
0: Bueno, mira, més que res, potser recalcar una miqueta la importància d'aprendre bé tots els aspectes tècnics que té la marxa abans d'agafar uns bastons, per el que dèiem abans una miqueta, i si la recomanació oberta de fer un curs d'iniciació en què algú et pugui explicar ben bé tots els beneficis i tots els passos, i després ja anar caminant amb ells, experimentar, integrar bé tots els moviments, i després ja anar entrenant i anar afegint-li més intensitat. De fet, podem augmentar la dificultat o la intensitat caminant més ràpid o per camins que facin pujada. Llavors ja depèn de cada instructor, per exemple, doncs aportar-hi a la marxa uns valors afegits que poden ser, per exemple, doncs, caminar al ritme d'una música, que a mi m'agrada molt fer-ho, sincronitzar els teus moviments amb els d'una cançó, que pot ser de ritme una mica més lent o més ràpid, que també té la seva dificultat. I la música, doncs, ja té un efecte positiu en tots nosaltres. I després, bueno, el que dèiem de caminar descalços és un afegit a això de caminar descalç. Té un nom, que és el grounding, i aquest contacte amb el terra, hi ha un intercanvi d'electrons del terra cap al cos, és antiinflamatori, es neutralitzen radicals lliures, millora el sistema immunològic, redueix el dolor, l'estrès, és a dir, que val molt la pena provar-ho i fer-ho quan en tinguem l'ocasió, que no sempre la tenim, perquè no sempre el terra és adequat per fer-ho. I així com a extra, també, per exemple, en una sessió de marxa nòrdica, doncs jo personalment introdueixo uns 10-15 minuts d'exercicis variats, o bé d'equilibri, de coordinació, o inclús de força. Les bandes elàstiques que utilitzen típicament els fisioterapeutes per rehabilitació, bueno, que s'utilitzen ara molt per fer gimnàs també, és un material econòmic, que no ocupa espai i no pesa, i el portem portar a la motxilla, i amb ell i alguns elements a la natura o en els parcs on ens movem, com bancs o es poden fer exercicis de força, i la meva idea és doncs inculcar o transmetre la importància de fer aquests exercicis de força, i que són exercicis que després cadascú pot fer una estoneta a casa un parell de cops a la setmana.
1: Clar,
0: altra cosa és que ho aconsegueixi jo, que ho facin, però...
1: Això
0: però
1: és bueno, més difícil, eh?
0: L'exemple el vaig donant i...
1: Això és sí, més sí. difícil, sí. Jo crec que s'ha de sembrar, no?, i veure què passa. Una qüestió que m'ha quedat al dubte, vosaltres teniu un Instagram que és @ Walk and Help, WALKANDHEALTH.
0: Aquí és on ensenyem tot, i a partir d'aquí doncs tenim o grups de treball setmanal, d'entrenament setmanal, i és com qui va al gimnàs, però gimnàs fora de casa, no? Cada, per exemple, doncs, no sé, cada divendres a les 5:30 de la tarda tens la teva hora i mitja, dues hores de marxa nòrdica. I això és sessió d'entrenament. I després les sortides més lúdiques, que sí que fem en cap de setmana, en diumenge normalment, on busquem ja més el component lúdic, social, cultural, i intentem barrejar amb la marxa nòrdica doncs alguna altra activitat.
1: Per... I es fan diferents poblacions, això, és a dir, no sempre és el mateix
0: lloc. Les sessions setmanals són fixes en un lloc. Tinc a Martorell, per exemple, a Castellví de Rosanes també n'hi ha, a Barcelona, treballem amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, amb Salut Mental, per exemple, i també tenim grups tancats, amb casals de barri. I les sortides, sí, cada sortida que proposem té un destí diferent, amb un objectiu diferent, a un lloc diferent, sí, sí.
1: Fantàstic. Doncs fins aquí aquesta immersió que hem fet de la mà de la Montse Jansana en un esport, ara sí que podem dir que és així, que com heu vist, jo he fet una llista de no sé quants mils de beneficis, d'avantatges de tot tipus, que es pot practicar a qualsevol edat, que ens permet conviure amb la natura, ens permet conviure en grups familiars o fins i tot d'amistats. I moltes gràcies, Montse, per les teves explicacions, que ens han fet entendre, jo crec que pràcticament tot lo relacionat amb la marxa nòrdica, i que estic convençut que com a mínim ha despertat l'interès dels oients per veure exactament si som capaços de treure'ls del sofà, d'aquest sedentarisme que comentaves abans, i que hem vist que també no cal fer una inversió realment important, sinó que el que cal és posar-s'hi, no? Espero que hagis estat a gust.
0: Molt, sí? Molt. I tant de bo puguem Fantàstic. Aixecar la gent del sofà.
1: A veure si és veritat i aconseguim despertar l'interès. Gràcies, Montse.
0: Moltes gràcies a tu, Joan Carles.

0: impossible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: 30 anys de la fundació de l'Avens i tenim un lligam comú perquè el fundador de l'Avens, o un dels grans fundadors de l'Avens i president, primer president, va ser el senyor Pau Pujol i Vilà, que era el propietari de la fàbrica Pujol i Bausis, la, de rajoles d'aquí d'Esplugues, just en l'època, diguem, del modernisme, quan Antoni Gaudí venia cap a, aquí a buscar el material. Aleshores, primer que tenim aquesta connexió i segon que l'Avens formem part de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que té un apartat concret que és la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que són els Ateneus que tenim la gran sort de tenir una sala de teatre on poder programar. Llavors aquesta xarxa tracta sobre la programació artística que podem oferir als Ateneus. I cada any els Ateneus de Catalunya fem com una producció pròpia, és a dir, pensem un tema amb experts de les arts escèniques i es fa un encàrrec a una companyia professional. Llavors, aquest any, com que era el centenari de la mort de Gaudí, es va encarregar a fer una obra sobre ell. I així ha estat. Llavors, al tenir tots aquests lligams, vaig pensar, ostres, Esplugues segurament podríem fer una programació sobre activitats de Gaudí amb totes aquestes entitats que tenim que treballen sobre la nostra història. I res, doncs vaig començar a quedar amb els museus, amb l'AMBA, i així vam començar a sorgir fins a ser totes les entitats que som, que és un gust veure-ho.
1: I finalment heu aglutinat 8 entitats.
0: Sí.
1: Programació des del gener fins al novembre.
0: Sí, tot l'any, pràcticament tot l'any.
1: Exacte, sí, farem sí. Un descans a l'agost i al desembre. Sí. Però ara parla'ns de l'obra de teatre, quan la podrem veure?
0: Molt bé, doncs l'obra de teatre, que aquí a l'Avens la podrem veure el 14 de març a les 7 de la tarda, és una obra que està encara en construcció, o sigui, no està acabada, no... Us puc fer una mica d'explicació sobre què anirà, però no està acabada l'obra de teatre.
1: Com la Sagrada Família.
0: Exacte, com la Sagrada Família. Però això s'acabarà, eh? Perquè al març la veurem aquí i estarà acabada.
1: L'obra sí.
0: L'obra de teatre estarà acabada. I res, tracta, no és ben bé biogràfica sobre la vida de Gaudí, sinó que és actual, i tracta uns joves estudiants que viuen en un món, en una societat, amb moltes coses prohibides, una mica com una distopia, i una de les coses prohibides que hi ha en aquesta societat són molts llibres, no? I molts personatges importants. Un d'ells és Antoni Gaudí, i aquests joves un dia descobreixen un llibre sobre Gaudí i els fascina tant la seva visió del món, no? La seva visió de fer arquitectura, que això els hi canvia la vida i la concepció del món per complet. I d'això va l'obra de teatre i fins aquí us explico.
1: Doncs bé, Laia, veurem l'obra de teatre el 14 de març i com has vist, Laura, el fet de que la Laia es posi en contacte amb els museus i amb l'Ampel, doncs finalment ha sorgit tota aquesta programació i a veure, Laura, a partir d'aquí, a partir de la proposta de la Laia, com ho agafeu des de l'Ampel?
2: A l'Ampel ens va entusiasmar la idea des del primer moment. Tant és així que el gener ceràmic vam canviar la idea inicial que teníem de conferències i les vam dedicar totes al tema Gaudí, que ja, com ha dit ara la Roser, d'on ve, diríem, la connexió, ens anava perfecta, no? I vam fer una primera trobada de posar-nos una mica d'acord i vam obrir-ho a la possibilitat de que altres entitats s'hi afegissin. Ràpidament el grup d'estudis s'hi va afegir i així una mica tothom, no? Vull dir que llavors l'arxiu farà una conferència. Bé, cadascú adapta o afegeix o suma activitats que fa durant el curs vinculades al món Gaudí i se sumen totes en aquest calendari que, com has dit, comença el gener, s'acaba el novembre. I en tot això hi haurà sortides, visites culturals, sortides fora i moltes conferències. Hi haurà una mica de tot. Molta arquitectura, molta ceràmica, molta tal, i també hi haurà una pinzellada amb una conferència per trencar una mica aquesta idea de Gaudí arquitecte i Gaudí tal, que serà la catalanitat de Gaudí.

0: que precisament aquests dies s'ha posat molt a les xarxes, ja si ho seguit, està com molt polèmic el tema. Llavors hi haurà també una xerrada, una conferència que ens explicarà doncs aquesta altra vessant del Gaudí.
1: Per tant, per no perdre'ns cap de les activitats que tindrem aquí a Esplugues a l'any Gaudí, de moment, museu.esplugues.cat/anygaudiesplugues, que és la pàgina web del Museu de Can Tintorer, i també us demanem que seguiu per les xarxes socials a les entitats doncs, que porten també el fil i que han fet aquest coixí, aquesta pinya, i aixequen aquest castell, per fer una similitud, amb aquest esforç que esteu fent de totes les activitats que es faran.
0: Sí, en aquest sentit, aviat tindrem un cartell, crec que la web crec que ja és tot, però tindrem un cartell que podrem difondre a les xarxes tota la programació, al marge de que cadascú farà publicitat de la seva activitat, però tota conjunta, a més hem creat un logo específic d'any Gaudí Esplugues per identificar totes aquestes activitats.
1: Molt bé, i val a dir també que a través de la pàgina web de l'agenda de l'Ajuntament també trobareu aquesta informació, i com que és una activitat durant tot l'any, que és possible que alguna data es pugui moure, perquè això passa sempre.
0: Clar, sí.
1: Vull dir, és un cartell orientatiu, bastant fiable, però sempre poden haver-hi canvis puntuals que fora de l'organització, per dir d'alguna manera.
0: És que el mes passat desembre, programar del gener al novembre següent, és complicat.
1: És molt complicat. Aleshores, val a dir, aquesta entrevista es passarà divendres 16 de gener a les 8 del vespre. L'estem ara enregistrant uns dies abans, però el 14 de gener ja hem tingut el primer acte, que ha estat organitzat per l'AMPAL i que és una conferència sobre el trencadís en els orígens dels orígens. I la conferència anava a càrrec de la Mireia Freixa Gimpera. No sé si algú de vosaltres fa un pessic de, no de la conferència, perquè ho estem gravant dos dies abans, però una mica què és el trencadís en els orígens dels orígens.
2: Bueno, la Mireia, perquè ens ho ha avançat, ella tractarà precisament d'això, dels orígens, d'on va tenir la inspiració, en els pavellons de la Torre Güell, allà a l'avinguda de Pedralbes, sembla ser on per primera vegada doncs, ho va utilitzar-ho l'Antoni Gaudí, la tècnica del trencadís. Llavors, ella d'alguna manera intentarà, ens endinsarem en aquest imaginari del Gaudí en relació amb aquesta tècnica del trencadís. I de fet, demà és la primera activitat que fem de tot l'any Gaudí.
1: Teniu més activitats aquest mes de gener, hi ha una conferència,
2: sí,
1: que serà la ceràmica a la Casa Batlló, usos i restauració, a càrrec d'en Joan Olona Casas, que és arquitecte tècnic i professor. I seguim amb més activitats. Aquest mes de gener hi haurà una visita guiada a la Colònia Güell, a la Cripta Gaudí, que en aquesta ocasió està organitzat per l'Aula d'Extensió Universitària. I si un cas ens comentes una miqueta quin serà aquest recorregut per descobrir aquest Gaudí i aquesta cripta.
3: Bé, l'aula universitària, abans de saber que s'organitzaria l'any Gaudí com una, almenys donar a conèixer les activitats que farien totes les entitats culturals d'Esplugues, ja havíem previst, donat que celebràvem, commemoràvem el centenari de la mort, havíem programat algunes sortides culturals i alguna conferència. Concretament, aquest mes de gener es va programar la sortida a la Colònia Güell i a la Cripta Güell. Pensant, i el mes de maig tenim una altra prevista, el dia 22 de maig exactament, al Palau Güell, deixant una miqueta de banda la Sagrada Família, pensant que Gaudí és més que la Sagrada Família, malgrat que sigui un monument emblemàtic, però evidentment és més. Llavors, la Cripta Güell, em sembla que és un espai força interessant que hem ofert als socis, i la llàstima és que s'ha exhaurit de seguida la possibilitat d'anar-hi d'altres institucions, perquè si teníem 30 persones per anar-hi, de seguida va haver-hi demanda, i per tant lamentablement no podem oferir-ho a les altres institucions com seria el nostre desig, i ens sembla que passarà el mateix amb la visita al Palau Güell del mes de maig. A més d'aquestes visites i sortides culturals, ja dic, la primera és aquesta del 23 de gener, tenim previst una conferència ara sí sobre la Sagrada Família. Estem pensant en que potser el conferenciant sigui en Jordi Faulí, que és l'arquitecte, el director de les obres de la Sagrada Família actuals, que ens explica una miqueta tots els secrets, el que suposa construir un edifici d'aquestes magnituds i sent el màxim fidel possible a la idea que Gaudí va tenir de la Sagrada Família.
1: Per tant, es poden anar augmentant aquests actes. Les mateixes entitats poden sorgir més actes del cartell que tenim ara mateix al davant. O sigui, una feina increïble la que esteu fent totes aquestes entitats per tirar endavant totes aquestes activitats. Perquè Alain Gaudí està impulsat des de la Generalitat. Val? Trobareu informació de tot el que es fa tot el territori, a tot Catalunya, a través de la pàgina Any Gaudí 2026. Però clar, aquí a Esplugues s'està fent molta cosa.
2: Sí.
1: Laura, com heu coordinat tot això amb les entitats? Moltes hores.
0: No et pensis, no, ha sigut fàcil, tothom s'ha entusiasmat. La idea, aquí l'important és la primera idea, no?, de voler-ho fer. Vull dir, no acostumem a Esplugues a fora la coordinadora d'entitats de cultura popular, que està coordinada, totes les entitats coordinades. La resta d'entitats culturals no acostumem a fer coses conjuntes. I aquesta primera iniciativa, doncs, ha sigut, doncs, molt estimulant, a tothom li ha agradat molt i tothom té quantitat d'idees i no sap més coses perquè físicament no podem, perquè no dona per més el calendari ni les... però surten idees cada moment. Sí, sí.
1: I a finalitzar ja aquest mes de gener tindríem la darrera conferència de gener, no de l'any Gaudí, en el que Ampel organitzeu una conferència a la ceràmica aplicada de Gaudí, tipologies i empreses, que aquesta conferència anirà a càrrec de la Marta Saliner.
2: Sí, bueno, ella parlarà una mica de tota la versalitat i l'evolució que té la ceràmica en l'obra de Gaudí, i suposo que ella farà un ventall de diferents empreses en les quals hi va col·laborar. La Marta és una gran coneixedora també del Gaudí.
1: Doncs, i com he dit, les activitats, hem fet un repàs general del mes de gener. Al mes de febrer hi ha una activitat que és en Fanguet i la Terrisseta fan Trencadissa, que això està organitzada pel museu d'aquí d'Esplugues, val? El museu de Can Tintorer, que li diem normalment. I el 21 de febrer hi ha una sortida que està organitzada per l'Ampel, que és Els orígens de Gaudí. Perquè jo he vist a la web de la Generalitat que posa que la data del seu naixement hi posa Reus/Riudoms. Aleshores, crec que ara s'està fent algun treball, sempre s'ha dit que en Gaudí era de Reus, és o no és de Reus, Esther?
4: No ho sabem. La veritat és que no ho sabem del cert. El que sí que sabem és que la majoria d'historiadors pensen que és de Reus, que va néixer a Reus, però és veritat que ell en un moment de la seva vida va deixar anar, va explicar als seus coneguts i als seus amics que ell havia nascut a la casa pairal del seu avi patern que tenia a Riudoms. I això ha anat corrent i realment s'ha anat generant aquest rumor i no sabem exactament, no tenim un document que ens digui on va néixer Gaudí. El que sí que és veritat és que la gent del Baix Camp, perquè jo sóc de Castellvell, un poble al costat de Reus, sempre tenim aquesta part com que Gaudí, no? És nostre, però què passa? Que Gaudí és nostre però no ha fet cap obra a Reus. Però sí que és veritat que el fet de que Gaudí hagi nascut al Baix Camp, que el seu avi hagi sigut calderer, que el seu pare s'hagi dedicat molt a treballar amb el ferro, que ell s'hagi passejat molt per les muntanyes del Baix Camp, fins i tot hi ha un estudi que vincula, no?, les muntanyes amb la seva obra, etc. És segur que el Baix Camp, no?, Reus, Riudoms, és igual, no?, van influir molt a l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Llavors nosaltres, clar, proposem una mica, jo també escombrant una mica cap a casa, perquè jo soc d'Espluguina, però d'origen soc del Baix Camp, llavors també proposem aquesta sortida una mica als orígens de Gaudí, tot i que no tenim cap obra en el Baix Camp, però sí que es pot visitar la Casa Pairal de Gaudí a Riudoms. Pensem que és una visita, doncs, interessant, una cosa que potser la gent no coneix, us animem a que us apunteu, està oberta a tothom, i és una visita on descobrireu, per exemple, l'origen de la nissaga dels Gaudí, i a més, també es pot visitar el taller de caldereria, l'habitatge familiar, hi ha un audiovisual, hi ha una exposició permanent dels plànols d'algunes de les obres de Gaudí, de l'arquitecte Hiroya Tanaka, i doncs tot això després ho amanirem amb una visita en el Centre Gaudí d'Interpretació de Reus, que és un lloc on trobarem, doncs, maquetes, també hi ha audiovisuals, és un lloc molt per experimentar, diguéssim, i després ens anirem a l'Institut Pere Mata, del Lluís Domènech i Montaner, que no és una obra de Gaudí, però ja sabem que Lluís Domènech i Montaner està molt vinculat també al modernisme, al Pavelló dels Distingits, que és un lloc on és un hospital psiquiàtric encara actualment, i on si hi anaven, diguéssim, les persones més adinerades, doncs portaven els seus familiars en aquest pavelló dels distingits, i té una qualitat, la ceràmica i tot el que hi veurem. I després ja per acabar farem una calçotada.
1: Això amb una sola sortida.
4: Sí.
1: Sembla una marató.
4: Bueno,
1: sortirem a les 8. Tal com us ho he explicat, ja estic cansada.
4: Sortirem a les 8 i anirem fent.
1: Ah, encara. Està bé, a les 8 està bé. I una calçotada.
4: Sí, ara, perquè clar, si estem, vull dir, després de tanta cultura també va haver una mica de gastronomia popular, no?
1: Que home, és cultura.
4: Clar, per això.
1: Hi ha moltes activitats, moltes coses per parlar, però ara no ens donaria temps, val? Perquè es tracta de que la gent sàpiga que iniciem aquest any Gaudí aquí a Esplugues i que us vagin seguint a totes les entitats, a totes les xarxes socials. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més, perquè, clar, parlar de Gaudí és complexa, és molt llarg, perquè hi ha moltes vessants, la religiosa, la cultural, la lingüística, la natura, hi ha tantes coses, les tècniques de la ceràmica també aplicades. És un món tan ampli, Gaudí, que jo crec que es mereix poder una dècada.
0: Bueno, però per això farem tantes conferències, perquè explicar-ho tot, saps?
1: Clar. Ens donarà temps en un any?
5: Apropant-se.
0: Sí,
5: apropant-se,
0: sí, tot, sí, bueno, clar. Sí, sí.
1: I ara vaig a ser una mica dolenta, m'agrada, ho sento. S'ha comentat que la Sagrada Família no s'acaba, que Gaudí no s'acaba la Sagrada Família. I a mi m'agrada fer les tornes, afortunadament. Jo hi passo cada dia per anar a treballar. Afortunadament, Gaudí va més enllà de Sagrada Família. I no faré cap més comentari. Perquè jo crec que s'està sobrepassant la idea original del Gaudí.
5: Ja, això és l'eterna polèmica d'aquí a dir, ja que hagués estat millor deixar-ho com ell ho havia fet, els plànols no...
1: No es parlarà d'això amb algun espai?
5: Hi ha qui diu que no, les grans catedrals no s'han acabat mai en una època, sinó que és una discussió i una polèmica.
3: I que el mateix Gaudí ja sabia que no acabaria, sí, ni molt, exacte, menys. Quan ell va voler acabar la torre que em sembla que es diu Sant Bernabé, l'única torre que ell va veure acabada, ell ja sabia que proposava acabar aquella torre perquè es tingués com un model del que voldria ser, i les maquetes, evidentment, era molt conscient que allò no s'acabaria. D'altra banda, hi ha uns aspectes que potser amb aquest any Gaudí i les conferències que es donguin se'ns parlarà no només de la catalanitat del Gaudí, però també de la religiositat d'en Gaudí. Pensem que la seva família és un temple expiatori. Vull dir que la humanitat fa molts pecats i que s'han d'expiar, i és la mateixa ideologia doncs, amb el que es va fer el temple expiatori de París, de la Sacré-Cœur. És un temple expiat per expiar pecats, i per tant que s'havia de fer amb les almoines de la gent pecadora, se suposa, no?, que volien rescatar els seus pecats. Vull dir, aquest és un altre aspecte molt, molt interessant també de tractar de Gaudí. En definitiva, la mateixa edificació, que és possible que també la puguem visitar almenys des de l'aula universitària, les teresianes del carrer Ganduxer. Les teresianes era un moviment religiós bastant ultra, en el sentit de tornar una altra vegada a educar a les criatures amb les bases autèntiques de, etc.
0: De la flagelació de la religiositat.
3: Jo me n'alegro de que s'hagi fet aquest de que Gaudí ocupi el lloc que mereix dintre de la cultura i dintre de l'arquitectura i dintre de l'art. Perquè, si em permets un minut, una anècdota personal, jo tindria uns 25, 26 anys i vaig fent autostop des de França, em va agafar un xicot japonès i va dir que estava contentíssim d'agafar, anava amb jo i l'altre amic, perquè ell venia contentíssim de poder parlar amb algú que li expliqués coses d'en Gaudí, perquè ell venia a fer tot un reportatge increïble sobre Gaudí. I nosaltres, jo almenys, no teníem més coneixement que la Sagrada Família i alguna coseta de la Pedrera, no gaire cosa. I aquell japonès, i estic parlant de fa moltíssims anys, sabia la Bíblia, sabia totes les edificacions, les petites coses, que si les cavallerisses de la Diagonal, que si la Casa Vicent, que un munt de coses que nosaltres ens vam quedar parats de la ignorància.
1: De fet, recordo que la Caixa de Pensions, quan era Caixa de Pensions de Barcelona, va editar un llibre sobre Gaudí, Etapa dura, que jo va ser la primera vegada que vaig tenir coneixement de tota l'obra d'en Gaudí. I aquell llibre que regalava la Caixa es va exaurir i van tenir que fer edicions perquè la gent el demanava. Vull el llibre que esteu regalant del Gaudí, com quan la Caixa regalava calendaris, doncs va haver una època que regalava aquest llibre. Encara el tinc per casa, crec que s'està mig trencant la tapa, però realment no hem sigut coneixedors de la seva obra fins fa ben pocs anys. No l'hem valorat amb ell.
5: El Pargüell vivia una mica d'esquenes a la ciutat, també, el Pargüell.
1: Jo recordo de petita, i ara faré un apunt familiar, que la meva àvia vivia al carrer Cambrils i pujaves pel carrer Farigola, a Vallcarca, i pujaven per la part del darrere, que jo era molt petita, pujaven per la muntanya i entraven per la part del carrer Farigola al Pargüell, quan encara no visitaven els turistes i no més hi entrava la gent del barri, i he de dir que estava molt brut, però que no, millor no anar-hi. Ara és totalment diferent. Ja tinc 64 anys, vull dir, us estic parlant de fa 58 anys, saps? O sigui que déu-n'hi-do, tots tenim alguna vivència que ens connecta amb en Gaudí, si som de Barcelona o si som d'Esplugues.
4: Jo, per exemple...
1: O de Reus.
4: Però espera't, és que jo, per exemple, una de les primeres feines que jo vaig fer quan estava estudiant la carrera de Història de l'Art va ser de guia a la Pedrera. És a dir, jo vaig començar fent visites guiades a la Pedrera, no? I clar, a les golfes de la Pedrera, perquè lo xulo de la Pedrera... O sigui, el pis de la Pedrera és molt xulo, però les golfes de la Pedrera, que és on no anava ningú, o sigui, que només pujaven les criades a estendre la roba, no? Aquells arcs parabòlics, que són meravellosos, que tots els maons, i jo m'hi fixava que hi havia els dits allà, no?, de la gent que havia fet els maons. Vull dir que aquestes golfes, que ara són doncs, un lloc d'exposició meravellós, no? On hi va tothom. I clar, doncs aquesta idea de que Gaudí a vegades les coses menys, o sigui, les coses més pràctiques, no? En realitat, poden ser una meravella arquitectònica, no? I llavors, i també aquesta idea de que quan Gaudí estudiava, doncs va haver-hi algun professor seu que li va dir que seria un desastre, no? Que no acabaria la carrera, no? Que seria una d'aquestes coses que a vegades fem els profes que no s'ha de fer, que és admetre judicis sobre la gent, sobre els alumnes, no? I aquest professor, doncs imagina't, no? No, vull dir, és molt fort. I clar, o també, per exemple, aquesta mort que va tenir Gaudí, que també, doncs, que va ser atropellat per un tramvia i que van trigar 2 o 3 dies, no?, a saber on era el mestre, que no el trobaven i que no apareixia per la Sagrada Família perquè anava vestit com un drapaire, no?, sí. Realment. Vull dir que és un personatge molt auster, també, la seva manera de viure. Molt,
1: exacte. Sí? I es contraposa amb la seva obra, que és exuberant, amb molt de color, amb una vida increïble, i ell una persona tan senzilla, gairebé un ermità.
4: Exacte, sí, sí. Vull dir que és molt polièdric.
1: Mira, en Josep Lluís ens ha donat l'oportunitat, que has fet un apunt personal, que ens has dit, si em permeteu, jo he fet el meu apunt personal del carrer Farigola, l'Ester també, doncs ara el trucaré a la Roser, un apunt personal de la teva connexió amb Gaudí.
5: La meva connexió personal era que jo anava al Col·legi de les Concepcionistes, que és a Gràcia, i sovint anàvem, fèiem sortides al Parc Güell. I per això abans t'he dit, el Parc Güell, fa uns anys, quan jo era molt joveneta, era un lloc molt que vivia a esquenes de la ciutat. Llavors, bueno, aquesta connexió, ja et dic, jo no sóc de Reus ni res, però sí que anava a una escola a Barcelona.
3: D'esquenes vols dir quasi abandonat.
5: Sí, quasi anava a peu.
3: Jo recordo que feia una mica de por, sí, sí. Anar-hi per allà perquè estava deixat.
5: Sí, sí.
1: Molt deixat. No ho he dit abans, però estava molt deixat. I Laura, tens alguna experiència personal directa amb Gaudí o amb algun edifici o alguna obra de Gaudí?
0: No, jo conec Gaudí, crec que... Ara estava intentant recordar-ho, però crec que quan fèiem sortides amb el CAU, jo ja era cap, i un cop al mes, un diumenge al mes, es feien visites culturals a Barcelona, museus o el que sigui, i vam anar a fer alguna visita, però... no formava molt part, no, clar, estic parlant de fa molts anys, no hi havia una presència de Gaudí com és ara, tant les cases com el Parc Güell. El Parc Güell era com molt complicat, des d'Esplugues, amb Canalla i així, no? No, jo la meva connexió més Gaudí és a partir d'estar a l'Ampel, i ja de més gran, que ja tens unes altres connexions.
1: Digues, Josep Lluís.
3: Una cosa que no hem dit, i penso que tothom està una miqueta pendent, és la sortida final o la gran sortida de totes les institucions fora de Catalunya, a León, es deia, no?
0: Sí,
3: la possibilitat d'anar a León. La idea és aquesta,
0: sí.
3: I aprofito per dir que, evidentment, que el Gaudí, tothom sap que té obres força interessants fora de Catalunya,
1: sí,
3: fora de Barcelona.
1: Sí, a Cantàbria crec que n'hi ha una.
4: Sí. Astorga, el Palacio Episcopal.
3: El Capricho, que està a Comillas.
0: Sí, la primera idea era aquesta. Anar,
3: el Palau Episcopal d'Astorga, perquè el bisbe d'Astorga era amic, em sembla que era de Reus també, no sé per què, o era amic d'en Gaudí, i li va fer un palau soberbi, és una preciositat.
4: Neogòtic, és molt neogòtic.
3: Però per dintre té un munt de detalls increïbles,
4: sí,
3: no?
4: Sí, jo recordo anar-hi de petita, aquí, que amb els meus pares vam anar a fer una visita per allà a Castella, i el meu pare em va dir, mira, aquest edifici és del Gaudí, i jo vaig pensar... què dius? No? Perquè no s'assembla gens a l'estètica que tenim més així, no?
3: Bueno, i un altre tema que també podria ser interessant, no sé si alguna institució ho tractarà, serà la relació d'Antoni Gaudí amb el seu mecenes,
5: el Güell.
3: eh? I de tota la seva història familiar.
0: Suposo que sí, que ens ho explicaran.
3: D'esclavisme, d'esclavisme, d'on venien tants diners... en fi, això també podria ser un capítol força interessant, eh? Ja que anem a veure el dia 23...
1: No es tirem d'aquest cordill, que a veure si ens passarà com el Vidal i Ribas.
3: Bueno.
1: Que tenia un carrer Quisplugues, eh? Però vaja, tothom ho sap, la història del Güell, i que també hi havia hagut algunes baralles o desencontres entre en Gaudí i en Güell. També amb algun llibre s'ha escrit.
4: Bueno, i també amb la Roser Segimon, perquè la Roser Segimon estava casada amb el senyor Milà, els Milà també estan relacionats amb Esplugues, i, a més, clar, el Gaudí i la senyora Roser Segimon, que era de Reus, es van acabar portant molt i molt malament, perquè de fet els pagaments no es van acabar fent quan tocava, la cosa es va anar, els pressupostos van anar pujant molt, molt, molt, molt, i a més la senyora Roser Segimon està molt enfadada perquè la pedrera no tenia parets on posar els mobles, perquè rectes. Totes les parets eren ovalades o corbes, i això a ella no li va agradar gens, i és una de les coses que va provocar la ira de la senyora Roser.
1: Déu-n'hi-do. Jo de petita em pensava que la pedrera era com un búnquer perquè s'amaguessin els avions o les avionetes. Clar, era una obsessió. La meva àvia vivia a Gràcia i anava molt pel Passeig de Gràcia, i jo veia la pedrera i era per mi totalment inexplicable i totalment irracional aquell edifici. Amb els anys, evidentment, l'adoro. Trobo que és absolutament increïble. A nivell no solament arquitectònic, artístic, creatiu, ha donat peu a que es facin joieria amb totes les xemeneies de la pedrera. Vull dir, jo tinc unes arracades d'una de les xemeneies de la pedrera.
4: I després el reciclatge, no?, també, que és un altre tema molt modern.
1: El trencadís, sí.
4: Que el Gaudí el que feia era reciclar, és a dir, o sigui, agafava les rajoles que no volia ningú i les reciclava i les convertia en una cosa preciosa, no? Sí. I també això té un valor, perquè a més ara al reciclatge li donem un valor. No?
5: Moltes d'aquestes rajoles defectuoses que feia la rajoleta són les que va utilitzar en el Parc Güell, i això està documentat, que hi ha no sé quines carretades, ara no vull dir la xifra, però se veien unes 1.400 rajoles, però eren rajoles que li deien de primera, de segona, de tercera, que no sortien bé les cuites i eren més barates, no? Llavors, moltes d'aquesta ceràmica que hi ha al Parc Güell defectuosa amb el trencadís que no es veu, venien d'Esplugues.
1: Ara ja us faré la darrera pregunta o intervenció. És més personal. Aniria adreçades a l'Esther i a la Roser, però després també m'agradaria que en Josep Lluís i la Laura ens diguin la seva. Vosaltres dues, com a historiadores i veïnes d'Esplugues, què significa poder participar activament en totes aquestes activitats que s'estan fent de l'any Gaudí?
5: Bueno, una gran oportunitat, doncs, per... Primer, jo penso que una de les coses més importants, a part de col·laborar, doncs, en aquesta difusió i amb aquest reconeixement d'aquest arquitecte, que d'alguna manera, doncs, va estar vinculat a la nostra població, el fet de que nosaltres, des de les nostres entitats respectives, hi puguem col·laborar, doncs, això és una gran satisfacció. I sobretot el fet de que aquest projecte ens pugui unir a diferents entitats i diferents col·lectius.
4: Sí, jo també ressaltaria això últim que ha dit la Roser. De fet, bueno, jo estic molt contenta d'estar aquí amb les meves companyes de l'Ampel i també animar a tothom d'Esplugues a participar-hi, perquè realment és una feina que s'ha fet des de moltes entitats, és una feina d'organització important, de coordinació, i hi ha una voluntat, no? Veig una voluntat de fer coses per la ciutadania, perquè de fet estem treballant per la ciutadania, són feines, moltes d'elles, que fem voluntàriament, de manera altruista, no?, també, i són persones que estimem el patrimoni, que estimem l'art, i en definitiva són unes activitats que, si no veniu, si no participeu, si no us hi apunteu, no serviran de res. Per tant, totes aquestes activitats us heu d'apuntar, heu de venir i les heu de gaudir amb nosaltres.
1: Però són activitats que es faran una vegada a la vida, vull dir que...
4: Home, aquestes sí, després en farem d'altres, eh?
1: Ja, però aquestes, d'aquesta en Gaudí, o les anem a veure o ens les perdrem. I per la Laura i el Josep Lluís...
0: Bé, jo estic d'acord amb el que han dit elles, evidentment, però, clar, a més és l'oportunitat d'aprendre, no? Aprendrem molt si fem el que diu l'Ester i ens apuntem a tot arreu i anem a les conferències i a les sortides. Aprendrem i a més, servirà perquè les entitats, aquest petit esforç que hem fet per coordinar-nos i per organitzar activitats úniques, originals, que surtin una mica del nostre... Algunes entitats, que surtin de l'àmbit habitual, vull dir, en el cas de l'Àmpel, clar, el gener ceràmic ja el fem cada any, i per tant, dedicar-lo al Gaudí o no, tampoc ha sigut una originalitat, però hi ha entitats que sí, que han per exemple, el grup d'estudis organitza una visita a la Sagrada Família. Potser no l'hagués organitzat si no haguéssim fet a l'any Gaudí. Tot ha representat un petit esforç, no?, de millora, d'excel·lència i sobretot per l'aprenentatge que representa la població.
1: I Josep Vés?
3: Molt bé, i des de l'aula universitària repetiria el que acaba de dir la Laura. Si volem fer popular, estendre una miqueta el que és la cultura, doncs pensem que la Toni Gaudí és un dels noms que ha posat Barcelona i Catalunya en el mapa del món. Vull dir, la gent coneix...
4: I Reus.
3: I Reus també.
1: Com és allò de Madrid, París,
4: Reus, París i Londres.
1: París, Reus, no?
4: Sí, sí.
3: La gent d'arreu del món coneix Barcelona, no només pel Barça, sinó que ho coneix per moltíssimes coses, però el nom d'Antoni Gaudí és un nom que mereix... moltíssima, anava a dir, veneració, no? I estem contentíssims de poder col·laborar i de que totes les institucions culturals d'Esplugues ens hàgim ajuntat per fer una cosa comú i que serà fantàstic.
1: Gràcies. I a part tancar, no sé si voleu afegir alguna darrera cosa que jo m'hagi deixat.
4: Apunteu-vos, sisplau.
1: Val. Doncs donem les gràcies a l'Ester Alquézar, al Josep Lluís Barrassa, a la Laura Sant Agustín i a la Roser Vilardell per haver estat avui acompanyant-nos en representació de totes aquestes entitats que esteu organitzant aquest any Gaudí aquí a Esplugues, i us ha acompanyat a la conducció control tècnic la Isabel Almató, al muntatge i edició en Jordi Udina. Gràcies.
3: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
5: Adéu.
4: Adéu.
6: Les entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
7: Hola.
1: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
7: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits, però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure, doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també veiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. i llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
1: Està molt bé, és un reflex de la nostra societat el que passa a les entitats i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
7: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final, en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
1: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria, sí, un dels objectius?
7: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
1: En una de les vostres publicitats que feu us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
7: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles, llavors sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder en el nostre favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina, òbviament es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici i de que tots entenem que tots som masclistes primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
1: I a rectificar.
7: Exacte, eh? Exacte, sí.
1: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora, i la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
7: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era que això, al llarg dels anys, es pugui fer extensible a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, ho fem obligatori o no? Perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari, entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral, o encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes i al final per algun lloc ha de començar doncs la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
1: Quines són les persones formadores?
7: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
8: Per tant, és un talló, això, d'anàlisi, de valoració, de la conscienciació. Vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
7: Físicament, no, no, no, no.
8: Val?
7: No.
8: És tot això de reflexió, conscienciació.
7: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta per futur.
8: Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar, i molt menys si són conductes violentes.
7: Sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat d'agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sotmetem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
8: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans, quan tu mencionaves que poder, en un futur, es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, a l'esport és molt, molt masclista, hi ha actituds molt masclistes. Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
7: Sí, bueno, diria que tot arreu, perquè...
8: Sí, evidentment. Sí.
7: Clar, jo no sé com faran... Bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases per les subvencions de les entitats, de fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb...
8: Que hi hagi paritat.
7: Un mínim de 30%, encara no anem a la paritat. Clar, això sí. Nosaltres teníem el dubte de no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però...
8: No cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha, i comunicació externa, tots són homes.
7: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones, i en canvi presidència és un home. Vull dir que de vegades es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
8: Moltíssima.
7: Sí.
8: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb fil a l'agulla, que no siguin...
7: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar... que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat, i la, com a coordinadora, en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
8: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
7: A nivell personal, sí, però a nivell...
8: A nivell entitats, no.
7: A nivell orgànic.
8: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
7: Sí.
8: I ho coordinen des del seu departament.
7: Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles, i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat... diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
8: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers, i que sigui a llarg termini, en un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant, i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic coordinadoresplugues és @gmail.com, i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir.
7: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. Llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
8: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
7: Correcte.
8: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé, i a més des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
7: Però clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé segur.
8: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies, Esther, per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de Cultura Popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
7: Moltes gràcies.
8: A tu.

0: Esplugues FM.
1: Són les 3 de la tarda. Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Fa uns dies, per no dir setmanes, estava aquí a la ràdio i vaig escoltar que algú estava cantant òpera. El primer que vaig pensar és que s'estava assajant alguna obra de teatre de l'Avent Centre Cultural, però no, perquè en aquells moments no hi havia cap òpera programada per fer aquí a l'Avent. Així que, com que aquesta veu persistia i finalment vaig dir, estan assajant òpera, evidentment. Vaig començar a recórrer els passadissos de l'Avent Centre Cultural. Però no sabia d'on venia aquella veu. I vaig anar aturant-me a cadascuna de les portes i les sales del centre, fins que al final vaig descobrir que hi havia una porta i algú que estava assajant.

0: parlarem de música, d'òpera, de música barroca també. Parlarem, suposo, que d'Argentina, de Londres, de París, d'alguna altra ciutat, d'estils musicals, dels bolos que es fa per aquí a Catalunya, i de tot això en parlarem amb la Soledad Cardoso. Benvinguda, gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per l'invitació.
0: Realment em va sorprendre, eh? O sigui, trobar-te a la sala del 75è aniversari d'aquí de l'Avens, que estaves assajant. I com has vingut a parar aquí a l'Avens a assajar?
1: Sí, és una mica gràcies al meu home, que fa poc va fer una obra teatral aquí a l'Avens, Losers, i em va posar en contacte amb la noia que treballa aquí a la secretaria, la Laia.
0: La Laia, sí.
1: I em va fer el favor de deixar-me assajar una miqueta aquí, perquè, clar, a casa és una mica més molest pels veïns i millor s'està més còmode aquí, de veritat.
0: Tu vius a Sant Just d'Esvern.
1: Sí, sí. Gairebé Esplugues, perquè el carrer on jo visc, de la nostra vorera, és Sant Just, però l'altra és ja Esplugues.
0: Ah, és aquest límit que tenim, eh?
1: Sí, el carrer Sant Ferran, sí.
0: Molt bé. Tu ets argentina, i tu a l'Argentina doncs comences els teus estudis musicals i ja has rebut també diversos premis. Ets molt jove, però si mirem la teva pàgina web, que és soledadcardoso.es, doncs ens sorprèn, no? Perquè tens un llarg recorregut.
1: Gràcies per dir que semblo jove. No tant, no gaire. Doncs jo vaig néixer a Santa Fe, Argentina, i des que em vaig adonar que la meva vocació era la música, vaig tenir clar que hauria de marxar del meu país d'origen, perquè allà, malauradament, no es donen les condicions per desenvolupar una carrera com a solista, com a intèrprete. I doncs, de molt jove em vaig presentar a diversos concursos,
0: sí.
1: I així, anant fent currículum, vaig aconseguir que el Mozarteum argentí em concedís una beca per estudiar a Europa, i jo vaig triar l'Escola Superior de Música Reina Sofia a Madrid, i vaig tenir l'honor d'estudiar amb Alfredo Kraus i Teresa Berganza.
0: Molt potents.
1: Sí, sí, és la veritat és que
0: clar,
1: és un somni.
0: Són dos noms que aquí a Espanya, quan dius Kraus o Berganza, és el màxim, sí. De fet, eh? Ves que en el teu currículum posa que et vas presentar amb un certamen Pau Casals per a joves intèrprets. Clar, quan estem aquí a Catalunya, per nosaltres, Pau Casals ens omple molt.
1: Sí, sí, va ser premonitori, es diu,
0: sí?
1: Premonitorio, perquè aquest centre català és a Rosario, que és la mateixa ciutat on va néixer Messi, que tothom la coneix, la conec per això, i és a la meva província, a Santa Fe, i em vaig presentar a aquest concurs, el vaig guanyar l'any 97, i el premi era un mes de venir a Barcelona a estudiar, a fer classes amb l'Anna Ricci en aquell

0: Com aprens català? A part de que cantes aquesta cançó però sense conèixer l'idioma.
1: En aquell moment vaig viatjar de la meva ciutat, que és Santa Fe Capital, a Rosario, i allà vaig demanar ajuda a la gent del centre i vaig practicar la pronunciació amb ells, però clar... Els anys han passat i les voltes de la vida em porten a Catalunya per amor, perquè...
0: Pel teu company?
1: Exacte, vaig conèixer un alemany nascut a Barcelona i aquí vaig venir a viure l'any, el 10 d'octubre del 2009 a Barcelona. Després ens vam casar, vam venir a viure a Sant Just d'Esvern i clar, jo vaig començar a treballar també aquí a Catalunya i havia de cantar en català i vaig començar així per poder pronunciar bé, no només cantant sinó també els textos parlats i... em vaig inscriure allà al CPNL de Sant Just i vaig anar enganxant-me gràcies a la meva estimada professora, la Marta Musac.
0: Jo també la vaig tenir, a la Marta, de professora.
1: Sí, és excel·lent.
0: Sí, molt, molt.
1: I em va contagiar l'entusiasme i l'amor per la llengua i he arribat fins a la fi, gairebé la fi, el certificat C1. O sigui que,
0: I segueixes fent...
1: Sí, i continuo fent part del voluntariat per la llengua amb la Montse Ribarola.
0: Que també la conec.
1: Sí, sí.
0: Doncs casualitats, que sense conèixer-nos tu i jo personalment, doncs estem descobrint que tenim persones en comú. Així és. Doncs sí que m'agradaria una miqueta parlar més del teu llegat professional, perquè veig que també Mozart et segueix al llarg de la teva vida. És poder referent teu a tota la teva carrera artística? És un dels teus compositors favorits?
1: Sí, jo crec que la seva obra... és la més adequada per les meves condicions vocals, l'afinitat també que tinc amb el seu llenguatge i sí que és un plaer cantar no només les seves òperes, també les obres sacres o les cançons, és un plaer. Sí, m'agradaria continuar cantant-ho fins a la fi.
0: Quins altres autors o gèneres, perquè no solament deus cantar òpera, perquè sent argentina, la pregunta obligada, cantes tangos?
1: No, malauradament no.
0: No,
1: la veritat és que jo vinc d'una regió que es diu el litoral, que vol dir, el litoral fluvial, no? De al costat del riu Paranà, i som... llunyats de Buenos Aires, del centre, no?
0: És a l'interior? És a l'interior?
1: És a l'interior, sí. Vale. I doncs no, el tango no és el meu ADN, més aviat el folklore, com el chamamé, la chamarrita i tot això. Sí.
0: Els teus recorreguts geogràfics, perquè estem parlant d'Argentina, que vas venir aquí a Madrid, però també has estat a altres ciutats i has interpretat altres obres. Explica'm una mica per on has estat i què has fet. Explica'm, cuéntame.
1: Well, doncs jo vaig fer el meu debut professional l'any 99, al Teatro de la Maestranza de Sevilla.

0: Ella, cantant la meva òpera preferida, Les noces de Fígaro, i des de llavors he cantat a Madrid, al Teatro Real, al Teatre de la Zarzuela, a València, al Palau de les Arts, al Palau de la Música, a Barcelona, a l'Auditori, al Palau... A Liceu encara em falta, em queda.
1: És difícil, oi?
0: Sí,
1: hi ha llocs que és difícil de cantar, oi?
0: Sí, sobretot, sí. Necessites sí o sí una gent que et representi i sí, són lligues diferents, diguem. Però, doncs, quan, tornant al tema del repertori, no? com vaig enfocar la meva carrera... Quan allà per l'any 2000, quan vaig fer el meu debut al Teatre Real, va ser amb una òpera barroca espanyola que es diu Celos aún del aire matan, de Juan Hidalgo, i allà un company baríton em va dir que li semblava que la meva veu era molt adient pel repertori barroc, i jo, que també buscava diferenciar-me del repertori que feien totes les meves col·legues sopranos, que són moltíssimes, doncs li vaig fer cas i vaig marxar a França a estudiar amb un contratenor que es diu, és molt prestigiós, el Gerard Lenn, d'ell vaig aprendre tot el que sé d'estil del barroc, i ell va ser molt generós amb mi perquè em va convidar a cantar amb ell per tot arreu França, o sigui, i així a poc em vaig assabentar que havia una prova per entrar a una mena d'acadèmia barroca organitzada per Les Arts Florissants, que és un grup molt prestigiós de barroc, i vaig tenir la sort de ser seleccionada pel mateix William Christie, no? Que és un dels directors barrocs més reconeguts del món. I a partir d'allí... sí, em vaig fer coneguda més aviat per tot aquest tipus de música del segle XVII i XVIII, i vaig cantar molt Handel, molt Bach, italians també, Monteverdi, Frescobaldi, Pergolesi, sí, és una música que m'encanta, en què la meva veu mostrar totes les seves possibilitats, em puc expressar al màxim.
1: Amb tots els colors que té la veu.
0: Sí, així mateix, sí.
1: Va, anem a anar una mica, parlant de diferents tonalitats, anem a parlar una miqueta, quin és el teu color preferit, per exemple? Així... distendim una miqueta...
0: Sí. El rosa salmó.
1: El rosa salmó.
0: Sí, m'encanta, sí.
1: I fora del panorama musical operístic o de barroc, quina cançó t'agrada? O seria el teu referent a la teva vida?
0: Doncs hi ha una cançó que m'emociona des del primer moment que la vaig sentir, perquè em fa pensar molt al meu pare, que es diu La niña Lola, i és la versió de Concha Buica. No sé, sempre...
1: Doncs la posarem al final per acabar l'entrevista. De les ciutats que has viatjat, amb quina d'elles et quedaries?
0: hi ha moltes. Cadascuna té un atractiu particular, però... tinc molt bons records de Brujas, no?
1: Sí, Brujas, sí.
0: També de Praga, que vaig viatjar l'any 2006, i i em vaig enamorar d'aquella ciutat tan, tan preciosa i en aquell moment no havia tant de turisme, o sigui que era...
1: I és veritat que Praga es nota la gran cultura musical que té la seva població, en general?
0: Sí, totalment.
1: Tenen
0: sí.
1: un gran nivell.
0: Sí, sí, sí. Sí, la veritat, tots aquests països, la República Txeca, Hongria, Alemanya, Àustria... sí que es nota que la gent gaudeix molt amb la música clàssica, entre cometes, i sí que és normal anar a concerts, a l'òpera, a veure espectacles així en viu, no?
1: Sí, sí. O sigui, que allà no és tan elitista com aquí.
0: Sí, però és un prejudici, em sembla, perquè si et poses a veure els preus, no?, de les entrades, de, per exemple, al Liceu o al Palau o l'Auditori, no solen ser més cares que a qualsevol partit de futbol de primera divisió. O sigui que no, és un mite, em sembla, que sigui elitista. Potser que el públic que assisteix a aquests esdeveniments, o sigui, la seva motivació és diferent, perquè clar, quan ets a la grada, no, d'un estadi de futbol i allà pots cridar i pots exterioritzar o fins i tot insultar, no?, a un equip, el teu, o al contrari, i és una mena de catarsis, i t'alleugera de problemes que hagis tingut, dones pas als teus impulsos més, no sé. En canvi, si el públic que va al teatre o a un museu o a un concert o a veure un ballet, em sembla que el que busca és la bellesa, així amb ve alta, no? Sí. O fer-se preguntes o qüestionar-se coses que després li facin créixer com a ésser humà o espiritual, no sé. Són necessitats de l'ésser humà diferents, no?
1: Sí. Dintre d'aquest món elitista musical, perquè, bueno, perquè és una gran cultura musical que s'ha de tenir, dintre d'aquesta professió teniu moltes rivalitats o complicitats? Perquè, clar, no tothom canta òpera, no tothom és baritó o soprano,
0: no? I no cal,
1: no?
0: Tampoc.
1: Exacte. Però també és un món professionalment reduït, que a vegades és molt difícil d'entrar. I, per tant, hi ha moltes complicitats o som nosaltres que ens pensem des de fora que hi ha moltes rivalitats?
0: Sí, jo crec que no, que avui dia no és així. Potser ens hem quedat amb històries no, dels anys 60, 50, on s'explicava que eres o de l'equip de la Renata Tebaldi o de l'equip de la Maria Callas, no? I, uh-huh. I la música no és així, l'òpera tampoc, i cadascú té la seva personalitat, el seu repertori, el missatge que vol transmetre és diferent, o sigui que jo, en el meu cas, em sol trobar molt contenta amb els ambients de treball, amb molta col·laboració i clar, i com que ens vam coneixent de tant coincidir els mateixos espais, es van fent lligams així de relacions humanes molt boniques, i i quan et criden per fer algun concert tu pots recomanar un col·lega i anem, o sigui, col·laborem més aviat entre nosaltres, sí.
1: El panorama musical aquí a Catalunya, tu ara que t'estàs movent aquí en el territori, com el veus? A nivell de la teva carrera professional, no diré a nivell de musicalment dels grups catalans, sinó com veus tu la cultura musical aquí a Catalunya?
0: Doncs jo que últimament estic treballant molt fent col·laboracions amb cors, no? Com que m'inviten com a solista de cors amateurs de tot el territori, em sorprèn molt gratament que hi hagi una cultura de cantar, que tothom gaudeixi, sí, d'aquesta activitat tan bonica, que és una feina d'equip. I és, no és molt usual, no?, trobar tantes corals i tanta
1: clar,
0: gent que li agrada.
1: Aquí hi ha una tradició històrica, ara no recordo, però poder de 200 anys o 250 anys, que són els cors d'en Clavé, que el que feia en Josep Anselm Clavé era crear cors perquè era una manera de que la classe obrera doncs tinguessin el seu espai, també era cultural, perquè també servia per alfabetitzar a totes aquestes persones, a vegades era per treure'ls també dels bars, no? Sortien de la fàbrica, i era una manera de donar cultura i una manera de fer grup. I sí que és veritat que arreu de Catalunya i de la Mediterrània doncs hi ha molta tradició de grups corals, i per això oients, doncs, tenim la coral a Sant Just d'Esbert, tenim una coral, diverses corals aquí a Esplugues, i hi ha moltes poblacions que hi ha moltes corals, això sí que és veritat.
0: Sí,
1: que bé. Doncs sentim una miqueta més de música.

0: I hem agafat... hem agafat el final,
1: la nota final
0: d'aquest Ave Maria que estaves interpretant.
1: Sí.
0: A Saixes, jo t'he portat aquí a la ràdio perquè et vaig conèixer assajant. Quantes hores d'assaig has de fer al cap de la setmana? Perquè clar, ja no dir el cap del dia, al cap de la setmana quantes hores has de dedicar?
2: Ah, mira, et sorprendrà, però no gaires, no.
0: No,
2: no, la veritat que per les particularitats del nostre instrument no podem passar-nos hores cantant i cantant, no? Doncs a mi em va bé cantar a plena veu una hora cada dia, tots els dies de la setmana, i la resta de temps estic fent altres feines, com memoritzar, traduir textos, llegir o passar partitures a midi, no?, amb l'ordinador, o investigar repertori nou, o escriure e-mails, enviar e-mails, propostes de concerts perquè em cridin, o presentacions de mi mateixa, no? O sigui que... I després, l'horror del tema el que pateix qualsevol autònom, no?
0: Ostres, sí, el tema d'Hisenda, eh?
2: Ah, sí, sí.
0: Les factures.
2: Exacte, sí. Ara que acabem el trimestre ja hem de presentar tots els impostos, i bueno, és una feina que normalment alguns tenen gestories que s'encarreguen i altres ho fem nosaltres mateixos. I, bueno.
0: I ara que a partir de l'any que ve s'imposa un tipus de programa informàtic determinat per poder presentar les factures a Hisenda. O sigui, ja no vale l'Excel.
2: Oh.
0: Ara s'haurà de fer d'una altra manera.
2: Uah, quines notícies em dones.
0: Aquesta no la sabies.
2: No la sabia, no.
0: Bueno, reprenem. O sigui, em dius que la veu no cal forçar-la, no cal treballar-la constantment, perquè també s'ha de reservar. Si no,
2: sí, és important.
0: S'ha de cuidar.
2: Jo la comparo molt amb una amb el sport o la dansa. És una activitat molt física, i l'instrument està bé treballar-lo, diguem, poc però a fons, però bé. O sigui, fer la... quan era joveneta no ho feia, no? No escalfava, només anava directament, o podia cantar a qualsevol hora sense... O podia sortir un dissabte a la nit, beure i cridar, i el dia següent estava esplèndida, però
0: que
2: això
0: bé.
2: No ens passa.
0: Ara ja no.
2: Amb el pas dels anys, sí, hem de cuidar una miqueta més l'estil de vida, o sigui, bueno, el normal, no fumar, no beure així més de la, del que toca, sí.
0: Clar, perquè és
2: dormir
0: la
2: bé,
0: eina, clar,
2: és el cos, però... Dormir bé, per a mi, és el millor. I així la veu està sempre brillant i en condicions.
0: Anem a parlar ja dels teus projectes, perquè ara aquest mes d'agost actues a Calella. Explica'ns una miqueta, què ens trobarem a Calella.
2: Sí,
0: què faràs?
2: A Calella farem un concert tot de repertori barroc amb l'Edwin García, que és un guitarrista i tiorbista colombià, però que viu aquí fa la tira d'anys. I farem una primera part de barroc, sobretot espanyol, amb guitarra barroca, i la segona part és amb tiorba, i predomina el repertori italià. I ara que penso, també hi ha un parell de francesos, però serà molt, molt interessant, sobretot per la gent que no és així molt entesa, es diu, no, muy entendida.
0: Sí, entesa, entesa, sí.
2: Perquè són peces que segur que tothom ja coneix d'abans i no sap el nom de l'autor, però és repertori molt conegut. O sigui que, sí, que vingueu tots.
0: I tens alguna coseta més recent, oi? Que
2: sí,
0: t'acaba de sorgir i que també serà al setembre, m'has dit?
2: El 10 de setembre, a Castellolí, farem un concert amb una mezzosoprano que és molt amiga meva, és l'Anna Tuella, i amb l'acompanyament al piano de l'Alessio Coppola, i cantarem les àries d'òpera i els duets per mezzosoprano i soprano més coneguts, i a poc anirem introduint peces de les nostres terres respectives. Jo cantaré alguna cançó argentina, algun duet també amb ella i cançó catalana, i acabarem així perquè el dia següent és la diada i volem donar un lloc destacat a la música d'aquí.
0: Doncs, si voleu saber més sobre la Soledat, si voleu escoltar doncs algunes peces del seu repertori, jo us recomano que entreu a la seva pàgina web soledatcardoso.es. Allà la trobareu. Digues.
2: Sí, i jo volia convidar-vos també, si teniu l'oportunitat de comprar o fer-vos amb un CD de cançons de cambra argentines que vam gravar amb la meva estimadíssima Quimei Urquiaga, pianista, i jo mateixa, que totes dues som argentines i hem volgut deixar testimoni d'unes obres molt que no són gaire conegudes aquí, però és un repertori de cambra de compositors prestigiosos de la nostra terra, com Gilardo Gilardi, Carlos Guastavino, Arturo Luzzatti, Lia Cimaglia, Emilio Dublanc, i és molt bonic aquest CD i us convido
0: Ens l'hem de baixar per internet o l'hem d'anar a buscar físicament?
2: Plataformes, sí, com a sí, YouTube, sí. A Spotify, Apple Music també, i en format físic també hi és. L'he vist a la FNAC, per exemple, i altres botigues especialitzades. El vam enregistrar amb la discogràfica IBS Classical de Granada i estem molt contentes amb el resultat.
0: Doncs també podeu seguir a la Soledat a Instagram, a Soledat Cardoso guió baix, i allà també podeu, doncs, més novetats o qualsevol cosa que ella ens vulgui comunicar. Ara ja sí, Soledat, per acabar. Bé, primer de tot, donar-te les gràcies perquè has fet l'esforç de fer tota l'entrevista en català.
2: Tinc por. No, sí, sí? És, per a mi és un plaer i m'encanta parlar llengües i
0: molt bé.
2: Trobo que, bueno, sí, podria fer-ho millor, la veritat, però bueno, fins i tot
0: o pitjor.
2: Sí, també.
0: Tampoc no cal posar sempre el llistó molt alt,
2: gràcies.
0: Amb l'esforç ja ni és suficient. Ara sí que vull demanar un compromís per part teva. Abans, quan t'he demanat quina ciutat que comentaries, m'has dit que de la ciutat sempre, de cadascuna d'elles, t'emportes alguna cosa que t'agrada o que està bé. Sempre et quedes amb el millor. Però ara sí que m'agradaria, parlant d'Esplugues, Sant Just, Barcelona, que em diguis un racó que a tu t'agradi, un indret. Allò de dir, quan vaig arribar a Esplugues o a Sant Just, em vaig enamorar de... M'és igual que sigui un monument, un parc o un carrer.
2: ho tinc clar, claríssim, és el carrer de Montserrat
0: d'aquí d'Esplugues.
2: És una passada, sí, quan el vaig veure la primera vegada, em vaig enamorar i tinc un munt de fotografies allà. La meva nena va fer la comunió a l'església i també tenim aquest carrer de fons.
0: Aquí a Santa Madalena d'Esplugues?
2: Sí, sí, sí, sí. Així que sí, m'encanta aquest carrer, és com un viatge en el temps i l'espai. És molt, molt, és màgic. M'encanta, sí.
0: I quan acabo les entrevistes sempre us dic el mateix i de vegades l'entrevista s'allarga més estona. Si m'he oblidat alguna cosa de preguntar-te, si m'he oblidat alguna cosa que tu volguessis dir, doncs, Soledat, afegeix el que vulguis.
2: No, la veritat que hem parlat, jo crec que un poc de tot, i no, volia donar-te les gràcies per convidar-me i la paciència i la dedicació per a preparar una miqueta l'entrevista que ha estat un plaer.
0: Doncs per mi també, perquè va estar una sorpresa escoltar òpera pels passadissos de l'Avent Centre Cultural, la teva predisposició per poder quedar, que tampoc ha estat fàcil, perquè ho portem preparant ja fa dies, perquè per temes laborals d'una o de l'altra tampoc no podíem coincidir en els dies, però finalment avui, que és dijous 26 de juny, hem pogut enregistrar aquesta entrevista, que l'escoltareu al llarg de la setmana i en reposicions quan el nostre tècnic, doncs així ho decideixi, que és el Jordi Udina, que sempre un record per ell, perquè és el que fa el muntatge i l'edició de les entrevistes que fem a Esplugues i Faima. Soledat, acabamos con mi niña Lola.
2: D'acord. Moltes gràcies.
0: A tu, una abraçada i fins a sempre.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, dels seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador, perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
2: Hola, molt bones.
1: Explica'ns què és l'Endoi.
2: Bé, l'Endoi és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Bueno, com a referència, el centre va néixer el 1906, i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre, que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoi. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
1: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
2: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
1: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
2: Sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoi sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
1: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
2: Sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoi, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
1: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
2: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donen el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoi. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part pues, l'únic requeriment que
1: demaneu
2: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoi i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
1: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment, bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu mira, vull professionalitzar-me en aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
2: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent, i la gent pues,
1: acaba sent professional
2: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional, o està dins del món dels arts escèniques.
1: Bueno, ara t'ho posam un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
2: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit en diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els donen una mica per viure, no?
1: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
2: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la situació personal de cadascú.
1: És que, de fet, en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades aquest enfrontar-se a un públic que potser et ve a escoltar doncs, per fer una ponència no sempre és fàcil.
2: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te pues, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha, i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
1: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera? O això sempre... Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
2: Bueno, existeix a tothom, la por escènica. Des del més professional, almenys, sempre ha existit. I va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència, és en un minut que estàs a l'escenari, això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió, ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya, I això ajuda moltíssim.
1: L'energia que pot transmetre als companys.
2: Sí, sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
1: ajuda els altres.
2: I els això acompanya. Els acompanya i això ho faig d'agrair, no?
1: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
2: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica... per mi m'ajudava moltíssim a alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis. Pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuden, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no?
1: Quan, de grups,
2: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto, pues, forces anys.
1: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
2: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si ve per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues, perfecte, perquè també, pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
1: però que li agrada el món del teatre.
2: Que li agrada el món del teatre.
1: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
2: sí,
1: que
2: hi ha moltes
1: tecles a tocar.
2: Sí, sí.
1: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
2: Sí.
1: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
2: Sí.
1: I que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
2: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació, i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut, i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
1: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: impossible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 4 de la tarda. Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui estem amb la Carme Dragó. Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Veïna del barri del Centre.
2: Sí.
1: I quan vas venir vas viure sempre on vius ara, aquí davant de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix?
2: Al mateix carrer Àngel Guimerà, però quan vaig venir aquí era més cap a la Rambla d'Àngel Guimerà, aquella zona, i després al cap d'un temps ja vam agafar el pis on estem ara, bueno, on estic ara.
1: Què és el que més et va agradar d'Esplugues quan vas arribar aquí fa 53 anys?
2: Aviam, quan vaig arribar no coneixia gaire Esplugues. Primer, sincerament, em va cridar l'atenció que l'economia aquí era una mica més possible,
1: possible
2: que
1: sí?
2: A Cuiblanc. Vull dir, tant el meu marit com jo vam néixer a Cuiblanc. Els nostres pares haguessin volgut que seguíssim visquent a Cuiblanc, però en aquell moment els lloguers allí eren molt, molt alts i els d'aquí estaven molt millor.
1: Curiós, eh?
2: Sí, ara és al revés.
1: Exacte.
2: Ara és al revés, però en aquell moment no. I va ser el primer motiu de buscar per aquí. Però un cop ens vam instal·lar aquí, realment ens va agradar, ens vam sentir ben acollits pel barri, sempre ha sigut el barri Centre, i un veïnatge agradable, i ens hi vam quedar molt a gust.
1: La teva implicació amb Esplugues al llarg de tots aquests anys és diversa, i no sé si tindrem temps de fer una repassada de totes les activitats que tu has fet, però m'agradaria que ens expliquessis com comences tu a participar a les entitats aquí d'Esplugues i quina és la teva tasca.
2: Jo vaig començar fent classes de ioga. Jo ja era professora de ioga, i el gimnàs Esplugues, que estava al carrer Francesc Xavier, en allí vaig entrar com a professora de ioga. Amb un grup de dones em van proposar començar una entitat de dones, perquè les dones en aquell moment estaven bastant tancades a casa, les que no tenien treball fora, i a part la seva economia no era gaire bona. I amb aquell grup, que érem 4 o 5 dones solament, vam decidir, amb l'ajuda en aquell moment de l'assistenta social de l'Ajuntament, obrir l'entitat Associació de Dones de la Plana.
1: I així comenceu.
2: I així vam començar.
1: El gimnàs Esplugues.
2: A partir del gimnàs Esplugues, sí, em van contactar unes dones i van dir: que et semblaria, podríem començar una entitat sense ànim de lucre, que les dones no els hi costés, que no tinguessin una despesa important a casa seva per poder sortir. Ho vam començar, vam ser les pioneres de les associacions de dones, que després se n'han obert altres i han sigut un èxit totes. Així vam començar. I jo vaig començar allí fent el ioga, clar. Mira si vam tindre èxit. Nosaltres ho promocionàvem dient: dones, no us quedeu a casa, sortiu. Veniu a un lloc on podeu compartir amb confiança no només el temps, sinó unes activitats que us ajudaran a sentir-vos millor amb vosaltres mateixes. El que es va posar molt de moda en aquell temps, l'autoestima, de que les dones realment se sentissin bé amb elles mateixes i que aprenguessin a que la seva opinió era tan important com la de la seva parella. Era un de les bases en què van voler obrir l'associació. I altres, que els tallers els portàvem persones, diguem, implicades, dirigint a les dones moltes activitats que sabíem que els hi anaven molt bé. A partir d'aquí, les meves classes de iogues van arribar a tindre 100 dones, repartides en diversos grups, perquè no fossin molt, no? Un èxit total.
1: Què et motiva a anar tu fa tants anys a fer ioga i finalment a ser professora de ioga?
2: Aviam, jo vaig començar realment sense pensar-m'ho que jo em dedicaria a això. Jo vaig començar perquè en un moment determinat de joveneta jo era molt nerviosa. Era molt nerviosa, m'angoixava per coses tant que em desmaiava. Em desmaiava de inconscientment per angoixa. I va ser un dels metges de capçalera, que en aquell moment ja era avançat, que em va dir, busca un lloc que facin ioga, que estic segur que l'únic problema que tens tu és que el teu sistema nerviós s'altera.
1: Saber controlar aquestes emocions.
2: Controlar l'emoció, Vaig buscar, vaig trobar, i al poc temps el professor que en aquell moment tenia em va dir allò, niña, tu vale mucho. Vale? I em va dir, nena, vés a aquesta escola, fes-te professora, que és el teu camí.
1: Dona el pas, creu en tu mateixa.
2: Exacte.
1: I empodera't.
2: Exacte. Vaig fer cas, vaig seguir endavant i ho vaig voler traspassar perquè altres persones comprovessin que realment són un estil de no només d'exercici, sinó perquè aquí és un conjunt de coses, no?
1: Explica'ns, què és aquest conjunt de coses que porta el ioga?
2: Mira, jo ho puc explicar en primera persona perquè ho he experimentat, m'ha anat bé, i això és el que traspasso a les companyes, no? O sigui, el ioga és com si fos un arbre amb diferents branques, i sí que hi ha etiquetes, que els hi han col·locat una etiqueta, que si Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, però és com això, com un gran arbre amb diferents branques, i que cada branca és important, però el més important és el tronc d'on surten aquestes branques.

0: Realment penses a favor de tothom.
1: Sempre en positiu.
0: En positiu, totalment. Totalment. Tu saps allò de què diuen que com és la taca d'una mora se'n va amb una altra mora verda per treure-la? Doncs pues, és l'exemple. El pensament negatiu se'n va espitxat per un de positiu. I al llarg de practicar-ho, ho fas.
1: Coneixent-te, qualsevol persona diria que tu eres una persona extremament nerviosa i que t'angoixaven els mateixos nervis, perquè ets una persona que parla sempre molt pausada, sempre t'he conegut molt equilibrada i molt pausada.
0: Això és un dels motius per lo que m'hi vaig dedicar de ple, comprovant que funcionava. Clar.
1: Al llarg d'aquests anys, fent ioga aquí a Esplugues, amb les dones de la Plana, dius que tens diversos grups. Explica'ns una mica, va, qui ens estigui escoltant, qui li pugui interessar venir a fer classes de ioga amb la Carmofeu a l'Associació de Dones.
0: Aviam, la sort que jo tinc a agrair aquí a l'Avens és que durant la pandèmia ens van facilitar que poguéssim fer aquí un taller de ioga reduït també, però que almenys hi ha hagut un grup de persones que hem pogut seguir practicant el ioga a pesar de la pandèmia. I ara ho estem seguint. Ara aquí, dilluns i dimecres, de 11 a 12, fem aquí classe de ioga també.
1: Molt bé, doncs qui estigui interessada, us podeu agafar la informació a través de l'Associació de Dones de la Plana, que està al
0: carrer Bruc 40.
1: I aquí a l'Avent Centre Cultural estem Àngel Guimarà, número 2729. La teva implicació a través de l'Associació de Dones és més extensa i has fet moltes coses.
0: Aviam, dins de l'associació també hi ha estat 12 anys la presidenta, que són molts anys. La feina, això ho saben totes les entitats, és trobar recanvis per la gent que està en una junta. O sigui, jo hi he estat 12 anys, no hi havia recanvis. Per sort, ara sí ha entrat una junta nova, que ho estan fent molt bé, amb moltes ganes, i desitjo que puguem seguir tots endavant. Llavors, dintre de l'associació, vam començar a fer teatre. Primer va ser com improvisat. A mi m'havia agradat sempre el teatre i n'havia fet a teatres d'Hospitalet, no? I fent la nostra classe de ioga, per activar que la gent perdés una mica la vergonya de parlar en públic, perquè també és una de les conseqüències de la timidesa de la dona, que sempre creu que és millor que parli una altra, i si és la parella abans que ella, no? En general.
1: Timidesa i també manca d'autoestima.
0: Sí, sí. Llavors, així per iniciativa pròpia, vaig dir, mireu, quan acabem la classe, us preparo un petit guió i farem una representació per a totes les companyes, així, amb grupets. A l'entitat els hi va agradar el que anàvem fent, perquè llavors fèiem, quan hi havia un berenar o un sopar o un dinar, doncs el grupet que jo havia preparat els hi feia una mica d'espectacle. Llavors van dir, escolta, per què no obrim taller per l'entitat? Que sigui un taller de tot l'any. Clar, m'ho vaig pensar, perquè bueno, ja estic implicada amb les hores que faig el ioga, m'implicaré més horaris, no? La sort meva és que la meva parella, el Pere, era encantador.
1: T'ajudava en tot?
0: En tot, en tot. Deia, a tu t'agrada, a les dones els anirà bé, fes-ho. I si necessites ajuda, jo t'ajudo. Si us haig d'acompanyar a algun lloc, si haig de fer fotografies per deixar constància, a ell li encantava la fotografia, ja vam tindre fotògraf oficial. I vaig dir, d'acord. I vam obrir el taller de teatre, que es va omplir ràpidament. Què va passar? Que, clar, teníem 20 actrius, o 20 possibles actrius. Troba obres de teatre per 20 dones.
1: I que ningú no se senti exclosa amb la susceptibilitat.
0: Exacte, que n'hi hagués un paper per cada una. Dintre del caliu del taller, ja procuràvem que n'hi hagués sempre una bona harmonia, que tothom s'apoyés uns a altres, però jo no volia que es quedés ningú sense tindre un paper dintre de l'obra. Perquè si volíem que les dones es decidissin, que es valoressin que elles podien, tenia que tindre un paper per cada

0: una.
1: I obres que fossin per dones, tampoc?
0: Tampoc. Les primeres les vaig triar que hi hagués bastant personatge i convertia el personatge d'home en dona. Que hi havia un capellà, posava una monja. Que hi havia un arquitecte, posava un arquitecte. Vull dir, anava fent així, no? Però clar, no em vaig trobar gaires. I vaig pensar, bueno, igual que feies guions petitets, atreveix-te, fes l'obra sencera. I així em porto 16. Les van fer, els hi van agradar, i cada any fem una obra nova. I com que l'avenç ens ho està facilitant molt, allò que dius, la persona ha de ser agraïda també i la volem fer aquí. Eh? Perquè també, durant la pandèmia, hem pogut tindre un espai per assajar una mica el grup de teatre.
1: 16 obres, que són, suposo que 16 anys, o poder més, si ens saltem aquests de la Covid.
0: Exacte.
1: I la protagonista, les protagonistes sempre són les dones?
0: Sempre.
1: Què t'inspira a escriure aquestes obres de teatre? D'on agafes el fil conductor? Quin és el clic?
0: Mira, normalment, amb les classes de ioga, fem col·loquis moltes vegades, no? I llavors, el col·loqui és que cada persona tregui una cosa que li agradi, una cosa que no li agradi, una circumstància que li hagi produït un malestar, una que li hagi produït un benestar, i vas agafant idees de quins són els temes que dintre de la societat poden ajudar a que les dones ens anem, com està de moda dir ara, empoderant una mica més. Llavors, agafes un tema, penses, aviam, com començo aquest tema? Però un cop el comences, dono la raó a altres escriptors que he sentit, que diuen, és que hi ha un moment que els personatges van sols. Començo el tema i és que aquell personatge m'està dient el que vol i d'aquell et surt l'altre. I normalment començo marcant. Ja tinc tres personatges, va, per tres dones. Segueixo ampliant. Ara en tinc set, va, ja són set, però haig d'anar buscant, ampliant, per arribar a tantes actrius com hi hagin. Però normalment ha funcionat. Jo diria que una de les coses maques en quan estem fent l'obra de teatre és veure la cara dels familiars que ens estan mirant amb una expressió no només de satisfacció, sinó d'admiració. I això crec que en general ens va molt bé.
1: Perquè aquest exercici teatral és un exercici de memòria, de disciplina...
0: Total, total.
1: Clar, i aleshores comporta un esforç, una constància, sí, una responsabilitat, sí, sí, sí. De no fallar els dijous.
0: De fer treballar la memòria... Saps que a vegades s'estan donant tallers de memòria, que diuen? Pues les companyes que venen al taller de teatre diuen, és que no hi ha millor taller que vindre i memoritzar tot el paper que ens toca a cada una. I a part, lògicament, doncs vas aprenent a fer exercicis que les poden ajudar. A part de l'obra de teatre, memoritzem poemes, memoritzem cançons, practiquem, com és normal, tots aquests concursos que es fan ara a televisió a partir d'Operació Triunfo, allò de competir. Nosaltres no volem competir, però sí volem activar aquest dispositiu de voler superar-se cada una per fer-ho millor. Llavors, un dels últims programes que vam veure, aquest del Llop,
1: sí,
0: de l'Àngel Llàcer,
1: sí,
0: els hi vaig recomanar, els hi vaig dir, mireu-lo, mireu-lo perquè us podeu sentir identificades. Totes aquelles persones que han anat a fer el càsting per entrar-hi, podíeu ser vosaltres. I moltes deien, jo ho faria millor. I perfecte. Perfecte, ja està. És això.
1: En els personatges que has anat creant al llarg d'aquests anys, suposo que més d'un cop alguna de les persones s'ha sentit molt identificada, si no amb el seu personatge, amb el que estava fent la companya del costat.
0: Molt, molt.
1: I han dit, això, Carme, és que m'ha passat exactament. Ho he sentit amb aquestes mateixes paraules. Sí?
0: Mira, va haver una obra que es titulava Ens falta un bull, i el tema era una psicòloga que rebia els seus diguem, clients, i cada clienta que arribava explicava la seva circumstància. Procurem sempre col·locar bon humor, per més dramàtica que sigui el que s'està dient, amb gota de bon humor. En aquí van sortir coses reals, de les mateixes companyes, que deia, pues, escolta, jo... Amb una amiga li va passar això. I deies, vale, vale, amb una amiga, d'acord, d'acord.
1: Amb una amiga la conec molt, eh?
0: Exacte, fem-ho, ho adaptem. I llavors ho vas desenvolupant i surt així. Però amb la gota de bon humor sempre, sempre.
1: Això t'ho ha portat també al ioga, de buscar sempre la part positiva de tot?
0: Sí, sí. Haig de reconèixer, aviam, quan una persona és molt nerviosa, acostuma a caure en aquella circumstància de pensar, ai, què passarà, ai, què passarà. I no estem acostumats a pensar que les coses seran bones. Estem acostumats a pensar, i si passés algo que no ens agrada? Doncs dins del ioga vaig aprendre a organitzar aquests pensaments. Què pot passar? D'acord, poden passar moltes coses, però no patim abans d'hora. Millor pensar que sigui bo el que vindrà, i si després haig de patir, ja patiré després. No cal patir després, més haver patit abans. Tot això el cervell ho té que anar sumant en positiu.
1: Fent exercicis i musculant el cervell.
0: Exacte.
1: Carme, 53 anys que vas arribar aquí a Esplugues. Destacaries alguna cosa important, algun canvi que hagis vist en aquests 50 anys? O diríem que la ciutat substancialment no ha patit canvis?
0: Aviam, partint de la base de que jo sóc molt positiva, ja sé que hi ha gent que comença a treure coses que no li agraden. Jo penso que les coses que no m'hagin agradat es aniran millorant. Però jo reconec que Esplugues, per exemple, amb les zones verdes hem canviat molt. Jo mateixa, davant de casa, que estic davant de la pista vermella, allí tenia un camp, una mica hort, una mica camp i moltes rates. Que des del balcó de casa jo veia aquelles rates que passaven per allí. Mira quin canvi.
1: Sí, sí,
0: només
1: sí.
0: Aquest raconet, eh? Només aquest raconet. Jo ara surto al balcó i és una delícia veure la pista vermella, quan fan espectacles allí davant, veure els arbres... Jo segueixo sent positiva.
1: Jo que visc a Can Clota, doncs també he de dir que el que li diem ara al mirador de Can Clota, que veiem tot el que és la plana i tot el torrent del Ferrer i les piscines, el camp de futbol.
0: Clar.
1: Jo també recordo de petita, que deu fer aproximadament 53 anys.
0: Clar.
1: Doncs que també hi havia moltes rates. En canvi ara és un mirador preciós que podem asseure,
0: doncs,
1: i contemplar
0: la... És una gran millora.
1: Molt,
0: eh?
1: Sí.
0: Aviam, hi ha coses que algú les pot presentar com negatives i la mateixa circumstància la podem transformar en positiva. Una cosa, des del balcó de casa jo, en aquell moment, veies tota la muntanya de Sant Pere Màrtir, des de casa, fins podies apreciar quan hi havia aquell tinglado d'Espluga City, que des de casa es podia inclús veure, i dius, oh, és que ara t'ho han tapat tot. Hi ha una pila de pisos que t'ho tapen tot, però en aquests pisos hi ha molta gent que viu.
1: Sí, clar. Sí, sí, sí.
0: Són llars que s'han creat.
1: Vides que tenim noves, que ens donen... Doncs...
0: Gent que ha vingut a Esplugues i... Fem més pinya, més barri. És un exemple senzill de canvi d'actitud. Jo no diré negativament, m'han tapat la muntanya.
1: M'han posat una autopista, ara sento el soroll dels cotxes.
0: No, aviam, jo amb el meu treball també hi he après a que els sorolls a vegades no em molestin. Algun cop ha vingut algú a casa a passar la nit... i ha dit, no et molesta el soroll de l'autopista? I dic, ah, és que fa soroll? Està inclosa amb la vida del dia a dia. He aconseguit que no em molesti.
1: Stop.
0: Aquestes petites coses, Isabel?
1: Com has dit abans, hi ha coses que s'han de millorar i que segur que milloraran.
0: Clar.
1: I no ho mirem amb negatiu, sinó que encara hi ha un futur per millorar.
0: Costa difícil mirar positivament el futur auditori d'Esplugues, que el trobo molt a faltar. Però seguiré pensant positivament, el tindrem.
1: Doncs, com que
0: no sé quan, però el tindrem.
1: Tu ets molt positiva. Jo no, jo sóc rondinaire i a voltes verbalitzo molt el que no m'agrada. I jo en el futur auditori li dic el forat de la vergonya, però crec que hi ha molta gent que també li diu el forat de la vergonya.
0: És que ho és, clar que sí. Però pensem que el tindrem. No sé quan.
1: Visualitzem-lo.
0: Visualitzem perquè així un dia o altre el veurem de veritat.
1: Anem a visualitzar coses més íntimes teves.
0: Digues.
1: Un dinar que t'agradi, un menjar. M'és igual un dinar, un sopar, un berenar. Què t'agrada a tu?
0: Aviam, amb això sóc molt senzilla. Et sorprendré. Una sopa de farigola.
1: Què dius ara?
0: Mira, jo suposo que és el record de casa, que la mare tenia l'acostum de fer la sopa de farigola pel pare, i jo l'olor aquella em despertava la gana. I de sempre, eh? I jo també ho he recomanat a tot arreu. Almenys un cop al mes una sopa de farigola. Oloreu, els aromes de la farigola ja són bons. El gust de la farigola a mi m'agrada. Hi ha persones que les herbes no els agraden, eh? Això ja és una altra història. A mi m'agraden i amb una sopa de farigola sóc feliç.
1: I és molt sana.
0: És saníssima. I a l'adolescència tenia un altre plat que un cop ho vaig escriure com un petit guió, que era, com que érem de muntanya i ens agradava compartir coses a la muntanya, el grup que anàvem fèiem com un bufet lliure entre tots. I la Mari Carme portava el pit de la Mari Carme, pit de pollastre arrebossat. Però és que era jo, els companys de llavors encara diuen: Mari Carme, el teu pit rebossat estava boníssim. Dius, d'acord, però és que la mare el rebossava d'una manera que el pa, la farina de pa,
1: sí,
0: hi barrejava nous triturades. Nous triturades, i aquell pit rebossat estava...
1: Sí, amb la galeta picada picava nous.
0: Picava nous, exacte.
1: Ho provarem.
0: Llavors ho rebossava... Mm. I escolta, el meu marit ho deia moltes vegades: fa temps que no has fet el teu pit rebossat. Sí, carinyo, ja el faré.
1: Has parlat de la muntanya. T'ha agradat sempre l'excursionisme?
0: Sí, sí. Tant el meu marit com jo, el Pere, érem de muntanya. Els primers anys d'estar aquí a Esplugues no ens vam integrar en un primer moment a la vida del barri, perquè estàvem o a casa o a la muntanya. Excursions. Muntant excursions. Llavors ja va ser més endavant amb els nens, la Emma i el Xavier, que amb l'escola que anaven, em vaig implicar amb l'associació de pares. I llavors ja comences a contactar més amb tota la vida del barri.
1: Però escoltem el que diu la Carme i les seves paraules. Li pregunto per la muntanya i em diu: muntant excursions. O sigui que tu participaves i organitzaves i preparaves les excursions.
0: Era la tresorera del grupet.
1: Veieu? Quan una persona fa una cosa, el seu passat és sempre una implicació directa en qualsevol activitat social. Els nens van a l'escola, t'impliques a l'associació.
0: Sí, així mateix.
1: Has conegut molta gent aquí a Esplugues aquests anys.
0: He conegut molta gent i em sento molt a gust amb la gent que he conegut, sí. I m'agrada sortir i saludar i anar trobant. Que a vegades arribava a casa i em deien: nena, com és?
1: He trigat una hora.
0: Si només has dit que anaves a buscar el pal, o millor. I dic: sí, ja, però és que no podia plantar aquesta persona, que tenia coses que explicar.
1: De casa teva a l'Avens, que són dues cantonades de carrer, suposo que et trobaves molta gent i tothom saludant-te. Carme, com estàs?
0: I a vegades, si la distància és per fer-la en 10 minuts, conto sortir amb més temps, perquè no m'agrada plantar a les persones, perquè quan et saluden amb la mirada de satisfacció, de que els hi agrada saludar-te. Llavors, això em satisfà també, em sento a gust.
1: Sí, perquè tu transmets tranquil·litat, tens un somriure, aquests ulls que tens sempre de benvinguda, perquè ja només amb els teus ulls, però sempre has parlat molt amb els ulls.
0: Jo suposo que això és innat, perquè jo això li deia a la meva mare també. La meva mare tenia uns ulls molt macos, una expressió molt maca, i jo sempre li deia: quins ulls que tens, mama. Només mirar-te ja t'alegra la vida. I si jo ho faig una miqueta, ja em sento a gust, també.
1: Nosaltres normalment m'agrada fer tota una sèrie de preguntes. Em recorda la Neus Oró,
0: sí,
1: que ja no està amb nosaltres, malauradament sí, la Covid se la va emportar. Clar, una de les preguntes que normalment faig és que més, què t'agrada més d'Esplugues i què és el que menys t'agrada, però tot això ja ho hem aclarit, ja
0: ho hem anat dient.
1: Ho hem anat dient.
0: Una de les coses que sempre he destacat quan parlo amb companys que no viuen a Esplugues és dir, sabeu la quantitat d'entitats sense ànim de lucre que tenim a Esplugues? Perquè en tenim una colla.
1: Moltes.
0: I no tot es reunien, eh?
1: Tenim un teixit associatiu
0: molt, molt gran.
1: Molt extens, molt gran. Tenim moltes entitats molt implicades.
0: Això vol dir que hi ha moltes persones que els agrada implicar-se en la vida social.
1: Exacte. A Esplugues jo crec que som molt afortunats, perquè clar, no som poble i tampoc som una gran ciutat, no som un Sabadell, un Terrassa o un Hospitalet, que té moltíssima població.
0: Diguem una ciutat petita o un poble gran.
1: Exacte. Estem entremig.
0: Sí.
1: I això també deu costar de poder gestionar a nivell social, eh? Perquè no,
0: sí,
1: no som ni gran ciutat ni poble petit. No ens coneixem tots, estem
0: clar,
1: massa a prop de Barcelona,
0: uh-huh,
1: per tant, som molt ciutat dormitori, de fet.
0: Això és un problema, a vegades, per a aquella família que només utilitza Esplugues per dormir. Clar, quina relació agafa llavors amb el veïnat? Però la vida, a vegades, porta a tindre aquesta situació.
1: Clar, perquè en el teu cas et vas adaptar a Esplugues, però també va ser de manera paulatina.
0: Sí,
1: eh? Perquè
0: exacte,
1: tots tenim la nostra vida, portem
0: exacte,
1: la nostra motxilla i desenvolupem
0: sí, sí,
1: la nostra vida.
0: I també va ajudar el poder treballar aquí a Esplugues. Llavors ja et vas implicant més amb tot. No hem parlat de música, i també és una de les coses amb les que m'he sentit molt implicada aquí a Esplugues.
1: I amb el Pere també.
0: Amb el Pere també, exacte, perquè els dos connectaven bastant amb les aficions. Bueno, que el Pere era una persona encantadora amb tot.
1: Ho sabem. On
0: s'hi posés, anava bé. Pues amb la música, jo sempre dic que he anat repartint una mica les meves activitats. Diguem, primer el ioga, que és el que en principi m'ha donat salut, diguem. Després el teatre, que a part de seguir valorant que em dona salut mental, també he pogut compartir amb moltes dones moltes inquietuds. I després la música, que també comences a entrar en plan d'afició, de hobby. Em vaig implicar amb la coral de l'Associació de Dones de la Plana, que també. Després amb la coral de l'Escola de Música. I tenim un company a Esplugues que està molt implicat amb la música, que és el Ramon Cervera,
1: sí,
0: que em sembla que tothom el coneixem,
1: sí,
0: també. I amb ell em vaig implicar també ja quan feia el calidoscopi, que fa molts anys d'això. També vaig entrar una miqueta en el seu cercle. I després, amb la Biblioteca Pare Miquel, l'associació que hi ha del Club de Música Clàssica, com que el Pere també s'hi va implicar, ens hi vam implicar els dos una mica, i jo els segueixo ajudant amb el que calgui.
1: Que jo, de fet, vaig conèixer primer en el Pere i després en tu. Encara que sembli increïble, que hauria de ser al revés, primer conèixer la Carme i després el Pere, doncs no. Primer vaig conèixer en el Pere, després a la Carme,
0: sí, sí,
1: i també sé d'aquesta activitat musical a la biblioteca a través del Pere, que és qui m'informava a mi sempre i m'enviava sempre ell els correus per poder informar a la ràdio de les sessions.
0: Que ara el troben a faltar molt, eh? Perquè ell era un divulgador.
1: Sí.
0: Divulgador de tota l'activitat que es feia amb aquella entitat, amb aquell grup, perquè no és una entitat a part. Pertany a la Biblioteca Pare Miquel, ara. És així.
1: Quin tipus de música t'agrada? Perquè des de la biblioteca es fan bàsicament música clàssica.
0: Es fa clàssica, es fa jazz, i a mi, aviam, tinc un vano gran de gust musical. Puc començar des de la música clàssica a la música més moderna, diguem. Mira, aquí a l'Avenç va haver un concert d'un veí d'Esplugues, a l'Israel Duran.
1: Sí.
0: És música actual feta per ell i m'ho vaig passar molt bé, em va agradar molt i em sentia que el meu cos ballava. Vol dir que la música és molt ampla, tu. Mentre a mi m'arribi, mentre em desperti un sentiment bo interior, m'agrada. Sigui de l'estil que sigui.
1: A mi em passa igual. No tinc un estil concret ni una música definida. Si a mi m'agrada, ja en tinc prou.
0: Aquí està.
1: Algunes peces que ens recomanis per escoltar, Carme, de música?
0: Aviam, i les que et recomanaria ara són totes una mica de la línia moderna. A mi m'agrada molt el Lluís Llach i hi ha una cançó que es diu Dóna'm la mà,
1: sí,
0: amb la lletra del Miquel Martí Pol, que la canta junt amb la Lucrecia i m'agrada molt aquesta peça. També com a cantant dona m'agrada l'Anna Belén i cantant en català ha fet Des de la llibertat, que és una peça que m'agrada, i al fer-la en català m'agrada també. M'agrada la Cília Pérez Cruz i té aquesta peça que és Vestida de nit,
1: preciosa,
0: amb lletra de la mare i música del seu pare,
1: sí,
0: que és preciosa. És a dir, amb aquesta línia, n'hi ha moltes,
1: sí,
0: però bueno, més o menys
1: l'univers musical és molt
0: per
1: gran.
0: Això.
1: Carme, ens has explicat moltes coses pinzellades, perquè clar, tampoc ens podem estendre massa, per gestionar totes aquestes activitats que tu fas, perquè clar, hi ha una feina externa, però també tens una feina interna que ho has de preparar abans.
0: Sí, clar.
1: I has de ser molt bona gestora del temps.
0: Aviam, estic acostumada a organitzar-me sense tindre presses, sense angoixar-me amb acabar ràpid. El que sí he comprovat durant molt de temps, que quan estic preparant alguna cosa, sense dar-me en compte, se'm poden fer les 12, la 1, les 2, perquè estic a gust.
1: I concentrada.
0: I concentrada en allò. Vull dir, si m'ho passo bé cara al taller, m'ho passo bé cara endins preparant-ho.
1: Hi ha gent que diu, jo com treballo millor és sota pressió i amb els últims minuts. Això amb tu no va.
0: No.
1: Tu necessites temps,
0: no,
1: el teu espai, tranquil·litat.
0: A mi m'agrada tindre-ho bastant programat. No m'importa fer canvis. Si s'han de fer canvis a última hora, els faig, però pensats. I normalment surten bé. I si alguna cosa no surt bé, doncs s'accepta. Què
1: sí,
0: farem?
1: Perquè en les errades
0: s'aprèn.
1: Exacte.
0: Sí.
1: És com tirem endavant i aprenem.
0: Sí, sí, sí, s'aprèn. Jo sempre dic, primer, que ningú és indispensable, però que mentre estem, ens hi entreguem al 100%.
1: És important la flexibilitat, oi? Perquè treballar amb tantes dones, coordinar aquest grup, diversos tallers, no solament de teatre, perquè a l'associació teniu moltes activitats i veu començar de zero.
0: Sí, vam començar amb 3 tallers, 3 professores voluntàries, que érem de ioga, de dibuix i de corte i confecció. N'hem arribat a tindre 26.
1: Carme, ja hem d'anar finalitzant i sempre us demano el mateix. Si hi ha alguna cosa que no t'he preguntat, que volguessis explicar, que jo no t'he demanat, ara seria el moment de concloure.
0: No, mira, jo sóc molt, molt senzilla a l'hora de parlar de tot plegat. Si algú tinc que dir és, jo dono les gràcies a Esplugues de l'acollida que ens va donar el meu marit i a mi. Dono les gràcies a les entitats que m'han acollit a mi, que jo m'hi he entregat com a compensació d'aquesta bona acollida. I dono les gràcies a l'Avenç. Ha sigut, diguem, ho puc dir, la meva salvació. Ja saps que jo em vaig quedar vidu al principi de la pandèmia, les entitats tancades, tot tancat, no sorties massa tampoc, i el facilitar-me que pogués anar aquí, pogués seguir tant l'activitat de ioga com de teatre, encara que fos un grup reduït, ho agraeixo. Em sento agraïda. Gràcies.
1: A tu, Carme. A més, des de l'Avenç es va tenir molt clar que qualsevol necessitat que tingués una entitat d'Esplugues, l'Avenç està al servei, i evidentment quan la Carme Dragó i les dones de la Plana van necessitar aquest espai per poder seguir dintre del possible, amb grups reduïts, poder fer aquesta activitat, doncs des de l'Avens també endavant. Moltes gràcies, Carme, una abraçada a totes les persones que sempre han estat al teu costat, amb el Pere.
0: I tant.
1: Que t'han fet costat en tots els teus projectes, i totes les dones que al llarg d'aquests anys han passat per l'Associació de Dones de la Plana.
0: Que són moltes, i espero que segueixin venint.
1: Doncs, com sempre, una abraçada, moltes gràcies. Ens tornem a veure pels carrers i les places del poble, i ens tornem a veure per aquí a l'Avens, perquè tu no et perds ni una activitat de l'Avens, ja sigui un concert, una obra de teatre.
0: Home, ho tenim a prop, fan coses bones, doncs ho hem d'aprofitar també. Clar que sí.
1: Així és. Gràcies.
0: Anna, tu.
1: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, dels seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estàvem més bé dintre de l'Avenç i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem bàsicament ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balla sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entrin en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem. No sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres. I si en balles 9, que es ballen a cada ballada, o 35 o 40, que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això que és el de repartir. En què consisteix?
1: Bé, repartir consisteix a fer que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es pica, es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
1: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los al·legats, se't cansen. però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
2: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
2: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema, Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avenç Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avenç Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 5 de la tarda.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: A l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, com ja sabeu, parlem amb veïns i veïnes d'Esplugues, persones que han escrit algun llibre. Avui tenim un veí del centre i parlarem de Quién vive amb Josep Luzán.

0: Bon dia, Josep.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Josep, tu vius al barri del centre?
1: Sí, al costat de, precisament de l'Avenç.
0: Sí, aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
1: Ah, exacte, sí, sí, sí.
0: I vius a Esplugues des de quin any?
1: Ja ni me'n recordo, del 83, des del 83.
0: I sempre has viscut al centre?
1: No, jo havia nascut a, bueno, vaig néixer a Barcelona i vivia al barri de les Corts. Llavors em vaig casar i és com vaig venir cap aquí.
0: I, quan, va, i d'aquí ja no t'has mogut les plugues?
1: No m'he mogut ni em penso moure. Perquè
0: molt bé. Josep, la teva afició, bàsicament, és el cinema.
1: Sí, a veure, fa, no me'n recordo exactament, però fa bastants anys que, diguéssim, col·laboro amb un portal de cinema de terror que es diu terrorweekend.com i, bueno, i cobreixo festivals i coses d'aquestes, faig crítiques de pel·lícules, entrevistes, etc. Tot el que està relacionat una mica amb el cinema, de, en aquest cas, de gènere, de terror.
0: Per tant, coneixes perfectament el de Sitges?
1: Ah, correctament, vaig cada any, és a dir, conec a tothom, i inclús el llibre té algun lligam amb Sitges, que 5 anys més endavant ja ho comentaré.
0: A Molins de Rei es va fer alguna cosa de 24 hores de
1: sí,
0: cinema?
1: Sí, cada any hi vaig també, que també són les 24 hores de terror, però bueno, és un festival que cada vegada es fa més gran, més llarg, a vegades abans començava durava una setmana, ara pràcticament se'n va a 2 setmanes amb el colofó d'això de les 24 hores de cinema de terror.
0: I el cinema, quants llocs t'ha portat a viatjar?
1: Buah, he anat a Itàlia, he anat, bueno, a França, bueno, a Cannes, bueno, a Espanya he anat a molts llocs, bueno, i en principi per qüestions de feina no he pogut sortir més enllà, però bueno, els companys del portal pues, han anat fins als Estats Units, han anat a Argentina, vull dir que ens movem bastant.
0: Perquè laboralment estàs vinculat amb el món de l'economia i l'empresa.
1: Ah, exactament, sí, treballo en una empresa des de fa molts anys i bueno, estic al departament de compres i bueno, la meva feina no té res a veure ni amb escriure ni amb el cinema. Però bueno, són aficions que tinc molt arrelades i la veritat és que m'agraden molt, molt.
0: Què t'inspira o què et porta a fer aquest llibre, Quién vive?
1: És una història una mica llarga. A veure, jo, mira, parlant així entre tu i jo i que hi ha confiança, no em considero escriptor, no. Tinc una imaginació desbordant, me'n sobra i tal, i a vegades se m'ocorreixen coses, que passa que, com estic treballant o el que sigui, no me les apunto i me n'oblido. Aquest cop se'm va quedar, és una història que se'm va quedar i la vaig anar desenvolupant mentalment, i li vaig comentar a una amiga i li vaig dir, escolta, se m'ha ocorregut això, no? I m'ha dit, hòstia, se'm va entusiasmar, hòstia, ho has de fer, i mira, m'hi vaig posar, i després el personatge és un, no sé com dir-li, una paraula una mica gruixuda, se'm va com apoderar de mi i no podia parar d'escriure. Està fet en primera persona, com si el protagonista fos jo, i se'm va enganxar tant que ja dic, no vaig poder parar fins que el vaig acabar.
0: Això ho diuen molts escriptors i sobretot actors, que després d'interpretar un personatge necessiten un procés de desintoxicació, perquè no, és com una droga.
1: Jo, a mi em passava una cosa molt curiosa, diguéssim, jo tenia de posar-me en la pell d'aquest home, i és el més semblant d'una a una castanya, només sembla un rem aquest home, no? Però clar, me'n tenia de posar a dins seu, i quan repassava el que havia fet el dia anterior o feia un parell de dies, dic, això ho he escrit jo? Deia, no pot ser. Però bueno, continuant endavant, i mira, al final, una mica per amor propi el vaig acabar.
0: Perquè pel poquet que jo et conec, ets una persona tímida, ets una persona, per dir-ho, molt prudent,
1: Correcte.
0: I que ets una persona que, si no se't saluda directament o tu no t'adreces directament, ets una persona amb això, la prudència et fa que no t'enrotlles pel carrer, ets un perfil tímid.
1: Sí, la veritat és sí, que sí. Ara actualment, que ho diu el jovent, perfil baix, no? Que es diu...
0: No és un perfil baix, jo considero una persona que després, en les distàncies curtes que es diu, ets enraonador, expressiu... Després sí.
1: És correcte.
0: Per tant, has creat un personatge que amb el que ets tu no té res a veure.
1: No, perquè és un... Per dibuixar-lo en dues paraules, és un echau pa'lante. És amb una personalitat arrolladora. És un tio que s'emporta tot per davant. O sigui, és totalment el contrari a mi.
0: Lo que voldria ser, poder?
1: No. Si mires biografies d'escriptors i tal... El que escriu un llibre, una novel·la, els seus personatges són al contrari d'ell.
0: Ah,
1: vale. I a mi m'ha passat. Però, perquè no s'assembla, ja dic, no s'assembla en res. Ah, bueno, i una cosa que té molt curiosa el llibre és que és tot inventat. No hi ha res meu allà. O sigui, que no busqueu, no hi ha res.
0: I quina és la guspira, aquesta idea que et dona la història.
1: Potser és que, no sé, potser és que he nascut per actor. És a dir, no ho soc ni ho seré.
0: Ah, no es pot dir mai. No es pot dir mai que no.
1: Em fico dins del personatge, no? I, i ja dic, jo me'n feia creus, diu, com pot ser que hagi escrit tot això? I, bueno, era com un desenvolupament lògic del personatge, no?
0: Diu, és una obra de ficció on tots els personatges, els seus noms, diàlegs, llocs i fets apareixen en el mateix producte de la imaginació de l'autor. Això és el que en t'explica,
1: no, no,
0: només d'entrada,
1: totalment,
0: eh?
1: Cert, sí.
0: Diu, qualsevol semblança, que això surt a tot arreu, amb persones o fets reals és mera coincidència, que és el que ens acabes
1: és
0: de dir.
1: És totalment correcte, és tot inventat.
0: I la història
1: i que
0: on
1: quan
0: passa?
1: La llegiu, quan, el que pugui llegir-lo, el que tingui ganes de llegir-lo, dirà, pues, no pot ser, algú deu haver d'ell. Doncs pues res, no hi ha absolutament res.
0: D'entrada, com que ets d'Esplugues, dir que el trobarem a la llibreria Esplugues.
1: Sí, a la llibreria Esplugues, vale. En principi el trobareu.
0: Explica'ns una miqueta aquest personatge, una mica despietat, cruel,
1: bé,
0: malvat...
1: A veure, és que mira, i precisament està escrit en castellà perquè el personatge ho demanava, perquè és una persona que, a pesar de lo que he dit, que és una personalitat bastant forta, etc, etc, té un toc tendre, com si diguéssim, no? I permeteu-me la paraula, és una mica canyí. Canyí en el sentit de l'Espanya dels anys 40, 50, no? Una mica fatxa, també s'ha de dir. També s'ha de dir. Però bueno, és la seva personalitat. I en canvi, diguéssim, amb tot el despietat que té i coses

0: la vida al mateix temps que explica el que està passant a la presó en els dies que d'això. I passen coses molt interessants, perquè, bueno, no puc explicar més perquè si no ja no cal que compreu el llibre, però diguéssim, entre ells dos, que seria entre metge i pacient, s'estableix una relació tan forta que no sé, que inclús ultrapassa el que és l'amistat, no?
1: És un llibre totalment personal entre aquests dos personatges o,
0: no,
1: o hi ha referències externes de la societat en el que en aquell moment s'estava vivint?
0: Els personatges principals són aquests dos, el metge i el pacient, però al voltant hi ha personatges secundaris bastant importants i que tenen molta importància en el llibre, i jo crec que estan ben dibuixats, perquè ja dic, no volia que s'allargués molt perquè l'home té, diguéssim, un parell d'hores per escriure el que li ha passat durant la setmana, no? Vull dir que tampoc pot fer moltes filigranes literàries, no?
1: Josep Maria, quant temps has trigat per escriure aquest llibre?
0: Vaig trigar aproximadament uns 7 mesos
1: en redactar-lo, començar
0: i acabar, com si diguéssim. Després hi ha alguna petita correcció i, o algun amic o amiga que em deia, escolta, per què no, si t'hi fixes, els capítols posa jornada, està dividit per jornades, uh-huh, i al costat del número hi ha un cercle.
1: Val.
0: O sigui, si t'hi fixes,
1: ara buscaré els capítols.
0: És una cosa que a mi servia per referència quan escrivia, però uh-huh, una amiga em va dir, escolta, doncs deixa'l.
1: Jornada 1.
0: I sí, un cercle al costat.
1: Després, perquè he vist un poema.
0: Sí.
1: També escriu poemes aquest personatge? Com es diu?
0: Manuel.
1: Manuel.
0: Manuel.
1: Perquè he vist un poema, una carta que posava querida, o sigui, Marta.
0: Hi ha una sèrie de situacions que, en principi, al començament del llibre, com he explicat abans, el metge, diguéssim, l'agafa com a conillet d'Índies de l'experiment aquest literari, a través d'un conte que va escriure, molt curtet, per conte infantil, no? Com si diguéssim. I més endavant escriu com un petit conte també, per una situació que li passa. Vull dir que és una persona que t'he dit que al mateix temps que és un malparit té coses tendres i que dius, com pot ser que sigui un home d'aquesta manera tan dual, no?
1: El darrer capítol és jornada 23.
0: Sí.
1: Passen 23 dies aquest llibre?
0: No, en principi ja escriu un cop a la setmana.
1: Ah, per tant, 23 setmanes.
0: Tampoc. Perquè hi ha una cosa al mig que no puc explicar, que
1: no l'expliquis,
0: que s'allarga una mica més.
1: Quan un escriptor comença a escriure un llibre, de vegades comença d'una manera i al final acaba com no havia pensat des del principi. A tu t'ha passat això, que el personatge ha anat evolucionant, o ja tenies clar des del principi com acabaria?
0: Tenia molt clar el començament, el desenvolupament i el final. El que passa que no sabia com omplir-lo, clar, un llibre no, si no estaria explicat en 3 pàgines.
1: Vale.
0: Però vull dir que el que és la trama principal sí la tenia claríssima.
1: Uh-huh.
0: El que passa que al voltant pues, tenia d'anar posant coses i coses, bueno, que és el que se'm va allargar una mica, no? A veure, és una temàtica una mica així, no sé, és una mica complicat d'encabir-ho en un gènere determinat, no?
1: No podem dir que és un gènere de ficció.
0: O sigui, no és terror 100%, encara que tingui terror. No és fantàstic 100%, encara que tingui algo de fantàstic. No és un drama, però té algo de drama. És a dir, jo portava les editorials pues, una mica especialitzades en el tema, per exemple, de terror.
1: Pel cinema, per tot el que
0: deien
1: que
0: no encaixava.
1: I
0: llavors, bueno, el vaig deixar, bueno, no és que vaig estar 5 anys allà insistint, no, anava provant, bueno, i al final, si vols t'explico com al final com es va publicar, perquè...
1: Sí, m'interessa molt que m'ho expliquis.
0: Pues mira, jo bueno, com saps, vaig a Sitges tots els anys amb el tema de Terror Weekend, del seguir el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror, i bueno, allà conec molta gent, no? I amb això de la pandèmia, i coneixíem un que és periodista també i tal, i com estàvem avorrits a casa, que no sabien què fotre, li vaig dir, escolta, vols llegir una cosa que he escrit i tal? I li vaig passar un PDF amb el llibre, se'l va llegir i se'n va entusiasmar.
1: Ah, sí.
0: El va llegir 2 vegades, diu, hòstia, és que em flipa, que no sé què em va dir, i tenia un amic que és editor, que està tan pirat com ell, i li va passar, també li va encantar, i d'aquí ve la història.
1: I tu publica Terra Ignota.
0: Terra Ignota.
1: Molt bé. Per tant, no has tingut més cap problema, perquè hi ha gent que ha de passar
0: ja dic,
1: per moltes editorials.
0: Jo pensava que em diria, bueno, no, la nostra editorial no es dedica a això i tal, però no, al final li va agradar tant que em va dir endavant, som-hi. I es va tirar de cap a la publicació i jo encantat, de veritat.
1: Perfecte. El teu coneixement del cinema de terror al llarg de tots aquests anys t'ha inspirat molt? T'ha portat a escriure aquest tipus de llibre?
0: D'entrada, el títol.
1: El títol.
0: Quan vaig començar a escriure el llibre, no tenia ni idea de quin títol posar-li. Jo anava escrivint i al final dic, hòstia, li tenc de posar algun nom, no, al llibre. I llavors, com soc aficionat al gènere de terror i fantàstic, pues, no sé si coneixes la pel·lícula...

0: Blade Runner.
1: M'encanta.
0: Doncs la última frase de la pel·lícula és "Quién vive?". I és com una mena d'homenatge a aquesta pel·li que a mi m'agrada molt, que la podria veure cada dia, perquè no em cansaria. És com un petit homenatge. Hi ha diversos homenatges en el llibre. Uns són claríssims, com el títol, un parell de referències claríssimes que han parit. Hi ha altres que estan més amagats.
1: Blade Runner la tinc a VHS, que és quan va sortir, i quan va sortir l'edició del CD amb el making of, em vaig comprar, que eren dos CDs. M'agrada molt.
0: L'he vist al cinema, l'he vist la versió americana, la versió europea, la versió del director, totes.
1: O sigui, podríem fer una sessió d'aquestes de 12 hores amb Blade Runner.
0: Wow. Tranquil, i te faltaria temps, eh?
1: Doncs mira, una proposta per fer-li a les activitats de l'avenç.
0: O inclús, no només de Blade Runner, ja, sí. Blade Runner és molt bona, però hi ha pel·lícules que serveixen per parlar hores i hores i hores.
1: Vull dir, aquesta
0: és una, aquesta de Blade Runner.
1: Vas conèixer la secció que hi havia aquí a Esplugues d'Imatge 74, que es feien als Cinemes Fòrum?
0: Sí. I tant, és molt interessant, eh?
1: Aquest és el primer llibre que publiques, Quién vive?
0: Com a autor exclusiu, sí. Però, diguéssim, soc coautor del llibre Michael Haneke, L'estètica del dolor, d'editorial Hermenaute, en el qual vaig escriure un capítol d'aquest director austríac, Michael Haneke, que, bueno, vam fer una revisió de tota la seva filmografia i a mi em va tocar parlar de Funny Games, una altra pel·lícula mítica que mereix el mateix tracte que Blade Runner.
1: Michael Haneke, que és
0: un director austríac...
1: De cinema d'horror, també?
0: Un tipus de cinema que aterroritza, però no és de terror. És a dir, és un tio molt especial i tal, va fer unes pel·lícules bones. No sé si ho coneixes, per exemple, Caché, Funny Games, La cinta blanca...
1: Jo sóc més de Memòries d'Àfrica i de Blade Runner que no pas de cinema de terror.
0: No, aquest no té res a veure, no, la veritat és que no. Però va ser molt interessant perquè érem cinc autors... I eren punts de vista diferents sobre el mateix, diguéssim, director de cinema, no? I ja dic, a mi, com sabeu, el Michael Haneke aquest, el Funny Games, que va fer una versió en el seu Àustria natal, i després va fer la versió a Estats Units, amb la Naomi Watts i una mica més tipus de Hollywood. I les pel·lícules són idèntiques, plano per plano. Em sembla que la d'americana dura 2 minuts més. Llavors, a mi em van tocar parlar de la diferència entre les dues pel·lícules.
1: Una anàlisi, sí, una anàlisi comparatiu.
0: Una feinada que flipes. Però m'ho vaig passar en gran, la veritat. Que bé, sí.
1: Molt interessant, eh? Mm. Perquè, clar, una persona que prové del món de l'economia i de l'empresa, que et dediquis i t'especialitzis en cinema de terror, i que analitzis les pel·lícules d'aquesta manera...
0: Saps de què ve, això? Perquè, bueno, a mi m'agrada molt, el cinema m'agrada molt en general, i, clar, Sitges el tenim aquí al costat, doncs. Sí. Jo hi anava cada any com a espectador, no? I, clar, em sortia un ull de la cara. Les coses van així, eh?
1: No.
0: I, bueno, vaig conèixer el director de Terror Weekend, aquest portal d'internet, i em va dir, escolta, tu saps escriure i tal, crítiques de pel·lícules? Dic, ni idea. Perquè no havia fet mai cap, no? Diu, ostres, fes-me una d'una pel·li. Me'n recordo inclús la pel·li, que era Confessions, una pel·li japonesa. Que me la vaig mirar, li vaig fer la crítica, li va encantar i va dir, mira, pues si t'acredito, podràs entrar a veure totes les pel·lícules que vulguis i tal. I jo, perfecte. I la cosa va començar així. Un tema una mica econòmic, no?
1: Abans he fullejat una mica i volia dir-vos una frase, però, bueno... no sé, m'hauria agradat llegir algun tros del llibre. Con agradecimiento me ofreció un cigarrillo. Yo no fumaba, pero para hacerme el simpático lo encendí. Això també diu molt del personatge. No li venia de gust, però poder per no enfadar-se amb aquella persona són aquells punts tendres.
0: I en canvi llegeixes una mica més endavant o enrere i dius, però aquest tio està com un cencerro.
1: Pues fa riure el que ve després. Diu, casi me muero de la tos. Él sonrió. Vull dir, és el clic aquest de... et sóc amable i com que t'he sigut amable ara m'agafo una tos quan moro.
0: Ara ja ho veuràs.
1: Doncs, recomanació, com ja sabeu, fem aquestes entrevistes a veïns i veïnes d'Esplugues que hagin escrit un llibre. I avui amb nosaltres en Josep Maria Luzán Sánchez, que és del barri del Centre, i ha escrit aquesta novel·la, Quién vive?, que no emmarcarem el gènere perquè no és ni de terror ni de fantasia.
0: És el problema que una mica que té la novel·la, no?
1: Enric, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir amb nosaltres el teu llibre. el teu temps i el teu espai. D'acord?
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder donar-me a conèixer una mica.
1: Sí, seguirem en contacte.
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: Una abraçada.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: En aquest espai d'entrevistes, quan parlem amb les entitats, sempre us dic alguna paraula de presentació perquè tingueu una idea d'amb quina entitat parlarem avui. En aquesta ocasió us donaré unes quantes pistes, però us asseguro que no necessitareu que us digui amb quina entitat parlem avui. Si us dic Contrafort, Grossa, Base, Pinya, Folre, Manilles i Enxaneta, de quina entitat penseu que estem parlant avui? Donem la benvinguda a en Joan Catalán, que és el president de Castellers dels Cargolins d'Esplugues, a l'Anna Villanueva, que és la cap de colla, i a la Mariluz Caparrós, que ve com a representant del 30è aniversari de la Comissió dels Cargolins. A tots tres, molt benvingudes i benvingut per estar avui amb nosaltres. I la primera pregunta que us faria és com s'inicia aquesta colla de castellers aquí a Esplugues?
2: La veritat és que tampoc... suposo que era un grup d'amics que aficionats als castells que van voler formar una colla i mira, el primer any ja vam fer el primer 3 de 6 i d'aquí ja vam el segon any crec que ja estàvem fent castells bàsics de 7 i d'aquí cap amunt fins que vam ser colla de 8. Vull dir que...
1: Anem una mica a parlar amb el president, amb en Joan. Com es pot organitzar una colla que mou a tanta gent de totes les edats?
3: Bueno, aquest és un dels secrets, no, de que estiguem encara en actiu. És complicat. Tot neix primer d'una assemblea general, que és l'òrgan de govern de la colla, on hi participem totes i tots els castellers, i hi ha una estructura obligada, que és de junta directiva amb la part de presidència, sotspresidència, cap de colla, tresorer i secretaria. I després crec que el truc que tenim nosaltres és subdividir totes les tasques que tenim internes amb comissions de treball. Com bé deia la Mariluz, que ella és la que encapçala la comissió del 30è, al final és feina de tots i totes les castellers de la colla d'arrimar l'ombro. I subdividim tot el que es fa i busquem sempre gent implicada a la colla que doni el seu claret de sorra. Així com en els castells tots tenim una part dins de les estructures, doncs aquí també busquem que cadascú pugui aportar una miqueta en l'estructura pròpia de l'entitat.
1: Teniu aquesta comissió del 30è aniversari, però teniu comissions fixes al llarg de tot l'any?
3: Així és, sí. Bueno, hi ha una part de comunicació, que és l'encarregada de difondre tant interna com externament l'activitat de l'entitat.
1: Perdona, teniu la revista?
3: Sí.
1: Els Peus Negres, que és brutal, aquesta revista, eh?
3: Doncs sí, la revista fa anys, si no recordo malament, des de sempre que s'està publicant, a passar d'haver tingut moments baixos, no s'ha deixat de fer, i és, mira, és una mostra, em va bé que comentis això, on es demostra que tota la colla participa de la pròpia activitat. Quasi tothom o molta gent participa fent articles o comentaris dins de la pròpia revista. O sigui, és un punt on pots veure i constatar que tots formen part de l'entitat. I el que deies també, important, de totes les edats, des de 4 fins a infinit, tothom té cabuda a la colla. O sigui, hi ha gent molt petita, gent molt gran, i tots hi participen d'una manera activa.
1: La comissió de comunicació, que seria xarxes socials, la revista, oi?
3: Exacte, Igualtat i Gènere, que procura que tant interna com externament l'entitat estigui dins dels valors del que s'està parlant avui en dia amb igualtat de gènere i sexe. Què més tenim?
4: Tresoreria,
3: secretaria. Secretaria és peça
4: sanitaris.
3: Vital. Un equip de sanitaris, sí, ja et dic, hi ha gent que està relacionada laboralment amb la pròpia comissió de la que forma part i gent que no. O sigui, això és voluntari i per sort sempre hi ha gent que dona...
1: I hi ha una comissió que no és comissió, no li direm comissió, però quan esteu fent els assajos ha d'haver algú que procuri per la canalla petita que es distreguin.
2: Sí, mira, els caps de canalla, l'equip de canalla forma part de l'equip tècnic, que l'equip tècnic el composa el cap de colla, si hi hagués sots cap de colla, el sots cap de colla, un cap de troncs o dos, l'equip de pinyes i l'equip de canalla. Llavors ells formen part de tot l'equip tècnic.
1: Quina és la funció principal d'un cap de colla?
2: Que complicada aquesta pregunta.
1: Molt complicada, perquè teniu moltes figures a dintre d'un castell.
2: Sí, jo diria que crec que la funció principal del cap de colla és saber liderar i tenir molt clar què s'ha de fer per, en el que els castells en si respecta. Per poder fer els màxims castells, doncs, tenir molt clar com s'ha d'assajar, envoltar-te molt bé d'un bon equip... no ho sé, és una pregunta molt complicada.
3: Sí, jo afegiria, perquè està la part tècnica, òbviament, que és vital, però la part humana de saber liderar el propi equip o la pròpia entitat. Que estàs que compartida també amb junta o amb la part més administrativa de la colla, però una cap de colla ha de saber molt bé de qui està envoltada i com fer créixer les persones a nivell casteller i personal.
2: Intentar representar tothom també. Sí. Representar el que la colla vol i saber una mica llegir què vol la colla fer. Clar. I a partir d'aquí pues, treballar per intentar assolir-ho.
1: Abans, amb el tema que he dit de la comissió de gènere, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema i a través de la coordinadora també s'ha tingut molta cura de fer una formació a totes les entitats de cultura popular. També va estar aquí amb nosaltres l'Esther i ens va estar explicant tota la formació que heu tingut i, evidentment, pels vostres sentiments facials que m'esteu fent, doncs vosaltres també veu fer aquesta formació.
2: De fet, nosaltres, la nostra comissió d'equitat i gènere forma part de la comissió de la coordinadora i també de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també hi ha una comissió que de fet estan elaborant un protocol i tal, i també formem part d'aquesta comissió.
1: Després parlarem de coses més externes, de les interaccions, dels bolos que feu, de les sortides que feu a altres poblacions, però voldria centrar-me en el tema del cap de colla, perquè abans hem dit pinya, folre, manilles, l'enxaneta... Jo m'agradaria que, a veure si ens poguessis explicar com s'aixeca un castell. I per què hi ha aquestes figures? Perquè, a més, hi ha una figura que són les crosses, que jo això no sabia el que era fins un dia que vaig venir a un dels vostres assajos a la nau. Quins són els elements imprescindibles per formar aquesta pinya de base?
2: Mira, amb això podríem estar una hora sencera només parlant d'això.
1: Sí.
2: Però bé, l'estructura de pinya és una cosa molt complexa, que està molt ben pensada, cada persona... té una funció i perquè ho entenguem, si parlem d'un 4 de 8, per exemple, són 4 baixos que s'agafen entre ells, i això seria l'estructura del 4, i cada baix té un contrafort que va per darrere per aguantar l'esquena, dues crosses que van a l'aixella per aguantar les espatlles, una agulla que s'encarrega d'aguantar els genolls del que va a sobre. Després hi ha els laterals i les primeres mans, que serien les persones més altes, que ja aguanten les cames del segon. I després doncs, hi ha els taps, no sé, depèn del castell, clar, cada castell té posicions també diferents.
1: I la folra què és?
2: El folra és la pinya que es forma a sobre d'una pinya.
1: O sigui, un reforç del pilar, o no?
2: No, seria una pinya... a sobre d'una altra pinya.
1: I suposo que totes aquestes figures que estàs parlant depèn de l'alçada i de la pes i la corpulència de cadascuna de les persones.
2: Depèn, diria, exclusivament de l'alçada o l'estructura en si. No depèn de com siguin les persones.
1: Això no sé si definir-ho un tètrix o un joc d'escacs. Perquè necessita molta compenetració.
2: És més un Tetris, em sembla.
3: Sí.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Després tenim les figures, després anem pujant pisos, cada pis per vosaltres té un nom determinat o és un, sí, dosos, tresos?
2: No, es comencen a comptar oficialment els castells a partir dels 6 pisos i n'hi ha que s'hagin assolit a dia d'avui, de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10.
1: I després tenim els petits, perquè hi ha l'enxaneta, però a sota de l'enxaneta les dues figures que li fan de com d'acoixador són els acoixadors.
2: Sí, aquesta part del castell s'anomena pom de dalt i la conformen els dosos, l'acoixador i l'enxaneta, que són els infants que pugen al castell.
1: I tenim una música. Quan es comença a sentir aquesta música?
2: Doncs depèn de l'alçada del castell.
1: Depèn.
2: Sí, per exemple, els castells de 7 pisos comença a sonar el toc de castells quan comencen a pujar els terços. I els castells de 8 pisos comencen a sonar les gralles quan pugen els quarts. Però bueno, també hi ha, per exemple, la torre de 7, que és el 2 de 7, que comencen a tocar gralles quan pugen quarts. És que depèn de l'estructura.
1: I quan podem començar a aplaudir? Perquè això és molt important.
2: Quan l'enxaneta fa l'aleta.
1: Però clar, normalment ja comencen a aplaudir quan pugen els acoixadors, no? Vull dir, és acolló, els que estan a baix estan dient ja hem arribat i no.
2: No, això de fet és anecdòtic a les colles de Barcelona que a vegades han de posar cartells que digui Don't clap,
1: no aplaudiu.
2: Sí, sí. No aplaudiu abans de que el nen arribi a dalt, perquè clar.
1: Però aquí també passa Esplugues,
2: sí, també, sí.
1: I altres llocs.
2: Al final, si tens un públic inexpert que no entén de castells, és lògic que passi. No. Al final estem a una zona no tradicional, així que...
1: Quan veiem una vista aèria de quan es forma un castell, és una figura simètricament perfecta.
2: Sí.
1: I què passa quan cau un castell?
2: Perquè es desmorona.
1: I feu patir molt. Quan sí, veiem que però, va tremolant.
2: De fet, la pinya té una gran funció en les caigudes. Fa amortigua com un 80% de la caiguda. Vull dir que és estrany que et facis molt de mal en una caiguda a castells.
1: Després també m'agrada quan no sou prou colla per fer la pinya, que venen les altres colles ajudar-vos a fer pinya. Vosaltres també ho feu, sigui Esplugues o si venen els de Mataró. Dic alguns els que recordo, quan venen els de Sants, aquí Esplugues, sí. No? És molt maco veure com entre vosaltres o veus el cap de colla d'una altra colla i diu, ei, veniu, que falta gent, no?
2: És una cosa que es fomenta molt entre colles, ajudar-nos entre nosaltres.
1: Ara sí, Joan, el tema de les sortides que feu des d'Esplugues, també coordinar tota aquesta gent que moveu amunt i avall, és important.
3: Sí, aquí hi ha dos temes. Un, no és comissió com a tal, però sí que abans no l'he mencionada, que hi ha un equip, que és, li diem calendari, que és qui organitza totes les diades que tindrem, ja siguin les locals com les externes. Això porta anys de feina, no es fa en setmanes, sinó en un any o dos anys vista, perquè has de quadrar el calendari d'altres entitats i posar-te d'acord, jo vinc aquí, tu vas allà, i això no són dos dies. Després, coordinar que marxem, tenim també un equip que s'encarrega de buscar i de llogar el servei d'autocar, i la part complicada és aconseguir que hi hagi camises suficients per sortir. Llavors, tant assaig com internament, amb missatges que fem dins de WhatsApp, demanem a l'entitat que recordem que hi ha aquella sortida, que hi ha aquella diada, i que s'apuntin per ser quants més millor. I aquí és on està l'Anna, com a cap de colla, apretant, perquè quanta més gent hi anem, la qualitat dels castells segurament serà millor. Nosaltres assagem sempre per fer els màxims castells, però hi ha vegades que fas curt de camises i no. Per falta de pinya o per falta de tronc no pots anar amb el teu castell màxim.
1: Doncs va, anem a parlar dels triomfos aconseguits pels cargolins i els castells que heu assolit, bueno, que ho sabem, perquè ho celebreu, ho publiqueu per xarxes i bueno, i perquè també tinc amics que estan a la colla i ho escampen tot per WhatsApp.
2: Molt bé. Per on comencem?
5: Bueno, pel més gran que hem fet, no?
2: Pel més gran que hem fet, bueno, clar, és que venim d'una època, que veníem d'una època molt bona, d'increixendo completament, diria jo, des del 2008 fins al 2017, va ser una crescuda molt exponencial, que després amb la pandèmia ens va fer una mica de mal, però aquí estem, intentant remuntar i recuperar els castells de buit.
1: Aquí a Esplugues, quan el veu fer, es va posar la placa?
2: Sí, està a plaça de l'Ajuntament.
1: Recordo el dia que es va posar la placa a l'Ajuntament. I després, fora d'Esplugues, a part d'aquest castell de buit, algun altre més a destacar? Perquè, clar, és molt difícil aconseguir un de buit, però un de 6 també està molt bé, o un de 7, no?
2: Bueno, sí, a veure, els nostres castells, diguem, objectiu límit, són el 3 de 7 per sota, que el fem des del 2010, que és un castell molt difícil i que poques colles fan, i realment és com un castell una mica insígnia nostra, perquè l'hem passejat per moltes places de Catalunya i de fora de Catalunya. I recordo un any que vam anar a Bunyuel i vam portar un 3 de 7 aixecat per sota.
1: És molt impressionant,
2: Va ser bastant increïble, sí. Després la Torre de 7, que la vam carregar per primera vegada el 2009 i no la vam aconseguir descarregar fins al 2014. Vull dir que és un castell que hem tingut molts anys, molta espineta. I bueno, hi ha els castells de 8 que hem fet, hem assolit el 4 de 8 i el 3 de 8. Que bé, què podem dir?
1: Doncs que molt bé.
2: Sí,
5: i aquest, perdona, conjunt aquest dels tres castells, del 3 de 8, 4 de 8 i la torre, és el que s'anomena la clàssica, que seria la nostra fita més important, saber fer la clàssica un parell de vegades? O?
2: La clàssica de 8 l'hem fet, jo diria, sí, un parell de vegades.
5: Una va ser per les festes de Santa Magdalena, precisament del 2017, sí. I aquest seria la fita...
3: Jo diria que a Poble Sec també l'hem
2: fet. Sí, a Poble Sec, tancant temporada, sí.
1: Doncs m'agradaria parlar de la jornada del ferro-ferro, d'aquest pilar que feu caminant al carrer Montserrat, que també és molt complicat i molt difícil, perquè hi ha un punt molt crític al carrer Montserrat, que és quan es fa la pujada, just quan s'arriba a Can Cargol, i hi ha tots aquells arbustos allà per dalt penjant i s'ha d'anar de tant en tant a retallar una mica perquè l'enxaneta no és, bueno, perquè és una agulla, perquè la persona que està dalt a l'agulla no piqui de cap.
2: Sí, de fet, jo diria que hi ha dos punts crítics en aquest recorregut, que al final són gairebé 200 metres de recorregut amb una ascensió bastant important. I hi ha dos punts claus, que és una viga de ferro, que no hi ha manera de retallar, que aquí hem de baixem el castell per sota, el fem passar i el tornem a pujar, i caminem uns metres més, i llavors arribem a una altra zona que està plena de branques i arbres, que allò normalment ens ho netegen i retallen, però hi ha branques que no es poden tocar, que també hem de desmuntar, bueno, hem de baixar el pilar per sota, passar-lo i tornar-lo a aixecar. I són, doncs, 12 minuts, entre 12 i 15 minuts de pilar caminat, que és molt exigent.
1: I després, per Santa Magdalena, tenim l'entrada a l'església, que també és molt emocionant. Vaja, sense desmereixer a cap de les entitats que van a fer la seva ofrena. Per mi, gegants i castells és la més emocionant de totes.
2: Sí, també és un pilar molt emotiu que de fet una dada curiosa és que sempre s'intenta que el facin persones diferents, una mica per antiguitat. Intentem que aquest pilar vagi rotant, i és un pilar molt maco, també complicat, que hi ha molta pressió quan l'has de fer.
3: Sí.
2: Us asseguro que és molt impressionant, i el moment de les escales és aquell que ens té a tots amb l'ai al cor, però la veritat és que sempre va molt bé.
1: I hi ha un altre hàndicap. Quan hi ha festa major, sigui per Santa Magdalena o per Sant Mateu, és festa major a la població i sortim i anem de juerga, i ens ho passem bé per la nit i ens estem moltes hores disfrutant per la nit. I jo sé que a vosaltres us agrada disfrutar de la festa major. I això també és un hàndicap, no?, per després aixecar un castell.
2: Sí, de fet, he de dir que en general la gent és molt conscient de l'activitat que fem, eh? I per festa major normalment nosaltres tenim les jornades castelleres els diumenges al matí, i el dissabte a la nit és molt estrany veure castellers més enllà de la una del matí a la festa. Algun hi haurà, eh? Però en general la gent és bastant conscient de l'activitat que fem.
1: Segurament algú que aquell dia no té que pujar i fer pilar.
2: Perquè bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, però com a banda, després de les actuacions de Festa Major sempre fem la nostra festa a la closca, que està tothom convidat, totes les entitats i Esplugues. La gent ja sap que hi haurà festa també el diumenge per celebrar els castells que hem assolit a plaça.
1: Per poder fer aquesta festa major, tant Santa Magdalena com Sant Mateu, doncs requereix d'una organització prèvia que dura tot l'any. I aquí entraria la coordinadora de Cultura Popular, però a mi també m'agradaria parlar de la vostra participació més enllà de la coordinadora. També és d'agrair que una entitat com la vostra vagi cada any a canvi de LED.
5: Bueno, és una diada el que fem. Sempre si venen altres, sí, és com una diada. Sempre que hi ha, bueno, no totes les festes de tots els barris, però a canvi de LED sempre fem una diada.
1: Ah, i van altres colles.
5: Sí, sí, van altres colles. Però sí, sempre fem diada amb altres colles. I sempre doncs, és una diada que fem, crec que li posem molta força i molt empeny perquè sempre surti bé, sobretot perquè és a casa. Les diades de casa sempre són molt importants per nosaltres.
1: Hi ha algun altre tipus d'intercanvi amb altres entitats, a més de la coordinadora i de canvi de LED, que jo no conec ara mateix, no em ve al cap?
2: No, bueno, participem amb l'entitat de festes, que sí, organitzen festes, i nosaltres, bueno, com totes les entitats, fem torns de barra, quan ens coordinem per fer els torns de barres de la festa de cultura popular.
5: Les parades, les paradetes.
3: Sí, per Sant Jordi, no?
5: Sí. Sí, i les paradetes que posa la coordinadora, per exemple, que ven aquests llibres tan xulos que han fet, sí, i coses de totes les entitats. Aquí també intentem fer torns. Bueno, participar dintre de tot el que podem, tenint en compte el calendari casteller, que és molt exigent.
1: Però hi ha una altra cosa que no em voldria deixar, perquè a la colla de Cargolins hi ha molts rifenyos, i també vosaltres aneu a Sant Just quan hi ha festa o quan us requereixen, com si fos també la colla de Sant Just Desvern, no? I això també és molt maco, perquè demostra que no és veritat que estiguem enfrontats rifenyos i cargolins, sinó que és una broma que ens fem perquè ens agrada i som així de divertits, no?
2: Totalment. De fet, l'entrada dels rifenyos que hem tingut a la colla des de, no sé quin any seria, el 2009 o així, va ser un fet molt important per a la nostra colla, que ens va fer créixer molt. I, de fet, l'actuació que fem a les festes de tardor de Sant Just per nosaltres és una actuació a casa. No la prenem com una actuació fora de casa, és una actuació com si fos aquí a Esplugues.
1: Alguna cosa més a afegir?
5: I per anar al concurs de Tarragona sempre demanem també doncs, a la gent que ens vulgui acompanyar per participar de la diada, sí. Això també ho poden fer. Si algú està interessat doncs, a ajudar-nos a fer castells a la plaça de Tarragona, al concurs de Tarragona, doncs que es posi en contacte amb nosaltres i estarem encantats.
1: Doncs no sé si queda alguna coseta més per afegir que no ens deixem.
2: Moltíssimes. Jo crec que potser el fet de que sempre intentem un cop a l'any fer sortides fora de Catalunya per portar la cultura catalana a altres espais i altres llocs, i fem intercanvi normalment amb entitats del lloc on anirem. Això és una cosa molt interessant que fem i que intentem sempre mantenir. De fet, hem estat a València amb la muixaranga del Gemassí, amb la nova muixaranga del Gemassí.
1: És veritat que hi ha hagut molta polèmica,
2: sí,
1: amb el tema de la muixaranga del Gemassí.
2: Sí, sí.
1: Perquè bueno, ja sabem com políticament s'estan entomant el tema de les tradicions i la cultura popular catalana.
2: Sí, sí. Però bé,
1: Vosaltres estàveu allà,
2: sí,
1: donant
2: vam,
1: suport.
2: Vam poder anar, va, la diada va anar perfecta, al final va, va ser, no vam trobar-nos cap problema, així que...
3: No, no, al contrari, de fet, vam estar molt en contacte amb, amb la colla, amb la nova moixaranga del GMSI, vam fer un dinar de germanor, i molt en contacte amb president i el que seria el cap de colla, que ells li diuen mestre, i va, bueno, va crear un, es va crear un vincle de germanor molt, molt important. O sigui, és una, un intercanvi cultural que és molt enriquidor, molt tant per ells com per nosaltres.
1: Ara m'agradaria una mica parlar, perquè us, us reuniu setmanalment, a més, de tant en tant feu jornades de portes obertes en el que convideu a la gent per si vol incorporar-se.
2: Sí, nosaltres assagem normalment els dimarts i els divendres, els dimarts de 7:30 a 9:30 a la nau i els divendres de 8 a 10:30 a la nau.
1: Molt bé. I no sé si hi ha alguna cosa més a destacar de les trobades que feu vosaltres, sabem que us podem trobar a la nau, també teniu la closca.
2: Exacte.
1: Les xarxes socials les podríem recordar, només que posem cargolins, sí, a Instagram ja us trobem.
2: Sí, a Castellers d'Esplugues a Instagram, cargolins.cat és la nostra web, que també allà hi ha enllaços a totes les nostres xarxes. Al YouTube, si es busca amb cargolins, també apareixem. I sí, com comentaves, a la closca m'agradaria comentar també que ja tenim un equip de músics que són propis, de, són castellers, els nostres grallers i tabalers són castellers, i també assagen, ells assagen a la closca, no a la nau, i res, si, tothom, si algú vol, vol tocar el tabal o la gralla, només cal que...
1: És molt important, perquè ha de ser música en directe. Mm-hmm. Perquè sí, sí, pel que explicaves abans, depèn del ritme que porta el castell, ells han de tocar en directe, i el taller que es fa de gralla aquí a l'Espluga Viva, mm-hmm, hi ha components vostres que els veig que estan allà.
2: Clar.
1: A l'escola.
2: Sí, sí, sí, al final les persones que toquen la gralla o el tabal a la colla són aficionats a la música també, i tal que si els hi serveixi per millorar i perfeccionar, estic segura que ho faran.
1: Joan, Anna, Mariluz, segurament que em deixo alguna cosa per preguntar-vos, però qualsevol cosa que jo em deixi, si us plau.
3: Sí, jo com a molt afegiria que, i parlant de que els assajos són oberts a tothom, realment pot venir qualsevol persona. I tenim un equip d'acollida que a la que veu que entra una persona que no coneix l'entitat, li dona la benvinguda, li explica les, els temes bàsics de castells, la dinàmica interna nostra, i no cal que la persona sigui d'Esplugues, pot ser de qualsevol part del món, de qualsevol ideologia política, sexe, religió, això és una entitat completament oberta, i encantats de rebre gent nova.
1: Doncs no sé si hi ha alguna coseta més.
5: Jo voldria sí, dir una cosa, que a vegades la gent em pregunta, escolta'm, això de ser casteller, què és, què vol dir, no? Què feu? A part de fer castells, no? I a mi m'agradaria deixar una mica de constància del que per mi és ser casteller, perquè penso que és important per la gent que potser no està ficada dintre del que és una entitat d'aquest tipus, no? I per mi ser casteller és una manera de viure, perquè el casteller integra el que és tota l'activitat que fa la colla dintre del seu dia a dia. I això vol dir coses tan importants com que si tens un aniversari potser has de triar el dia que ho celebres, no? O sigui, tens un calendari del que està, tu el tens allà present, i organitzes tota la teva vida en relació a això, però organitzes alegrement, vull dir, no, saps què vull dir-te? És la manera de viure de jo soc casteller i hem de fer, doncs, fem aquesta activitat perquè ens agrada molt, perquè ens ho passem molt bé i perquè tens uns objectius i treballes per aconseguir-los, no? I una cosa important també per mi del fet de ser casteller és que té cabuda, com deia el Joan, tothom. Ja siguis, tinguis el cos que tinguis, penses el que pensis, i això és intergeneracional, que tampoc hi ha moltes entitats que ho puguin dir, o moltes activitats que es puguin fer familiar, de manera familiar, des del nen fins a l'avi, si vols, i crec que això és molt important i que potser la gent no ho sap, i per això ho volia comentar.
1: S'infunden uns valors que de fet el mateix castell reflecteix, perquè necessiteu una crossa, necessiteu el que abans tu esmentaves, els laterals, els taps, i tot això vol dir que us necessiteu els uns als altres i ho reflectiu també amb la vostra manera de relacionar-vos entre vosaltres. Jo, bueno, dir-vos que estic encantada de que hàgiu vingut, de que feia temps que volia tenir-vos aquí com a colla, com a entitat d'aquí d'Esplugues, i us torno a repetir, no sé si voleu, Anna.
2: Moltes gràcies, no, a vosaltres, per convidar-nos, i estem molt contents d'estar aquí, i esperem que tothom que vulgui s'acosti a la nau o busqui a xarxes i ens faci un missatge, que som una família preciosa i acollim molt bé tothom, i tenim objectius molt grans que volem acomplir aquest 30è aniversari.
1: Estem amb el Joan Catalán, que és el president, amb l'Anna Villanueva, que és la cap de colla dels Cargolins, i amb la Mariluz Caparrós, que en aquesta ocasió ve com a representant del 30è aniversari i de la comissió del 30è aniversari.
2: Molt bé.
1: Gràcies. Amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató, i al muntatge i edició en Jordi Udina.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gratis!
1: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
12: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem, els tallers que fem també, després fem tallers per nens, i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
1: seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
9: El plantejament és que la caminada de cultura i la gent que ha de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament Escolta farà tallers orientats per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
1: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. Al Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'11, dos quarts d'11. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugateca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la sala del teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Any.
11: Esplugues FM. Són les 6 de la tarda. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tornem a estar amb tots vosaltres per parlar dels llibres que parlen de la nostra història. Esplugins i espluguines que ens expliquen com era Esplugues doncs fa molt temps o poder no tant de temps. També parlem de l'actualitat. Avui tenim que parlar-vos d'un llibre que es diu Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues. I amb nosaltres a la seva autora, que és la Roser Camps. Hola, Roser, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Hola. La Roser Camps neix a l'any 1949, inicies els estudis de geografia i història i el teu delit per la història, per estimar Esplugues, t'ha fet estar sempre en contacte amb tot el que és el patrimoni d'Esplugues. També veig que, segons diu la sinopsis i la presentació del llibre, vas estar membre fundadora del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, que és el que et porta a tenir aquesta gran vocació, et porta finalment a qui posa fundadora. Això en seguirem parlant. I també has col·laborat amb la Crònica de la Vida d'Esplugues i has publicat altres relats de viatges per centres excursionistes. Roser, neixes a l'any 1949. Explica'ns una mica, Tona, com era Esplugues quan tu eres petita.
1: Doncs jo em sento una mica privilegiada pel fet de que vaig néixer al carrer Montserrat. Els meus avis eren uns antics pagesos d'aquest carrer, senzills, però molt implicats en tot el que passava al poble. Aleshores, jo des de molt petita vaig anar bevent d'aquestes fonts, o sigui, tenia molt testimoni oral de tot el que passava en aquell moment.
0: Molt bé, i aquesta transmissió oral tu l'has continuada?
1: L'he continuat perquè he tingut sempre una gran curiositat per les coses que passaven al meu poble. I potser el motiu principal és perquè la meva generació és la que ha viscut el gran salt de ser un poble, una població rural petita, relativament petita, el que tenim en aquests moments.

0: Els companys que han passat per aquí, tant el Josep Florensa com el Miquel Casellas, els hi pregunto sempre el mateix. Els que heu nascut allà sota el campanar, marcava el campanar al migdia, a la tarda de la vostra vida, quan sí. jugàveu al carrer?
1: Sí, i et diré més. Seré breu, però vull explicar això. Avui en dia els pagesos tenen assegurances, sobretot els que tenen, que fan grans collites, tenen assegurances, però en aquell moment els pagesos no podien fer res més que encomanar-se a Déu, perquè les collites se'ls hi salvessin. I el fet de viure al carrer Montserrat marcava molt, perquè les famílies que vivien allà, que la majoria eren pageses, tenien una gran relació amb la, amb tot el que representava la fe, el tenir l'església tan a prop, doncs amb ells els hi era com un consol quan hi havia mal temsades, i tot ho encomanaven doncs a la fe. I llavors era una pràctica molt, o sigui, es practicava molt sovint.
0: Molt instaurada, sí.
1: Sí, molt instaurada, i la gent anava sovint a l'església. I clar, nosaltres de vegades sentíem que els avis deien: au, que ja toquen les campanes, anem, marxem cap a l'església. I això era una cosa de cada dia.
0: Roser, en aquella època a quina escola anàveu?
1: Nosaltres anàvem, i gairebé, o sigui, jo crec que els nens d'Esplugues es dividien amb els que eren potser més de caire religiós, les famílies, doncs anaven a les monges. I alguns que no els hi semblava gaire bé que els nens estessin tan vinculats amb la religió, i precisament perquè era una època que tampoc feia gaires anys que havia acabat la guerra. I llavors l'escola Isidre Martí era una escola fantàstica, com també ho és ara, i eren les dues escoles principals, a banda de que en els barris hi hagués alguna escola més petita.
0: Eren les monges del Raval.
1: Les monges del Raval.
0: Situem el Raval. On estava el Raval d'aquí d'Esplugues?
1: El Raval d'aquí d'Esplugues, si ho explico amb la morfologia d'ara, sobre un plano d'ara, hi ha la Casa Mestres, que és una casa molt gran de color de rosa que pertany a la institució de l'Opus, doncs just al costat mateix, les parets es tocaven, l'escola de les monges era allà, i part estaria situada on ara passa l'autopista.
0: Estem parlant del capdamunt del carrer Sometents?
1: Sí, exactament, eh? Exactament.
0: A dalt de tot.
1: El capdamunt del carrer Sometents. Llavors, hi havia, com que quedava una miqueta separat del poble, hi havia unes senyores que es deien acompanyantes, així tal com sona, que recollien a les nenes que vivien en els barris més allunyats de l'escola, i cada dia feien el camí d'anada i de tornada amb un grup de nenes.
0: Molt bé, curiós, eh? L'època com era. Roser, què et porta a fer aquest llibre, Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues?
1: Doncs això ja ve de bastant endarrere. Quan vam iniciar el grup d'estudis, se'ns va acudir que podíem fer un relat de tots els carrers. Però ens ho vam plantejar una cosa a llarg termini, i buscant, que llavors encara no funcionava gaire internet, i ho buscàvem a l'Enciclopèdia Catalana, els noms dels personatges que portaven els carrers d'Esplugues. I així vam començar. Vam dir, bé, fem una definició de cada carrer amb el personatge que porta el nom. Després ens vam anar... després això va quedar aturat, perquè el grup d'estudis vam tenir molts projectes que estaven més en el moment de notícia que...
0: D'aquell moment precís,
1: sí.
0: El que diuen que les urgències deixen de banda les coses importants.
1: Això mateix.
0: Finalment el pots publicar el 2016.
1: Sí.
0: I també és una feinada poder-lo publicar, perquè clar, si us explico, és un llibre molt gruixut, que pesa molt, tenim els plànols d'Esplugues, moltes fotografies. On has aconseguit totes les fotografies, Roser?
1: Doncs algunes eren de casa, de pròpies de casa, i la gent d'Esplugues ha sigut molt amable, que me'n van facilitar.

0: ja quan va començar el Verkami, ja la mateixa gent que tenia interès en comprar el llibre, doncs vam fer la publicitat de que podien comprar el llibre a un preu més ajustat que els que després, quan vinguessin a la presentació. I així va ser. Molta gent es va subscriure, va pagar el llibre, uh-huh. i el dia que es va fer la presentació també se'n van vendre, i posteriorment la gent que venia amb el val o amb el tiquet d'haver fet el Verkami, doncs se'ls hi entregava.
1: I ara val a dir que es van exhaurir tots els exemplars.
0: Tots.
1: I qui no va comprar en el seu moment per Verkami o el dia de la presentació el llibre, ja no el podrà trobar a cap llibreria.
0: De moment no.
1: De moment.
0: I el que sí que vull recalcar...
1: Digues.
0: És que aquest llibre... jo crec que un gran mèrit d'aquest llibre va ser la impremta,
1: de la copisteria NB, l'antiga bicicleta que
0: exacte.
1: Li dèiem abans, sí.
0: Aquesta gent, sobretot sí. en Joan Sant Agustín, sí. l'edició del llibre és creació d'ell, i penso que és un gran mèrit d'aquest llibre. Està molt ben presentat i molt fàcil de trobar al carrer i de trobar el que busques, no?, en cada moment.
1: La veritat és que en Joan Sant Agustí fa uns treballs molt bons, molt delicats,
0: sí.
1: i fa una maquetació impecable sempre que,
0: sí, sí, sí.
1: que ha fet un treball, o almenys els treballs que jo li he conegut en el Joan Sant Agustín.
0: Sí, sí, sí.
1: I a què parlem del Joan? Tu tens un apartat en el que fas els agraïments a les persones que t'han ajudat a fer el llibre. Diguem, comencem, si un cas, pels agraïments abans de seguir amb com està estructurat el llibre. Vaig a buscar la pàgina dels agraïments, que està cap al darrere, ja em perdonareu. Diu: agraïments a la Mercè Malaret Soler.
0: Sí, té molt de mèrit el que va fer ella, perquè va estar sempre al meu costat i em va animar sempre.
1: A la meva germana, que m'ha acompanyat pacientment a trepitjar els carrers, especifiques, a la meva germana Montserrat.
0: És que ens vam passejar durant un any i mig.
1: I ara seguiré recitant, a la Montserrat Marigó, Josep Prats, la Roser Vilardell, la Marta de Planell, hi ha més persones, Josep Florença, el Francisco Duran també de l'arxiu, i a les famílies que han aportat totes les seves imatges, i ara aquí hi ha un llistat de molta gent. Per tant, quan una persona fa les coses amb amor i dedicació, com has fet tu, tothom està disposat a ajudar-te.
0: Sí, és veritat, sí, sí.
1: I és molt maco sempre agrair a tothom la seva participació. Ara m'agradaria que ens expliquis una mica com és l'estructura del llibre. Ja hem començat dient, va estrictament per ordre alfabètic. Podem agafar, obrir el llibre, i jo ara obro el llibre i diu: carrer de Laureà Miró, barri del centre, i posa exactament on està situat en el plànol, que el plànol el tenim al darrere de tot del llibre. Nom: Laureà Miró i Trepat, Barcelona 1883-1916, advocat i polític català. I aquí comença tota la descripció d'aquest polític, així tots els carrers del llibre. I després hi ha un apartat que es diu obertura, noms anteriors, orígens, urbanització del carrer, i aquí comences a parlar, doncs, de totes les masies o totes les cases que estan a dintre d'aquesta via, en aquest cas del carrer de Laureà Miró. Dius obertura, noms anteriors, canvis de noms. Hi han hagut molts canvis de noms als carrers d'Esplugues?
0: Bé, sí, perquè això també he donat una miqueta pels canvis polítics que hi ha, perquè quan hi ha un... Bé, això és molt sabut de tothom, no?, que quan hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament, doncs cada règim, cada govern vol fer ressaltar els seus, no? I això, doncs, s'ha donat des de que hi ha la transició, ha sigut el canvi fort, perquè perdó, sí que antigament, doncs, algun potser se n'havia canviat algun. Ara no ho recordo, perquè està molt, molt ben reflectit,
1: sí,
0: en el llibre.
1: Sí, fullejant el teu llibre, és que està superben detallat, perquè a més poses, en aquest cas, poses que el 16 de març de 1916 es fa un acord de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, i acorden posar-li carrer de Laureà Miró. Després, en el llibre també es veu plaça Santa Magdalena, que havia sigut la plaça de la República.
0: Sí.
1: I està tot superben documentat, perquè clar, aquí hi ha una feina d'arxiu, de transmissió oral, de recopilació de fotografies i, evidentment, de

0: dades històriques.
1: És que de cada, si es vol donar una imatge de com és, i precisament Esplugues això s'havia de fer, penso, i si no ho hagués fet jo, suposo que ho hagués fet algú més, perquè és allò que dèiem abans, el poble ha sigut un salt tan bèstia, per dir-ho d'aquesta manera, que algú havia d'explicar com era abans i com s'ha anat. Ha tingut tres fases molt marcades, Esplugues. La part agrària, o sigui, l'època de rural, després va passar a zona industrial, perquè els pagesos, com que ja no eren rendibles els camps que tenien aquí, eren petites propietats, i la pagesia va fer un tomb, doncs els pagesos van vendre els terrenys i va venir la indústria, als anys cap als 50-60. I posteriorment, com que les indústries, algunes van començar a marxar, perquè anaven a llocs més amples i més grans, doncs llavors, a més, va venir la gran immigració, la gran època d'Esplugues de la immigració, que s'havia de fer, s'havia de construir per ubicar tota la gent que anava venint cap aquí.
0: I, per tant, hi ha una època que es creen carrers nous i tots aquests carrers han de donar-se el seu nomenclator i se'ls ha de posar els noms. I hi ha tant personatges de tot tipus, polítics de la vida cultural, hi ha noms de persones en general, per exemple, Narcís Monturiol, doncs és un nom universal, i també tenim noms que són propis d'Esplugues.
1: Sí, de persones que havien destacat per algun motiu, però a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, a la ciutat Diagonal va ser el propietari dels terrenys i el que va fer la urbanització qui va decidir quins noms hi posaria. I va agafar, era una cosa molt, molt còmoda i molt fàcil, va agafar pintors, o sigui, gent del món artístic
0: cultural,
1: que si hagués tingut alguna relació o no amb Esplugues o amb Barcelona tampoc està molt clar, però tots són noms d'arquitectes, de pintors, inclús del segle, inclús de l'època medieval, i arquitectes, ja ho he dit, pintors i escultors.
0: Tenim noms de tot, perquè també hi ha el carrer de les Flors, que està a la Miranda, podem tenir el carrer de la Lleialtat, el carrer de la Constància, el carrer de la Pau,
1: sí, això és a Can Clota. I al barri del Gall hi han diferents compositors de música de sardanes.
0: Ah, està bé això, per tant, els podem trobar com localitzats geogràficament.
1: Josep Rodoreda,
0: sí.
1: Després hi ha... Bé, ara potser la memòria em falla una mica, però...
0: Ara aquest hauríem de buscar en el
1: sí,
0: plànol,
1: hauríem
0: també
1: de buscar-ho.
0: Val, lo interessant, ara vaig a buscar el plànol. Sí, està
1: Juli Garreta, també, exacte, que també és un compositor de sardanes.
0: I anant com abans que estava jo parlant del carrer de Laureà Miró, perquè si ens n'anem justament al carrer de Laureà Miró, és molt extens tota l'explicació que fas. Parles de Can Oliveres, de Can Vialet. Explica'ns una miqueta ara el tenim a la carretera de Laureà Miró, però clar, abans això no era el centre del poble antigament, la Can Oliveres.
1: No, és que si ens n'anem molt més enllà, perquè la carretera data del 1780 aproximadament, si no recordo malament, hauria de mirar ara la carretera de quan data.
0: De l'Aurea Miró.
1: Sí, si ho mirem en el llibre trobarem exacta la
0: data. Sí, crec que abans he dit 1916 que li posen el nom.
1: No, el nom sí, però l'antiga carretera d'Esplugues era la Via Augusta, era el camí que travessava la nostra població, però que venia de la plaça Espanya, que era el camí romà. Per Can Oliveres pujava el que és ara el carrer de Sant Mateu, i quan estem a l'alçada de la Masia, travessava cap a l'altra banda, pujava cap a Can Juncadella, entrava al Raval, travessava el Raval i seguia cap a Sant Just.
0: Sí, aquí ho posa. Una via principal d'Esplugues, que travessa Esplugues venint des de Collblanc, des de la plaça Jacinto Benavente, de Sant Just d'Esver, i després també, això que has dit tu, de la Junquera, I després la carretera es va construir per mandat del rei Carles III d'Espanya durant els anys 1763-1765.
1: D'acord, sí, val? Això era, sí. I jo he dit 1780, però bueno, m'he equivocat, sí, una miqueta.
0: Però ara ja estem al segle XXI, ara no ve de 20 anys, no. El 1700.
1: Llavors ens trobem que quan es construeix aquesta carretera és quan es comença a fer un nucli en la carretera, un nucli de cases, perquè al principi era Nadal al Raval. Sí. Aquí on hem dit de la Via Augusta, el nucli principal era allà, però al construir la carretera molts pagesos van baixar i es van construir més cases. Tot el que era a banda i banda de carretera eren cases.
0: Sí. Està molt bé.
1: Com ara, però eren cases més petites.
0: Fullejant, càmping Barcino, quins records!
1: Sí, eh? Això va ser molt posterior.
0: Sí, als anys 60, sí. Finals dels 70 ja, eh?
1: Sí.
0: I moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G, de Girona o de Gavà, o com vulguem, i trobem que tenim el carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbrega, Generalitat de Catalunya, Germán Serra, Ginestar i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí, en algun lloc es fa esment d'això. De que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar dels canvis de nom, i va ser això que deia jo perdó, això que deia jo abans, de que bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els,
1: sí, però
0: a tots
1: ja eren,
0: els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat nomenats pels mateixos, eh? Pels mateixos.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte. Això és així, correcte. Havien estat nomenats, si no recordo malament...
1: Josep Català, Galleta Faura...
0: Es va aprovar quan estava l'Antoni Pérez d'alcalde.
1: Sí, sí.
0: Carrer de l'Església, carrer històric, aquest no el podem deixar de banda, perquè clar, ja hem perdut el Raval, ja no el tenim aquí, però el carrer de l'Església sí que hem de parlar d'aquest carrer.
1: Però abans s'havia dit altres noms, eh?
0: Ho busquem.
1: Sí, s'havia dit...
0: Calle del Duque de la Victoria.
1: No, bé, sí, sí, sí, sí.
0: Diu, sí, consultant que... els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victòria. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910, se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado de la siguiente forma: Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que està superben documentat, perquè clar, a més totes les transcripcions que ja han fet els dels plens municipals, doncs estan exactament com es van escriure, no s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar, aquest projecte va quedar mort,
0: sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé, està
0: jo
1: molt...
0: Soc de Can Clota i la meva mare m'explicava, jo no vaig conèixer el meu avi, la meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix l'Hospitalet. Parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això ho desconec.
0: Això ja li preguntaré a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot el d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, havia, sí, d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No, Perquè, clar, si havia de ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials, doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista, doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar Els Capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la separació,
1: el gall. Sí.
0: Diu, els Capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè sí, el puguin consultar,
1: i evidentment... A les dues biblioteques
0: i a l'arxiu municipal segur que també tenen
1: sí,
0: el seu exemplar.
1: També hi és.
0: Doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa, Ho podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
1: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar,
0: sí?
1: que se n'està fent una altra de llibre.
0: Ah, molt bé.
1: I que el fil conductor, així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
0: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc de trobada.
1: Segurament, el que passa que encara falta temps, encara s'ha d'acabar de perfilar.
0: Perquè aquests llibres porten molta feina.
1: Sí,
0: t'ha portat
1: sí.
0: molta feina,
1: sí,
0: aquest sí. llibre. Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
1: No tants. Així molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
0: Però vas fer molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas
1: Bé,
0: parlar amb moltes
1: haig
0: persones...
1: Haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que m'ajudaven a buscar sobretot els perfils dels personatges que hi ha en el llibre, no?
0: Que
1: dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
0: Doncs Roser, gràcies. Si cal, en tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que per ordre alfabètic podreu trobar tots els carrers d'Esplugues, i que a més està estructurat doncs amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge, doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'urbanització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
0: Una abraçada.
1: Espero que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
0: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat. Viatges d'un claustre gòtic. I parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, i el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, del segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre que Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga d'una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posa en el teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon, després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles, el que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles. Com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els hi donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls va donar. Aquell monestir era, aquell convent era d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles com a monges dominiques segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir d'anar allà, ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà, altre cop per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elia Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I allà s'hi van estar uns 70 anys, tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre a tot el patrimoni, els hi van saquejar el monestir, que fins aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ja no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen els terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen a una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: El que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, treure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba al claustre aquí a Esplugues a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les i, bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista, més o menys,
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, per bueno, pocs sí. metres,
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més.
1: Però de fet, a Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola. Però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
0: No ha canviat l'activitat.
1: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
0: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
1: Sí.
0: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, gairebé, sí, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
1: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Vaig passar per milions d'arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant, sí, el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal, o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que elles deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que està allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per la biblioteca de la Facultat de Teologia. Jo què sé, biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga, sí, de l'època.
0: Documentació molt dispersa,
1: molt dispersa.
0: En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
1: Són arxius o són biblioteques, o que alguns poden ser més històrics, més o menys, depenent.
0: Ja.
1: Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar.
0: Clar.
1: I de fet el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document.
0: Clar.
1: En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral ho podia confirmar amb les imatges. I vam tenir la sort que en l'arxiu de fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula, i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document, era el document bàsic que refrendava el que es deia.
0: Tot això que m'estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
1: No. Com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha un arxiu en el propi... No hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordres religioses, el seu arxiu. Dels seus moviments, fossin amb llibres, amb... Aquest arxiu tenia... Bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu... les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original. No una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, sí, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans, que hem comentat abans.
0: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls
1: sí,
0: vas deixar veure?
1: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball, que aquest era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven, i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
0: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar, els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir és d'elles.
1: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir s'ha tancat i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
0: Totalment.
1: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni que en aquest cas és arquitectònic i és documental. Si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè estarà en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns n'anés d'Esplugues.
0: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
1: És de suposar que sí, que hi hagi, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem alguna que ajuntament i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
0: Clar.
1: Crec que seria... Per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords com a mínim aquestes quatre institucions.
0: Lídia, amb aquest treball que has fet a Excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps, de molta dedicació,
1: d'investigació,
0: de molta investigació,
1: de rateta de biblioteca,
0: perquè clar, el seu treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola, no has pogut tenir col·laboració absolutament de ningú.
1: No, clar, eren individuals, sí.
0: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
1: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que hi havien dit dels altres, a mi no m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer. Les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havia. Clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme doncs vaig treballar al parc dels Torrents, al Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura, al Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
0: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
1: Sí.
0: És molt important.
1: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
0: Digues.
1: Aquesta església que tenim aquí en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se a l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquestes siguin amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
0: Rambla Catalunya,
1: sí. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
0: Val.
1: Baixar a mà dreta.
0: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són de pedres d'ara, però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
1: Sí, clar, no sé, jo sé que de tant en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
0: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
1: Molt bé.
0: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
1: A tu per invitar-me a venir.
0: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient
1: molt bé
0: en properes ocasions.
1: Molt bé.
0: Vinga, bon dia.
1: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Avui s'esperen per gaudir plegats. Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 7 del vespre.
2: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
3: Molt bon dia, gràcies per convidar.
2: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
3: Correcte.
2: Què és Encadenats?
3: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
2: Això dels encadenats és molt tradicional, també. Mm-hmm.
3: Sí, però no, o sigui, no és molt suavet, és la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
2: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
3: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i perquè ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
2: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
3: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
2: Clar, perquè els idees d'una manera, mm-hmm, i després has de buscar aquest fil conductor.
3: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
2: Quants contes hi han?
3: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
2: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
3: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo, és a dir, que em moc en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
2: Entre números i pel·lícules...
3: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, a la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
2: És cert.
3: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
2: No pares.
3: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
2: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
3: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
2: Per exemple.
3: El primer de tots es diu Bateria baixa.
2: Sí.
3: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquest està, per exemple, escrit en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
2: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
3: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
2: sí,
3: que és bastant curiós perquè és una gallina que parla. Evidentment no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta, no? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi... Després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
2: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
3: A veure, parlo molt, és un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
2: I bàsicament tots els contes quedarien definits.

0: Eres tu el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
0: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com que les coneixes...
0: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
0: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
0: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... M'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
0: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
0: A veure, al ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i els llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
0: Ah, exacte.
1: Eh?
0: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Bueno, els negres són els explotadors.
0: Els negres són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
0: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
0: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
0: No, diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
0: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem?
0: Això a internet, tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a la Bacus i tal.
1: Sí, a la Bacus de Badalona segur que el trobaré, que és on has fet la presentació.
0: Ah, exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un par múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he
1: nota,
0: dit.
1: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
0: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
0: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
0: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies.

0: T'esperarem per la propera vegada.
1: Quan vulgueu.
0: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
1: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
0: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà. Aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 8.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folqui Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
2: Hola.
3: Hola.
1: Bé?
3: Bon dia.
1: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
3: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era. Ell sí que pot dir que hi era. Jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar, i aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
2: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició, a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada 2 anys i era més tipus esplai, i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada, i arran d'inquietuds, doncs, pues, vam agafar i vam dir, què, tirem endavant, no tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem... sobretot la implicació, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però, bueno, al final, l'any 99... decidim tirar endavant i ens juntem 3 persones, dos que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, doncs, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat. I a partir d'aquí, bueno, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar. I tirem endavant.
1: Quan vas a una funció de pastorets, si l'any que sigui comences a dir, ostres, aquest és de l'esbar, i aquesta és de bastons, i aquesta altra és de gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cas per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
2: Bueno, sí. De fet, es va començar així. O sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, havia poquíssima gent. Llavors, t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també feia poc. Però, bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant pastorets forma part d'un munt d'entitats. No d'una, poder de 2, de 4 o de les que sigui.
3: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que no? La gent està en més d'una associació, perquè la gent que tenim en inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any. i aleshores doncs, pots estar amb una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada. I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
1: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
3: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests pastorets, els pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses d'Esplugues. Sí, sí.
2: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
1: sí, molt.
2: Que és la base de Pastorets.
1: Sí.
2: Amb el que comentava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
1: uh-huh.
2: Ara avui en dia ja pràcticament no té res a veure amb Folk i Torres. Vull dir, al fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això. Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquell moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es van anar treballant i s'han anat amoldant. I això, les generacions que han anat vivint han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de pastorets i que ens fan diferents, no?
1: Sí.
2: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu-ho clar, i tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100% perquè si no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
1: Perquè clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que a més moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver-hi un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues,
3: sí,
1: del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
3: Sí,
1: però clar,
3: sí.
1: En total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla,
3: Sí, sí.
1: És
3: fill de la colla, mai més ben dit.
1: Sí,
2: O filla.
1: O filla, sí. Exacte, sí, o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
3: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena, norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere d'estaf, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també, com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no, com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
1: A veure, jo, per exemple, l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant, vaig pensar, és ella? Com canta! Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? Dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
2: havia,
1: eh?
2: Havia fet caramelles.
1: Val. Quan era petita. Sí, clar, i el clar. Seu pare estava a la coral, per tant, però no, clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu sí. que ens posava, o el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
2: És la màgia de Pastorets.
1: Exacte.
3: La màgia de Pastorets, la màgia també del teatre, que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida hi ha qui se li dona millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí. alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Siscul ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, això, vull dir, aquí hi ha petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
2: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només amb posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem d'adaptar tots els anys, i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
1: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un Pastorets o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
3: Sí, no, tenim el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer aquests uns decorats, és un decorat extra, que aleshores, aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre, li posem tot un plus, que això també, abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema, per treure'n un escenari doncs totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre, és justet. Aleshores, doncs sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
2: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
1: Exacte.
2: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Doncs bueno, això és una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també Pastorets.
1: Sí. La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben. La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir ens podem fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
2: Sí, bueno, de fet, ja en una es basa en la subvenció que rep anualment l'entitat. Uh-huh. I a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara, poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava jo de tot, doncs era el principi d'això, de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no, no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es van entrenant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Mm-hmm. T'acometes?
3: Sí, sí, no sé, sí, ara... No, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, s'està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda, però és necessària.
1: I hem fet referència que la informació que es necessiti pot ser a través del Facebook. De cara al proper any, si alguna persona estigués interessada a posar-se en contacte amb l'entitat, com ho han de fer?
3: A través de les mateixes plataformes, del Facebook, Instagram, o si no, el correu, que és pastoretsdesplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, eh? I en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que també comentava el Siscu, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat d'un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre. Acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat, i això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que, com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien Pastorets, i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa, molta, sí. Molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt, i això ens agrada i és una cosa que ens engresca molt i que així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a Pastorets.
1: Doncs Oriol, Siscu, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre,
3: Sí, sí, sí.
1: Disfrutarem.
2: A gaudir de Pastorets.
1: Gaudirem de Pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final. I segur que ens tornarem a retrobar, perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
3: Estupendo, sempre, sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
2: Un plaer per
1: estar aquí. A vosaltres.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
4: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
1: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
4: Els dilluns de 19 a 21 hores.
1: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avenç Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avenç Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jaraba, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic, en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo sóc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

0: Ella.
1: Sí.
0: Sí. Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954. Que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original. Sí.

On escoltaràs a la ràdio avui dia a Xalces Nebot? Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aznavour, nascut a França però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir però en versió original francesa a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub tot junt @gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea

0: Cats and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardó quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing note for note.
0: Don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès. Doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a

na, ne, na, na. Doncs tens raó, Lluís Aldap, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu a l'Albert: soc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume: novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club. Agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus, i estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R: et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

0: La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara. Algú va dir: la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club.

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciado Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue sin duda el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminé i es feia veure molt. La culpa va ser meva, potser, no? Però em va saber greu, perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa... usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo, i em sembla que era un dia festiu, i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs. I a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir: sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu: lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años... Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció, és Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kenya, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kenya. Seria l'any 84, quan la meva actriu preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, és clar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar: què puc fer? Llavors no hi havia internet ni xarxes socials ni res, estem parlant de l'any 84, sí. Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir: sí, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

És clar que no necessita presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms. I normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. Y en Pandi, los hermanos Calatrava, hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros, y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: del planeta dulce. Está el precio del azúcar clavado al lado. Mucho más alto veo el precio del aceite. Pero muy lejos el fondo.
1: Atención, comandante, mire hacia abajo y diga que ve.
0: Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser.
2: La odissea espacial de los hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: les curiositats del teu amic del Coco, l'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert. Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124 era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les sigles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Don Alfagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Don Alfagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Iggy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu, Cocodril. No perdis la sintonia.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shafe. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mori.

0: Que bons. Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, hoy, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, hoy, vive...
0: És un bon consell, el títol, vive la vida, hoy.
1: Vive la vida.
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de Los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicada a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de Los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Cómo eliminar a su jefe.
2: What

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop i van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia a la secció de les versions podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy i la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino DiCaprio.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Vinnie King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival, que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música. It's a

Durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to respòs, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó, tot a l'Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf. Ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm-en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Cerdà treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948 i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic inclusió, diversitat, creixement, respecte, amb quina entitat penseu que parlarem avui?

0: La inclusió real significa que totes i tots creixem junts, ens respectem, tenim les mateixes oportunitats. La neurodivergència ens ajuda a entendre que cada persona veu i sent el món d'una manera diferent. Aquests aprenentatges de coneixement i d'entendre ens han de fer més empàtics. Podem crear una societat on les persones siguin valorades i acceptades amb la seva diversitat i diferència. Tenim entitats que treballen per crear que aquesta vida nostra i aquesta societat sigui millor i tinguem una convivència millor. I per això avui parlem de l'Associació d'Autisme i Neurodiversitats d'Esplugues de Llobregat.
1: Si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més.
0: I per aquest motiu avui tenim a la Emília Becerro, benvinguda.
2: Hola,
0: gràcies. Hola. La Emília és psicopedagoga experta en neuropsicologia infantil i juvenil i autismes. I també tenim a la Arina Lovin. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ella és responsable de l'àrea de comunicació i gestió de l'entitat d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Així que comencem ràpid i la primera pregunta obligada que us faig a tothom és com neix aquesta entitat?
2: Bueno, esta, hola y gracias por la invitación. La Autismo y Neurodiversidad de Esplugas nace a raíz de encontrarnos en grupos de familias, la mayoría de con hijos con autismo, que concurríamos a una escuela especial, nuestros hijos, y veíamos que la cantidad de propuestas recreativas y de terapéuticas eran muy escasas y, como sabemos, en el autismo la atención temprana y la cantidad de atención es fundamental para poder ver una expectativa de futuro mucho mejor para nuestros hijos, y nace así, ¿no? Y bueno, así vamos pensando en algo local, porque somos muchas las familias de Esplugas, no solo con un diagnóstico de autismo, sino también con otras neurodivergencias. Paréntesis, neurodivergencia es con personas con un diagnóstico

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
2: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
2: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic proximitat, aparador, comerç, de què penseu que parlarem avui? Avui us parlarem de la Unió de Botiguers i Comerciants d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Sara Olmos, benvinguda.
3: Hola, què tal?
2: Ella és la presidenta de l'entitat i farem una mica de repassada de l'entitat i també del comerç de la nostra població. Quant temps fa que estàs de presidenta ara, Sara?
3: Pues tot just fa un any. Ara que vaig sortir, vaig sortir presidenta d'Unió Botiguers.
2: Però la teva relació amb el comerç d'Esplugues ve de molt lluny?
3: Ve de bastant lluny. De fet, a l'entitat jo ja portava 10 anys a la Junta, amb diferents càrrecs. Vaig començar sent secretària, més tard tresorera, i ara finalment em veig com a presidenta. I bueno, a seguir treballant. Soc la primera presidenta de la història d'Unió Botiguers, perquè sempre hem tingut homes. Llavors és com, bueno,
2: les fites que anem assolint.
3: Una nova era.
2: I a més, tu estàs en el mateix negoci que estava el teu pare, i el teu pare també va ser president de la Unió de Botiguers.
3: Sí.
2: Per tant, és molt familiar aquesta entitat.
3: Sí, sí, de fet, fa pues, uns 13 anys el meu pare va sortir elegit precisament president de la Unió de Botiguers. I es podria dir que porto el tema botiguer gairebé a la sang, perquè vinc de pares botiguers, matalassers. Jo també vaig seguir amb el negoci, tot i que ara l'he diversificat una miqueta, però sí, sí, es podria dir que sóc com una estirpe de botiguers i també sempre vinculada a Esplugues de Llobregat, que és on hem tingut el negoci.
2: No sortirem de l'entrevista per parlar de la Unió de Botiguers, però jo ara voldria parlar de la teva botiga, perquè això ens donarà peu de parlar de moltes coses del que significa el comerç de proximitat a la nostra població. Tu estàs al carrer 8 de març i tens una botiga de matalassos.
3: Sí.
2: Ara es diu El Burrito Blanco.
3: Bueno, en un principi els meus pares van obrir el negoci a l'any 83 i era una matalasseria. Llavors, sí que és veritat, doncs, que després de 35 anys els meus pares van jubilar i em van proposar de quedar-me al negoci si volia. Llavors jo vaig seguir amb el negoci i he estat uns 10 anys sent matalasseria, però també sí que vaig diversificar i vaig incloure roba de la llar. Vaig arribar a un acord amb la marca Burrito Blanco, que és una marca catalana de roba de la llar. I, bueno, fa cosa de 2 anys em va picar el cuquet de fer un canvi. Jo mateixa vaig necessitar fer canvis a la meva vida i a nivell laboral i em van proposar ser botiga oficial. Soc la primera franquícia oficial d'Espanya de Burrito Blanco i la tenim a Esplugues. Vull dir que sí, soc com una mena d'experiment. Un experiment que ja dura fa un any i mig i està funcionant.
2: Ah, molt bé. Això no ho sabia.
3: Sí, i a dia d'avui es pot dir que del meu experiment hi ha sortit un projecte seriós a Burrito Blanco, que és que s'obre una nova franquícia a Girona, exactament a l'Escala, i també a Tarragona Valls. Per tant, sembla que l'experiment Esplugues està funcionant. I jo molt contenta perquè tenia una marca tan potent a nivell nacional com és Burrito Blanco i amb la qualitat que ja coneixem que té i les facilitats que dona com a empresa, doncs estic encantadíssima, em va molt bé.
2: Amb això s'explica l'evolució que té que fer el comerç, les innovacions, les renovacions i totes les males èpoques que heu anat passant, perquè clar, heu passat un tema de la Covid.
3: Sí.
2: Que amb el que de res pensava la gent era en canviar-se ni llençols ni matalassos.
3: Bueno, no.
2: L'alimentació sí, però...
3: Pues bueno. Em va sorprendre això, eh?
2: També?
3: Sí, sí? Perquè realment... Bueno, la meva botiga el tenia ja més de 40 anys. Ha vist moltes crisis econòmiques, socials, de molt tipus. Potser la més bèstia va ser el Covid, la Covid. I com tots els comerços, jo, bueno, ho vaig passar molt malament. Ens van tancar 2 mesos, però vaig ser dels primers que va poder obrir, al maig, me'n recordo. Jo no era essencial, però ens van deixar obrir. I la gent es va volcar, perquè hem de fer l'anàlisi de que, clar, la gent estava a casa tancada, no podia sortir moltes vegades ni de la seva comarca o municipi, centres comercials tancats, i venien arriuades a la botiga perquè s'havien adonat que el seu matalàs estava molt malament, que els llençols fatal, perquè clar, ens van tancar a casa i jo venia coses de casa. Llavors, sí, va ser desbordant. T'ho puc dir, que va ser una sorpresa per mi també, eh? No m'ho esperava. Tot. Jo pensava que arribaria i tancaria la botiga, però no.
2: Doncs ara arriben els moments de la publicitat. Cada quan ens hem de canviar el matalàs, Sara?
3: El matalàs s'ha de canviar per anar bé cada 10 anys.
2: És el que es recomana sempre.
3: El cicle vital d'un matalàs, sí. Si l'utilitzes cada dia, 8 hores, sí.
2: I després, també el tema dels matalassos ha evolucionat molt.
3: Sí.
2: Ara me'n vaig enrere, eh? Però des dels matalassos de llana, que jo els recordo,
3: sí.
2: Com la gent els picava un cop a la setmana i els portaven a rentar la llana,
3: sí.
2: Aquests matalassos que tenim ara, que ja no sé si és l'última, el viscoelàstic, no, sí. Hi ha més coses.
3: Hi ha molla embossada, sí, o sigui, el món del descans ha canviat moltíssim i ha evolucionat cap a un concepte de descans. Ja no és anar a dormir, sinó és anar a descansar. El mateix passa amb la roba de la llar, eh? Està evolucionant d'una manera on ara trobem, per exemple, jo estic venent teixits termorreguladors, que tu et poses a sobre...
2: Antialèrgics,
3: que estan freds, que, bueno, de tot. Sí.
2: Doncs tornem a la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues. Qui es pot adherir a l'entitat, Sara?
3: Es pot adherir tota aquella persona que tingui una activitat econòmica a Esplugues de Llobregat. És una pregunta molt recurrent, perquè de vegades em diuen, ja, però és que jo sóc un freelance que viu a Esplugues i tinc una... També pots. És a dir, no tens per què tenir només un establiment, sinó si la teva activitat econòmica està a Esplugues, et veus vinculat a ella i ets del sector serveis i tens un despatx a casa, també pot ser de la Unió de Botiguers.
2: És una evolució més dintre,
3: sí,
2: de tots els canvis que estem vivint.
3: Exacte, perquè t'has d'actualitzar. O sigui, reduir només l'activitat econòmica i comercial, botiguera i de serveis, a tenir un establiment, doncs el segle XXI també s'ha de contemplar les altres activitats. Tot i així, he de dir que el 90% dels nostres socis són establiments, a peu de carrer.
2: Molt bé. Quina finalitat té la Unió de Botiguers?
3: La Unió de Botiguers el que pretén sempre i des dels seus inicis crec que pretén és, i ha sigut la nostra frase, vetllar per la defensa del comerç local, de les activitats econòmiques i dels serveis propis d'Esplugues. Defensar davant de què? Perquè dius, i per què ens hem de defensar? Bueno, és una posició que no és de força, sinó de reivindicació. És un posicionament de dir, bueno, som aquella associació que aglutina tots aquells establiments que volen fer-se valer, donar la seva veu i també reclamar allò que necessiten. Sovint ens trobem que la gent es fa sòcia perquè busca solucionar algun problema o té inquietuds o falta d'informació de vegades. De vegades muntar un negoci o emprendre no és fàcil a la nostra societat. Hi ha molta burocràcia, les institucions no ho posen molt fàcil amb els tràmits, llavors també pues, els ajudem, els representem, si hi ha alguna queixa, alguns problemes que solen haver-n'hi perquè en les activitats comercials, els comerços, doncs, passen coses, doncs... Sí. La nostra finalitat bàsica seria aquesta, representar-los.
2: Perquè no solament en el comerç, que de vegades estem més legislats, hem de complir unes normes, si has de muntar un negoci, doncs hi ha unes normes d'instal·lació elèctrica, del que sigui, per una perruqueria, per un restaurant, uh-huh. I encara que sigui una matalasseria, que podríem imaginar que no necessita tants subministraments, doncs sí, per tipus de materials que teniu... En el local estic segura que també heu de complir algun tipus de normativa.
3: Sí, tots els establiments han de tenir les seves assegurances, han de tenir el bàsic per emprendre. El que sí que reivindiquem des de la nostra associació és que es compleixi, però que ho posi més fàcil, perquè de vegades costa. Hi ha bastant, de vegades, entrebancs amb el que és les institucions per arribar a poder obrir amb una certa agilitat.
2: voldria també entrar en el tema de campanyes, però ara que estem parlant amb la legislació, tot el tema, per exemple, ara quan algú obre un local comercial se'ls demana que posin una rampa.
3: Sí.
2: Això també, feu un assessorament?
3: Fem un assessorament, de fet estem molt en contacte amb l'associació Esplugues Sense Barreres en aquest sentit.
2: Ho han treballat molt, també,
3: molt,
2: s'ha de dir.
3: Sí. Hem treballat colze a colze durant 3 anys amb ells, perquè, bueno, no tothom pot fer... Jo tinc una rampa i el meu local és completament accessible, però, bueno, de vegades per edificacions concretes antigues o per motius X, doncs...
2: És difícil.
3: És difícil, però amb aquesta feina que hem fet amb Esplugues Sense Barreres hem vist que es pot arribar a posar unes rampes que són auxiliars i ja tenim establiments que s'han afegit. A més, tenim un distintiu. I sí, és un dels temes recurrents, però no hem d'oblidar també que hi ha unes edificacions que es van fer en el seu moment que, clar, ho fan complicadillo, eh? Però tot i així, doncs, bueno, sí que la nostra associació, com els comerços, són molt sensibles a aquest tema i em consta que gairebé tothom ja està adaptant i, si més no, està agafant aquesta rampa, que és un dispositiu que no costa molts diners, i en el moment que la persona que ha d'accedir a l'establiment o al local, doncs es posa en aquell moment i facilita l'accés.
2: Quines altres aliances teniu amb alguna altra entitat de la població? Per exemple, Esplugues FM, que formem part de l'Avenç Centre Cultural, amb l'Avenç també teniu un conveni de fa molts anys, però també m'agradaria que m'expliquessis

0: Gegants també, quan hem fet alguna fira comercial han vingut amb els gegants i han dinamitzat. En el que és la vessant esport també hem col·laborat amb algunes associacions que ens han dit «Ai, ens podeu patrocinar, que fem un torneig i no ens arriba perquè la subvenció». També hem col·laborat. Això a nivell d'Esplugues, però Esplugues sense barreres, i em deixaria alguna, eh? Però sobretot a nivell cultural intentem fer molt creuar, no?, aquests interessos. I jo diria que a nivell més gran, per mi una de les aliances que ha sumat moltíssim fa 4 anys a la nostra associació és associar-nos a PIMEC. Llavors, això ens dona com una experiència i com tenir una associació mare que ens ajuda, ens assessora...
1: Formacions que també es fan.
0: Formacions... podem ampliar també el que és l'accés a molts cursos i a molts recursos als nostres socis, perquè reps molta més informació. PIMEC Baix Llobregat, som socis, una vegada al mes ens reunim el que són tots els representants de Unió de Botiguers del Baix Llobregat, i allà ens reunim tots, parlem cadascú de la seva població, dels interessos, i és com un gran òrgan que vulguis o no ens dona suport, perquè de vegades, doncs, ser president d'una meva botiga et sents una miqueta sol, no?, o sola, i dius, ostres, vaig a parar amb els altres a veure com ho veuen, què fan, què no fan, aquest intercanvi d'experiències que sempre suma, i bueno, jo diria que és també una de les coses que van molt bé.
1: Perquè no solament teniu el hàndicap de complir normatives, sinó que a més fiscalment també es van canviant i modificant tota una sèrie de coses que necessiteu aquestes formacions permanentment.
0: Sí. I PIMEC sempre està allà, sempre alerta. Per exemple, la darrera reunió ens van dir que la factura digital, aquesta famosa electrònica, ja està aquí. Llavors, el que fan és facilitar tota la informació, cursos, tot el que és el software pels nostres socis i per aquells comerços, doncs, que necessitin el del kit digital. Han estat allà sempre i realment són un recolzament molt gran.
1: Anem a parlar de les campanyes. Poder la campanya més gran i que tenim al cap quan parlem de la Unió de Botiguers d'Esplugues, campanya Nadal.
0: Sí.
1: Eh?
0: Bueno, clar, perquè el Nadal és molt vistós, jo per mi és la campanya més gran en comerç, la més potent, on la majoria del comerç ingressa més diners, no? On fem calaix, que diem. I sí, bueno, la meva presidència ha començat amb una gran campanya que vam consensuar amb l'Ajuntament d'Esplugues, que va ser la Gran Panera de Nadal, i vam aconseguir, doncs, aglutinar més de 100 establiments que van sumar per fer-se una panera gegant.
1: Una panera que s'havia de portar un remolc en el cotxe per emportar-te a la casa.
0: Això va crear un debat bastant potent, perquè aquella panera podien haver estat 3 paneres per 3 persones, però no sabien com dividir-la, que d'això n'hem après. Això és com tot, no? Comences fent coses i mica en mica la gent et va donant inputs i tu vas treballant i vas dir, no, doncs hauria d'anar per aquí, és veritat, tenen raó. No érem a temps, ens vam no sabíem que la panera al final seria tan grossa, la veritat.
1: Impressionava passar.
0: Sí, jo pensava, bueno, faré una panera, però no.
1: Pel Camp Faura, impressionava passar i veure tot el que hi havia allà dintre.
0: Sí, i... A més, vam aconseguir crear un vincle entre comerços, conèixer-nos una mica tots, perquè gràcies a això de les urnes, les paperetes, jo recullo això, vam crear una xarxa entre comerços molt maca, vam sumar socis nous, es va crear un bon rotllo molt maco, i a més una persona, una família nombrosa de la Plana, doncs va tenir una panera gegant. Sí, es va ser molt maco donar aquest premi a aquesta família. Bastant jove, amb nens...
1: Que bé, perquè si li dones... Em posaré com jo d'exemple. Si li dones a una persona de 60 anys com jo,
0: bueno, a veure,
1: sola, i em toca aquella superpanera, tinc per
0: pots
1: fer
0: molts regals.
1: Molts regals durant 2 anys, eh? Però si li toca a una família amb criatures, doncs sí, és un goig.
0: Va ser maco. Clar. Va ser maco.
1: Sí, doncs sí. Moltes felicitats, perquè feia molt goig la panera. Però també em referia a quan parlem de Nadal, és que no sé si ara ho esteu fent, però durant molts, molts anys éreu la part impulsora de les llums de Nadal.
0: Sí.
1: Que això us va portar molta feina, molt de treball i molts problemes a les anteriors presidències.
0: Sí, jo per sort no he heretat les llums de Nadal.

0: I ho dic així perquè realment era un tema candent i un tema molt fort a l'entitat. Durant uns anys es va responsabilitzar de les llums de Nadal al comerç. Llavors el comerç havia de pagar. Jo me'n recordo l'època del meu pare, als anys 90-2000, doncs que cada botiga havia de posar uns diners si volia llum al seu carrer. Llavors, amb la presidència d'Ivan Salvador vam voler canviar aquesta fórmula i vam voler lluitar amb l'Ajuntament perquè això no passés, la quota del comerç baixés, però la nostra idea era que no pagués el comerç això. Llavors ho vam aconseguir amb una fórmula molt autogestionada que va ser crear la Loteria de la Llum. La Loteria de la Llum consistia simplement en quedar amb tots els barris d'Esplugues, amb tots els presidents de veïns, i crear un número únic per totes Esplugues de Loteria de Nadal, que a la Loteria de Nadal li agrada a tothom amb participacions. I gràcies a això realment vam fer una cosa molt bonica i molt única, que va ser unir totes Esplugues, tots els barris, totes les associacions de veïns, la Unió de Botiguers, tots els comerços, i vam aconseguir pagar les llums de Nadal amb aquests diners.
1: Doncs una relació més, sí, amb les entitats.
0: Sí, també associacions de veïns.
1: Del que parlàvem abans.
0: Me'ls he deixat, associacions de veïns sempre, perquè precisament al Nadal organitzem xocolatades, tios, Pare Noels també. Són també una peça molt important, de la Unió de Botiguers, els, sí, veïns.
1: Molt. Les associacions de veïns són molt importants, molt, a totes les poblacions. Seguim amb les campanyes, perquè també feu campanyes de comerç de proximitat, perquè si no, no tindria sentit. I ara me'n vaig cap al centre comercial que ens han obert aquí, a Finestrelles. Mm. És que em costa dir-ho.
0: Finestrelles, que és Can Clota, però no passa res.
1: Sí, i que, exacte. Aquell justament... Aquell,
0: no sé si és Can Clota, Can Oliveres, perdó.
1: Allò és Can Vidalet, però estem al fil. Sí, estem al fil amb Can Clota, sí.
0: Són molts llocs menys Finestrelles, però bueno.
1: El que passa que Finestrelles... Sí, el centre comercial Finestrelles no està a Finestrelles. Exacte. Però clar, qui ve a posar-se aquí agafa el Google Maps i de Finestrelles, el centre comercial de Finestrelles, amb un mapa del planeta no és res, o sigui, no es fan a la idea. Però nosaltres que fem comerç de proximitat sabem que el centre comercial Finestrelles no està a Finestrelles. Però val a dir que el nom Finestrelles és molt maco.
0: Sí.
1: Perquè Finestrelles significa la final d'un territori. I Finestrelles és la porta de Barcelona, o sigui, a Barcelona hi ha dos portes que són Finestrelles, una que està aquí a Esplugues i l'altra crec que està a la banda de Cerdanyola. Per tant, és una paraula molt maca, molt mítica, té la seva màgia. Sí. És una finestra cap a les estrelles.
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, el nom és molt maco.
0: Comercialment és molt vistós, queda,
1: sí,
0: molt bé.
1: Exacte. Aleshores, vosaltres teniu una campanya en el que demaneu, doncs això, que la gent el que hem de fer és el comerç local, perquè no solament tenim els centres comercials, sinó que ara tenim la competència d'internet.
0: Ah, exacte, aquest gran monstre que és internet. De fet, està demostrat, ja passa a Estats Units, que el model de centre comercial comença a ser no viable. Tenim casos com el centre del Baix Obregat a Cornellà, també conegut com Eroski, que ara mateix és un lloc fantasma.
1: Correcte.
0: En el seu dia vam advertir que el model no havia de passar per un centre comercial en una comarca com el Baix Obregat, on tenim una pressió brutal, tenim Esplaus, tenim La Illa, tenim infinitat de centres comercials, però bé, això va ser una decisió política, va ser una iniciativa...
1: Terrible, perdona que ho digui, ho dic jo, no ho diguis, ho dic jo, terrible. Jo també vaig estar en contra d'aquesta decisió.
0: Òbviament ens vam posicionar en contra.
1: Sí.
0: He de dir una cosa molt interessant, que crec que es diu poc, que és que el centre comercial va intentar ser soci de la Unió de Botiguers, ho va demanar, a canvi d'uns diners anuals, i ens vam negar rotundament.
1: En canvi, corre la rumorologia de que des de la Unió de Botiguers esteu rebent diners o rebíeu diners,
0: no, és fals,
1: del centre comercial.
0: És fals perquè ens ho van proposar quan la van a obrir i ens vam negar. Ens vam negar perquè considerem, pues, això, precisament, que els valors que ha de defensar la Unió de Botiguers és defensar el petit i mitjà empresari, comerç, establiment, no a les grans multinacionals que aterren a la teva ciutat amb aquesta filosofia. I bueno, si una cosa hem de dir sobre aquest tema és que des de la Unió Botiguers defensem aquest model, el model petit-mitjà, que dona de menjar a les famílies d'Esplugues, que crea aquesta economia circular i que posa en valor aquesta emprenedoria, no, de les persones, més enllà de multinacionals amb grans noms.
1: Molt bé. Mm. Després hi ha una altra de les campanyes que teniu a la vostra pàgina web i us recomano que entreu a la web de la Unió de Botiguers, que és ube.cat, i trobem que feu unes campanyes d'un servei de menjar per emportar. Després teniu també, oferiu, per exemple, als bars i restaurants... Bueno, és la mateixa campanya, però amb una foto diferent. I la campanya de compra al teu barri.
0: Sí, sobretot la de compra al teu barri és molt interessant. És una campanya de sensibilització perquè la gent posi en valor el comerç de proximitat. Sí, i es basa en això, en visibilitzar. Ara podria dir que estem treballant en fer els carnets de fidelització. Ja estem començant a treballar amb el tema. De fet, estem fent una col·laboració amb l'Institut Severo Ochoa, amb els estudiants que estan a segon d'Administració i Finances.
1: Una altra afiliació de
0: sí,
1: col·laboració,
0: també.
1: Eh?
0: Sí, sí, sí. I està començant a pintar molt bé. Encara no tinc informació per donar, però estem treballant perquè ara, doncs això, els comerços que vulguin doncs tinguin una targeta de fidelització pels clients i amb aquella targeta doncs rebin uns descomptes especials al comerç local. Que això sempre tira molt.
1: També a la vostra web teniu que animeu a que la gent utilitzi la targeta del carnet jove en els comerços. Sí. Perquè poder, ens pensem que com que és el carnet jove i que aquí a Esplugues no tenim poder comerços adherits, i això també seria...
0: Sí, jo per exemple estic adherida. El carnet jove és molt interessant. Hem de pensar que la gent jove està creixent amb un model de consum de molt internet, molt en xarxa. Llavors, hem de procurar, primer de tot, els establiments amb el kit digital, aquest que abans he esmentat, que és una eina per posar-te una mica al dia com a comerç. Primer, hem d'estar a xarxes socials. I segon, hem de fer atractiu el nostre comerç a la gent jove. I una manera és posar-te aquest distintiu. Perquè jo, per exemple, li dono un descompte especial a una persona jove, pot venir amb el pare o la mare, però vulguis o no, si ella es veu allà identificat, doncs ja diu, ostres, aquí em faran un descompte extra. Llavors, és important pensar en ells també, amb la gent jove.
1: Perquè el tema d'internet, per una banda, pot ser dolent, perquè ja sabem que hi ha molta gent que fa comandes i fa compres per internet, però per una altra banda també us pot afavorir, perquè podeu tenir la vostra pàgina web de la vostra botiga i també atendre les comandes que es facin per internet o la vostra web amb els vostres productes, perquè la gent...
0: És compatible.
1: Clar, la gent pot veure la web de la teva botiga, saber que li pot interessar un producte, trucar-te o enviar-te un correu. Escolta'm, tens aquest matalàs d'aquesta mida i d'aquest article? Sí, sí que el tinc. Doncs vinga, el compro, vinc i el compro. Això també us ajuda.
0: Està molt bé. S'hi ha de ser a tot arreu. Però jo crec que el que... O sigui, sí, jo estic a xarxes, me les treballo, tinc la web, tot suma.
1: Molta estona, per
0: però crec que el valor afegit del comerç de proximitat és vendre el que jo sempre dic que és l'experiència de compra. Estem perdent l'experiència de compra, perquè ara amb un clic et pots comprar qualsevol cosa. Llavors crec que el que ens pot diferenciar com a establiment és dir, no, és que tu quan vens a la meva botiga, a banda de ja haver vist que tinc això, jo t'ho puc explicar, estàs parlant amb una persona, ho estàs tocant, i a més estàs deixant uns diners al teu barri que generen una ocupació, que generen un valor afegit i fas que la riquesa es quedi al teu barri. Llavors jo penso que sí, s'ha de ser tot arreu, estic amb tu, s'ha de tenir la web, el dia, de fet em consta que molts comerços ja ho tenen, però jo poso molt en valor l'experiència de compra, aquesta part emocional i aquesta part de valor afegit d'entrar a la botiga. Ara, per fer això, també has de ser atractiu, és el que tu has dit abans. Els negocis s'han de renovar, s'han d'actualitzar, s'han de cuidar, i aquesta és una part important que el botiguer ha de posar de la seva part.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Només fa un any que estàs de presidenta i teniu molts projectes i moltes idees. Ara estem iniciant aquest 2025, estem al mes de febrer del 25. Explica'ns una mica els projectes o el pla d'acció que teniu per d'aquí un any o dos anys a l'entitat.
0: Pues mira, podria dir que com tinc una nova junta, on gairebé no ha repetit ningú, és a dir, som tots nous, t'he de dir que estem treballant en el pla d'acció, però hi ha unes certes coses que tenim molt clares. Ara, en un parell de mesos, tindrà lloc una fira comercial organitzada per l'Ajuntament d'Esplugues. He de dir que estem en contacte amb l'Ajuntament d'Esplugues. La intenció és col·laborar conjuntament i tenim reunions un cop al mes. Per tant, això jo crec que és positiu. I el nostre pla d'acció passa, com he dit, per la defensa del comerç, per donar-li visibilitat, la importància que té a nivell de ciutat. I les accions que ens preocupen més és, per exemple, les fires comercials que es fan, com es fan, de quina manera...
1: Sobretot com es fan, eh?
0: En quin format.
1: Sí.
0: Aquí es té en compte, aquí no. I bueno, jo ara tinc una junta on tinc moltes sensibilitats. Tinc persones diferents, tinc persones que venen de la restauració, tinc persones que venen del món de l'alimentació, tinc persones en diferents establiments. Així que ens agradaria molt, i estem treballant, perquè la restauració tingui un lloc una mica rellevant en aquestes fires. Això seria una de les coses que estem treballant.
1: És fonamental, perquè
0: sí,
1: si sortim a passejar, a veure, a riure, que és el que es tracta, de passar-nos-ho bé, i necessitem menjar, i per estar més estona a la fira, doncs necessitem picotejar, menjar d'aquí, menjar d'allà, un vinet, una cerveseta...
0: Exacte.
1: I passar el dia al carrer, perquè es tracta d'això. Però si a mi l'Ajuntament em convida a anar a una fira que me l'he recorregut en 25 minuts i me'n vaig cap a casa...
0: Hem de tenir l'oferta, això que deia l'experiència de compra, doncs el mateix, l'experiència de dir, estic en una fira que no només m'ofereix productes, sinó que tinc una experiència gastronòmica, una experiència on la gent de la meva ciutat em ofereix unes tapes, uns vins... En aquest sentit estem treballant, estem insistint molt, i a veure, esperem si té fruit aquesta feina.
1: Jo recordo fa anys que a la Rambla del Carme es van posar algunes parades de restauració i va ser un èxit, però crec que va ser una vegada o dues com a
0: dos anys. Jo hi era en aquella fira, sí.
1: I després va desaparèixer.
0: Doncs una de les fites que tenim en aquest 2025 és recuperar, igual en aquesta, em sembla que es faran dos o tres fires aquest any o dos, no ho sé, però recuperar aquesta experiència gastronòmica i donar aquest lloc a això, doncs, als establiments d'alimentació i de restauració que reivindiquen el seu dret i tenen ganes de fer-ho, a més, eh? Vull dir que la idea és que hi ha algú que ja es fa, que són les tapes, no? Un recorregut de tapes,
1: sí.
0: Però a més els agradaria formar part, no?, d'aquestes fires. Doncs això seria una de les coses que estem treballant.
1: Perquè una cosa que té molt d'èxit, justament, és quan es fan les tapes.
0: Sí.
1: Crec que és cap al mes de maig i es torna a
0: fer... És quan es farà la fira.
1: Sí.
0: De fet, jo sempre ho comparo amb altres poblacions, no? Llavors, cal emmirallar-se, això que deia de Pimec, no? De quedar amb altres persones a veure què fan, i realment les fires que més funcionen en el Baix Llobregat, diré la número 1, que per mi és un referent, ja sé que és macro, però és la Candelera de Molins de Rei. Clar, m'estic anant, no? Si per algú triomfes perquè té una secció només de tas de vins, una secció gastronòmica
1: és
0: fantàstica.
1: És tota la ciutat que és fira.
0: Clar, Sant Joan d'Espí té molt bona fira també. Llavors
1: sí,
0: ens hem d'emmirallar, la Puríssima de Sant Boi. Hem d'intentar, no hem de ser ells si no cal, teníem un Fira Esplugues fabulós. La nostra idea és anar cap aquí, recuperar doncs una mica d'allà on veníem, però reinventat, una mica 2.0.
1: Ara et vull comentar una cosa que no és competència de la Unió de Botiguers, però aquests dies s'està parlant molt, i no solament a Esplugues, a d'altres poblacions, que s'estan renovant les llicències dels mercats ambulants.
0: Sí.
1: I també són comerciants, o sigui,
0: sí,
1: venen un cop a la setmana i donen un servei a la població. I també està dintre de totes aquestes normatives que s'han d'anar complint sí. i que totes aquestes legislacions que van canviant, no?
0: Sí, de fet, el president comarcal dels Marxants, es diu,
1: sí.
0: dels Marxants del Baix Obregat, coincidim un cop al mes a PIMEC, perquè també estan associats.
1: Val.
0: És a dir, ells també no són comerç, ells els has de dir marxants perquè per ells
1: sí,
0: són...
1: Marxants, sí.
0: Llavors, sí, tenen un pes econòmic, tenen sí. un pes en l'activitat de la ciutat.
1: I tenen una clientela molt determinada, vull dir...
0: Sí, sí. Bueno, a mi el que em consta és això, que és purament doncs, una actualització
1: sí.
0: que s'ha de fer de les seves condicions. I
1: Correcte.
0: Si no...
1: I jo diria que la gent no s'espanti i no tingui por.
0: No, es veu que, bueno, com hi ha hagut una mica de manca d'informació, s'han espantat una mica i es pensen que... Però no, es veu que la cosa no va per aquí.
1: No es tancarà res, ni s'anul·larà res, ni tancaran els mercats ambulants, els marxants seguiran...
0: És possible que es reconfiguri una mica l'espai on estaran,
1: sí.
0: o com es posen, però que jo crec que no han de patir, no va per aquí. El que passa que és normal que t'estan tocant el teu espai,
1: exacte.
0: allò que et dona de menjar, sí. i porten molts anys i... I sí, sí, sí que té a veure, no n'heu botigues això precisament, perquè és també activitat comercial.
1: Sí, exacte. Hem estat parlant de totes les normatives que s'han de complir, que oferiu ajuts a les diferents persones de l'entitat, hi ha formacions, les campanyes, la seguretat.
0: Sí.
1: Abans de començar a gravar l'entrevista parlàvem. La seguretat que dona en un carrer tenir... 2, 3, 4, 5 botigues i que il·luminen aquell tram de carrer. I això és una cosa que, bueno, que ho sabem, però a vegades no la valorem. La seguretat que dona el comerç a la nostra població.
0: La seguretat que dona tenir botigues als carrers és... Jo crec que... Jo sempre m'ho explico, no? Que si per 2 dies tanquéssim... Bueno, ja es va veure la Covid... si tanquéssim tot i apaguessin llums i baixessin persianes durant 2 dies, veuríem quin tipus de ciutadans quedaria si tots compressin per internet. Que a veure, no estic en contra de comprar en internet, però jo crec que el comerç el que fa és una tasca d'evitar la degradació de lo que són els eixos dels carrers de les ciutats. Les il·luminen, com has dit, perquè realment... a més, són espais segurs. Més d'una vegada a mi m'ha passat que ha entrat una senyora que es trobava malament, bueno, fa res, una setmana, i em va dir, em puc seure? I li vaig dir, i tant, tenia 78 anys, es trobava malament, i va entrar i li vaig donar un got d'aigua. Jo crec que el comerç va més enllà de l'activitat econòmica. Crec que és ànima en una ciutat. Una cosa que és un concepte que crec que Esplugues cal reivindicar moltíssim, perquè crec que Esplugues està perdent una mica d'ànima en aquest sentit. Hem d'anar en compte perquè ens fem grans, ara que parlem d'urbanisme, dels carrers, ens venen en poc temps, crec que en 2 anys, potser entre 8 i 9.000 persones noves, que seran molt benvingudes a la nostra ciutat, sí. entre Monteses, Finestrelles, Malloles, sobretot al meu barri, perquè a mi em toca, perquè estic a la Plana, 8 de març.
1: A Can Clota també.
0: A Can Clota sí. també. I llavors crec que hem de cuidar aquests eixos, perquè nosaltres sempre parlem d'eixos comercials, i els hem de cuidar i hem de fer doncs això, unes plugues que continuï per allà, no? Que tot i fer-se macro, conservi aquest esperit, aquesta ànima que sempre hem tingut, perquè jo em sento filla d'Esplugues i em sembla que no ens hem de deixar perdre, perquè aquest esperit és una mica de poble també, no? Jo quan entra la gent a la botiga m'ho diu, em diu, ostres, és que clar, és que tu ets de tota la vida d'Esplugues, és que Esplugues... Sí, no ja perdem
1: es,
0: això.
1: Ja es nota.
0: Sí.
1: Les botigues, jo quan vaig a comprar a la Plana, per exemple, és que hi ha un tracte totalment de poble a la botiga, sí. i saps el nom de la persona que t'està despatxant i et pregunta com estàs, què fas, et pregunten per la mama o et pregunten... Clar, sí. Això en centres comercials no ho trobes.
0: No ho trobes. Hi ha nenes molt maques, hi ha nois molt agradables, hi ha persones fantàstiques que estan preparades, però realment aquest punt afegit que té el comerç local és com un espai segur, no? Sí. Un lloc segur, ets un veí més. Jo sempre dic que em sento una veïna més.
1: I després hi ha un tema que l'has dit així amb dues paraules, però és que ens estem fent grans. I sí, el que anem és a comprar a la botiga de la cantonada, perquè quan ens fem grans no podem ja ni caminar quatre cantonades. En fem dues. I és veritat, a la meva mare no li demanis que pugi a comprar a la carretera de l'Aurea Miró perquè es queda al súper de Can Clota, perquè ja no puja fins a dalt.
0: Clar.
1: Necessita que algú l'acompanyi.
0: Clar, els nostres grans necessiten tenir, doncs, els comerços a prop i un tracte, doncs, professional.
1: Doncs, Sara, si et sembla, no sé si per acabar alguna cosa que vulguis afegir, si m'he deixat alguna cosa de comentar-te o de demanar-te, què afegiríem? Ah, jo vull dir una cosa. La Sara, la Sara és una gran cantant.
0: Bueno, a veure.
1: Sí, sí.
0: Gran dic. Tampoc, eh?
1: Molt
0: a veure,
1: bona.
0: Soc grossa perquè soc alta. Ets faig alta. 1,75 m. Però gran cantant tampoc. Canto, canto.
1: I ets una gran persona.
0: Alta. Però ara no cantaré.
1: Gran persona. No, no et faré, no et faré cantar. No et faré cantar. Però sí que et vull demanar que em diguis alguna cançó, perquè quan acabi l'entrevista acabarem amb una cançó que a tu t'agradi.
0: És molt difícil.
1: T'agrada molt tipus de...
0: Molt. Sí, sí, no sóc gens...
1: Però la bossa nova crec que t'agrada?
0: Bueno, m'agrada tota la música. La bossa nova, tot. Però si hagués de triar un tema... L'altre dia parlàvem d'això, precisament, de amb quin tema t'identifiques el dia que no hi siguis aquí. I jo sempre he tingut un tema al cap, que no l'he cantat mai, precisament, però és un dels meus temes preferits de la vida. I és el What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Em sembla que és, o sigui, defineix ben bé el que és passar per la vida i quedar-te amb aquests detalls, no? De veure les petites coses de la vida, que realment són les importants. No tot allò tan gros que... No. Aquestes petites coses que diu aquesta cançó, no? Mira els arbres, mira els ocells, que bonic que està aquí.
1: Doncs, Sara, moltes gràcies. Posarem aquesta cançó en agraïment. I
0: no, gràcies a tu.
1: Jo no sé si buscant pel Google Sara Olmos trobaré alguna cosa.
0: No ho sé.
1: Ai, doncs va, ho farem. Sara, per tu i per totes les persones que formen part de la Unió de Botiguers, qualsevol cosa que necessiteu ja sabeu, teniu els micròfons oberts.
0: Molt agraïda.
1: I donar-te les gràcies a tu, a la Junta que et fa costat, a les juntes anteriors que t'han precedit i a totes les persones que fan possible que cada dia pugeu la persiana i ens podeu atendre.
0: Moltes gràcies, Isabel.
1: Una abraçada.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Avent Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic de NYAC. Ells són els responsables de NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Moltes gràcies, Isabel.
1: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
3: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avenç i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avenç, no? amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no? Donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no? les activitats que fa l'Avenç, no? i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
1: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
3: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
1: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avenç NYAC i ja em surt al Google.
2: No, si entres a la pàgina web de l'Avenç, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà
1: Perfecte.
2: Trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
3: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avenç, que és un projecte de l'Avenç. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars, que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha part del cicle de l'Avenç Lila, que també és un projecte de l'Avenç amb perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
1: Bueno, llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques
3: a NYAC. Sí, correcte. Vale. I a part de lo que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
2: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies, on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de les residències artístiques contribueix a la professionalització del sector.
1: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat d'aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
2: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres, o no veiem que existeixin els espais, perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària per poder desenvolupar, perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
1: I l'experiència,
2: exacte.
1: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim les dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
3: Sí, a Macael tenen.
1: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
2: Exacte.
3: Sí, i a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres al formar part d'entitats coneixem aquestes entitats,
1: Pastorets,
3: no? Que acabes de dir,
1: Pastorets.
3: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
1: Per tant, feu producció i programació.
3: Correcte.
1: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
3: sí,
1: a les seves vessants.
2: Correcte.
1: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
3: Sí.
1: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no m'he equivocat.
3: És un projecte.
1: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
3: L'altra, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
1: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
3: fet,
1: taller
3: sí.
1: aquí a l'Avenza fa molt
3: Llavors,
1: de temps.
3: Fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
1: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi...
3: El millor tècnic d'Esplugues.
1: Coneixi...
2: El segon.
1: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avenç, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
3: Això
1: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
2: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
3: Això ens ho ha dit molta gent.
1: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria Sergi, avalar la teva tasca.
2: No m'ensaboneu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
1: Correcte.
2: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
1: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avent Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic.
3: Mm-hmm.
1: I així ho heu decidit la Junta.
3: Sí.
2: Clar, jo aquí, precisament, no hauria de parlar, perquè, si no, seria tirar-me flotes.
1: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
3: Vinga.
1: Per què es diu Nyac, la web?
3: Es diu... Vam estar buscant diversos noms, perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
2: Molts noms.
3: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres doncs això compleix com amb tres, no? Objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure unes arts escèniques, i Iñak, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és ñaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del ñaque, l'hem catalanitzat. I després, el tercer punt és que Iñak, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can Iñak, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
1: I de connexió.
3: Correcte.
1: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de iñak.cat?
3: Doncs trobarem tot això, el que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
2: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
1: O sigui, les entrades les podem comprar directament,
2: sí,
1: a través de
2: Iñak. Sí.
3: Sí.
1: Que bàsicament, sí, ho feu a través de Codeticket.
3: Entràpolis.
1: Ai, perdó, Entràpolis.
3: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la pàgina d'Iñak que es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
2: I ja està. És que
3: ja està.
2: És una pàgina molt, molt petita, molt, molt curta, però...
1: Sí.
2: Però
1: intensa.
2: Però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
1: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
3: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions, no? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara el diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web. Però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació d'Iñak, que et portarà a la pàgina web d'Iñak, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les seves activitats. O els seus actes.
1: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja.
2: No.
1: Penseu que ja ho hem dit tot?
3: Sí. Si no, ja tornarem,
2: ja tornarem,
3: eh?
2: Ja tornarem.
1: Ah, sí, això. Si perquè no... estarem molt pendents d'aquesta web de iñak.cat. Sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avenç Centre Cultural i els tallers també.
3: Perfecte.
1: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte Iñak de l'Avenç Centre Cultural. Gràcies.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avenç Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avenç Centre Cultural o de la pàgina iñak.cat, Arts Escèniques de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.